0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: I'm a ex-crash out, ex-emotional lash out. You don't appreciate...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

baixa sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa amb flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punt

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: I think I might.
1: S'apagaren tantes veus.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: any.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança, és prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd i perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa i ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals. Sap que implica una falta de ferro i sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits amb un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors, crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important. I crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, la que tenim, l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona, perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema de el cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs, jo realment crec que més que la dieta, potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol, sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors, clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal, és millor fer... Doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau. No vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors, clar, això també ha de veure amb la dieta. És a dir, si estem fent un exercici de força, o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau, no cal que tirem de tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat forta, en canvi el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna sigui l'adequada. I aquest potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta. Aquí m'has enganxat en el sentit de que cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegir, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors, després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important, quan fas molt d'esport, prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè, clar, ja, en general, ja tenim força deficiència de molts minerals. Doncs, si a sobre fem esport, encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors, aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
1: Home, doncs, jo el que em trobo en general és que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, amb, bueno, gent, dones, i el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home. I en canvi no ha de veure. O sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular. Vull dir, no... La gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i enseguida dius, però no em posaré... I dius, no, és que per posar-te... per passar 20 quilos més de múscul necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de... em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
0: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
1: Jo crec que no, perquè penso que, en general, no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta, o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous. Doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
0: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
1: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants, i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt, i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara, és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul. Per tant, és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica, torno el mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar. Sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut, perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
0: Bé, la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
1: Sí, crec que sí. Ho penso, ja et dic, si ho penso amb l'esport, jo penso en molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica el que sent. O sigui, a mi m'han arribat a dir... ah, o sigui, tu ets d'aquesta corrent? I jo penso, què vol dir una corrent? Saps? Com si fos una corrent filosòfica. Al final no hi ha cap corrent. O sigui, al final és, els estudis científics diuen això o demostren això i això és el que seguim. I la gent no ho té clar.
0: I què podem fer per revertir aquesta manera de pensar de la gent?
1: Que difícil. La veritat és que no ho sé, però... és que et diria el que s'està fent, no? Des de divulgacions més amb les xarxes socials i això, però clar, alhora cadascú, moltes vegades cadascú, a les xarxes socials escoltes el que t'interessa. És a dir, si a tu t'interessa menjar molts hidrats de carboni perquè t'agraden, escoltaràs el nutricionista o no nutricionista, vull dir, que hi sigui, que et digui que això és boníssim. I si t'interessa no menjar-ne, escoltaràs a qui et digui que no menja. Llavors, clar, és molt difícil poder poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista amb un equip ajudaria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir, doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre, però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi perquè també és un sacrifici i aquí és el problema.
0: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
1: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat és que gairebé tothom que comença a fer esport és... he de menjar pollastre i arròs, i arròs i pollastre i pollastre i arròs, i sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més, i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
0: Gràcies, Aida.
1: A tu, Julià.
0: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava, i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 no, anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes de què van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
5: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. No et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu.
0: No.
4: D'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per a primer de batxillerat, avui és el gran del grup i la seva opinió, que té menys adeptes, però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
6: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
6: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no? Això.
6: Sí, està molt naturalitzat i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per
0: tenir una vida saludable, no?
6: Sí.
0: Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
7: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
7: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
7: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els hi dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que s'ha de veure que no.
0: Ja.
7: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
8: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
8: Crec que el futbol és avorrit,
0: Ho penses absolutament, eh?
8: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
8: No.
0: No vibres.
8: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
8: Jo crec que no.
0: No?
8: En aquestes edats...
0: No.
8: Bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, a ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: O sigui,
4: sí,
0: tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no. Ara,
0: o de
4: ara
0: carrer, o què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista,
0: sí,
4: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé, bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
6: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència, perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
6: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior, i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
6: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
8: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àrees...
0: Valenta aquesta feina,
8: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
7: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arribi el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
5: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada, però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en el futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Però jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
7: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca tirar, si ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que ara el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
7: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
8: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
6: No.
0: No?
6: Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
6: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
6: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
6: No els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
6: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
6: 14
0: no?
6: anys, una cosa així.
0: Ja.
6: Llavors, realment, a la secundària... Ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos... Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
8: No.
0: Oriol?
8: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
6: Que em fes feliç, 100%.
0: Sí?
6: Sí.
0: I si, a més a més, alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
8: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que... Sí.
7: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira,
0: clar, millor. Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima
4: no.
0: igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i, per tant, assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
7: Bueno...
4: Depèn. No massa.
8: Depèn.
4: No massa.
8: Molt.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu Per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar
4: sí, per exemple,
0: descobrint, no?
4: Hi ha l'optativa de periodisme. Hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives...
4: Sí,
0: no? A través de
4: llengües també...
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kaya, en aquest sentit.
6: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin temes... O sigui, bueno, que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt... va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
6: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, sí, la gent les tria més en massa, sí, i que potser també hi ha menys oferta de feines.
1: Sí, sí.
0: Oriol, totalment. Quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no molt, sé si és just, tampoc.
1: Molt prestigi... Bueno, jo crec que metge ho escull molta gent.
0: Que és una carrera complicadíssima.
1: Sí, és molt clar, difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molts i molta dedicació.
1: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
1: Sí.
0: Ho has viscut, ho has vist.
1: Sí, jo penso que sí, perquè ara quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, hi ha el mito, com que si fas el científic o el meu institut, que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
1: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
21: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
19: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
14: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
13: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
19: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
14: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
21: Sí, és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
2: Es parla sobretot de l'universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
19: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
14: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
8: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
8: Sí.
4: Totalment, totalment. Sí.
0: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
4: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
8: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa, també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
7: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
4: l'entremig.
7: Diferents. Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici. I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants.
8: És veritat.
0: Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
8: No, jo crec que és un mite totalment fals. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops, quan penses en això, penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer alguna cosa així molt fàcil, i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer alguna cosa fàcil, és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
8: Sí,
0: són
8: sí,
0: feines...
8: o sigui, és...
4: De que primera necessitat.
8: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
0: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
8: clar,
0: tant,
8: clar.
0: Us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi o, sigueu sincers, o... No necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació.
4: No necessàriament,
8: no.
4: No?
8: Jo crec que no.
0: No.
7: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer. Perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànica, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
3: No sé, realment. La universitat em sembla molt... molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
4: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
4: Em fa por a mi també,
8: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona, i el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo. A veure què hi ha a l'interior.
4: Que l'obri ell.
8: Espero que no m'he sentit res a la cara,
0: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
8: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
3: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir.
4: Bon entrepà.
0: I haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots endrapar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
5: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
5: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
5: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
0: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
3: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
0: Clar,
3: per avançar
0: en la societat. No? Al final, clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no?
5: Sí,
0: l'animaries claríssimament.
7: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart, perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
4: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així?
4: Sí.
0: Ai.
4: Sí, sí. I, vejam, mira... Hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
4: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
4: Dilema, un
0: clar.
4: Drama, dilema.
0: Clar.
4: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
4: No. Endavant. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
0: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
4: Per un pis.
5: Jo depèn.
3: Jo viatjar.
5: Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
0: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
5: Vale.
0: La meva és que viatjar és una merda.
5: Opa.
0: I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
4: Ha passat,
0: doncs, eh? Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
5: Ui, ui, ui.
0: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
5: doncs
0: us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
5: Sí.
0: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
5: Sí.
0: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
5: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
0: Canviaries de feina, tu, eh?
5: Jo canviaria de feina. No, tipus, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors, un cop tingués més diners, tipus així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
0: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
7: Jo 8 hores al dia. Perquè...
0: Tens claríssim això,
7: sí,
0: eh?
7: Sí, sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
0: Estaria en disputa constant.
7: Sí.
0: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
7: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els és igual, i això no.
0: I què no toleraries de cap manera? O sigui... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
7: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
0: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes, sabràs dir que no, eh?
7: Sí, sí.
0: Ferran,
4: a veure.
0: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
4: La segona.
0: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes,

0: per quina feina té.
1: Correcte, sempre li agrada viatjar molt.
0: Uh-huh. I... Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh? Clar, i és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
1: Home, no. Però sí, clar, és que al final és lo que vulgui.
0: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
2: Perseguir els meus somnis.
0: Sí?
2: Sí, jo crec que amb una sola vida jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
0: Bueno.
2: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
0: Però saber tenir-ho clar, no, al final?
2: Sí. O sigui, perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat. Jo crec que això és el que compta.
0: És un molt bon missatge, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
3: Vale,
0: voleu...
3: vale. Però veure, ens les podem inventar.
0: Si me'n vols fer una d'una ràpida, aquí, ara em fa més por encara.
1: Que en tens alguna aquí?
0: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriol, a tu et veig amb moltíssimes ganes
3: jo...
0: de fer-ne una de nova.
3: Aviam, jo et faria...
0: Ui, quina por.
3: Que et fiquessin... en una classe amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és res,
0: sí,
3: ni deures, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar,
0: uh-huh,
3: o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
0: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida.
1: Però no acabaries enfadat?
0: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
1: Jo no podria.
3: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... O te donen l'oportunitat de quedar-te sentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
0: Imagineu-vos que teniu un fill, vale, una filla, i o bé tria un cicle formatiu, o tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
3: Que faci el que vulgui.
0: Que faci el que vulgui,
3: per amb ella,
0: Oriol.
3: Anirà. Per amb ella anirà.
1: A veure, Oriol, a veure.
0: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
3: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
0: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
1: A veure, jo penso que com a pare i com a... persona responsable d'amb ell o d'amb ella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar, més o menys. A veure, que et digui que deixarà els estudis, home, a mi em faria una mica de mal, perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no, que després ja se'n van cap a la universitat o fan una altra cosa o ja es comencen a treballar, no... pots pensar que no ha servit de res.
0: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
4: D'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer... Doncs...
0: Acompanyar-lo, no?
4: Sí.
0: Donar-li suport.
1: Clar.
0: Sí, imagino també. Que també, no?
3: Bueno, sí. És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
0: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant, ja, no?
3: Si me ve i me diu jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi amb ell, no. Si me
1: però
3: diu...
1: pensa que és major d'edat, eh?
3: Bueno,
0: bueno,
3: o no,
0: amb 16 anys no, eh? Amb 16
3: no,
0: anys, que és quan s'acaba la secundària.
3: Pot deixar la ESO. Llavors,
0: clar, aquí és complicat, és un gran dilema que per
3: sí,
0: les famílies, eh?
3: Sí, llavors jo li diria que, tipo, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això, o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria, endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
0: Ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati amb aquestes reflexions que acabeu de fer, amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
4: Jo, bueno...
0: Sobre què voleu ser de grans, eh?
4: Sí, sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent... Per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo

0: Penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara. Ja està.
1: Mm-hmm. Oriol.
2: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que es podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I, bueno, i m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
1: Molt bé. Kai.
3: Jo el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
4: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys. No, al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
1: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
4: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
1: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
4: Sí.
1: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: també.
1: Buenas, somos seis.
2: Imposible, chicos. Esta
1: no.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Festa Major 2026.
4: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
3: Festa Major 2026.
5: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
6: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
7: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
8: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
4: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.

0: arrenca l'últim espai sardana de la temporada 2025-2026. Una hora de sardanes, cobles, agenda, història i actualitat del món sardanista. Tradició i present, al mateix compàs.
1: I ho hem fet escoltant una de les sardanes que aquest diumenge passat, 14 de juny, vam poder ballar a l'aplec de la població veïna de Palau. D'en Carles Santiago i Roig és l'aplec de Palau Solità i Plegamans, que es va estrenar el seu 40è aplec de l'any 2019. L'hem gaudit amb una gravació en directe de les mateixes cobles que van actuar-hi diumenge, la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Marinada.
0: Les sardanes d'aquest últim programa gairebé totes serviran per acomplir peticions. Comencem amb la de l'amic de Vilablareig, l'Esteve Sureda i Freixes, que ens demana una obligada de tenora i que ens interpretarà la cobla Mongrins, d'en Ramon Vilà i Ferrer, Cardedeu festiu.

0: Esteve, tal com volies, Cardedeu festiu, sardana obligada de tenora d'en Ramon Vilà i Ferrer, amb la interpretació de la Copla Montgrins. Salut, sardanes, i que passis un molt bon estiu, Esteve.
1: Tot seguit i casualitats de la vida. I ho diem perquè l'autor de la següent sardana és el mateix, en Ramon Vilà i Ferrer, i també perquè és obligada de tenora. Adeu, Genís, la qual ens la demana la Soledat Avellaneda per a dedicar-li a la Maria, a la Mercè, a la Montserrat Oliveres i a la Carmen Cabezos. Escoltem amb la Copla Mediterrània aquesta sardana del 1950.

0: Tal com volia Soledat, adeu Genís, sardana que porta el nom del teu marit. És d'en Ramon Vilà i Ferrer, obligada de tenora, i que ens ha ofert la Cobla Mediterrània. Bones vacances també per a tu, Soledat.
1: El 2002 es va estrenar la següent sardana, dedicada al 15è aniversari de l'agrupació sardanista tossenca d'en Josep Cassú i Serra, Petjades al vent. La sentirem amb la interpretació de la principal de la Bisbal.

0: Petjades al vent, sardana del mestre de Bordils, el gironès Josep Casull Serra, amb la principal de la Bisbal.
1: I finalitzarem la primera part d'aquest últim programa de la temporada 2025-2026 amb la dedicatòria que vol fer la Montserrat Serra i Sors de Castellar del Vallès. El dimecres passat, 17 de juny, una persona molt important a la vida de la Montserrat va fer anys. I d'aquí parlem, doncs, de la seva germana Àngels. I per a ella, festa d'estiu, de l'Olivier Marquès i Nebot. És de l'any 2013 i va ser guanyadora del primer accèssit del Premi Popular de la Sardana de l'any. Direm també que el títol original d'aquesta sardana és 21 de juny a Besiers. Endavant amb la Copla Tres Vents.

Era Festa d'estiu, de l'Olivier Marquès i Nebot, amb la Cobla Tres Vents. Àngels, de part de la teva germana Montserrat i de nosaltres, per molts anys. Tot seguit, una pausa, i a continuació, més Espai Sardana.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimarts 18 d'agost. Avui és el darrer dia de Festa Major i per començar hi haurà inflables refrescants al Parc de les Pruneres. Això serà a partir de 11:15 d'aquest matí. A les 12 en punt del migdia, concurs de truites al Mercat Municipal. Organitza la Colla Morada amb el suport de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Ja a la tarda, darrera emissió en directe de Ràdio Mollet des de plaça Catalunya, a les 6 en punt, comencem. I a la mateixa hora tindrà lloc el corregot infantil des de la plaça Pau Casals. A continuació, quan acabi el corregot infantil, tindrà lloc el corregot adult en la mateixa plaça Pau Casals. A 6:45 de la tarda, concert de Festa Major amb l'Orquestra Internacional Meravella serà a l'Embalat. A 7:00 en punt de la tarda, Planeta Trampolí, concretament oferirà animació al carrer al Parc de les Pruneres. A 8:15 de la tarda tindrà lloc la fartada a l'Avinguda Llibertat de les darreres proves de competició entre la Colla Morada i Torrats. A 9:15 del vespre, els gegants aniran a veure els focs. Sortiran des de la plaça Prat de la Riba. El piromusical enguany anirà a càrrec de la pirotècnia Estalella. Començarà a 10:00 en punt del vespre. Es recomana que el públic s'ubiqui a l'Avinguda Llibertat amb el carrer Martí Lomà, donat que el piromusical es farà des del calderí darrere de l'escola Montseny. A 10:45 de la nit hi haurà un acte sorpresa, cercaviles nocturnes, que realitzarà la Colla Morada. Sortiran des de la plaça Catalunya i a 11:00 en punt de la nit, ball de fi de festa amb l'Orquestra Internacional Meravella a l'Embalat. Precisament a 12:00 en punt de la nit, el Ball del Fanalet servirà per proclamar la colla guanyadora de la Festa Major 2026 a l'Embalat. I el fi de festa el posarà la fúmiga al Parc de Can Mulà pels vols de 1:00 de la matinada.
0: Festa Major 2026.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Aquest diumenge que ve, 21 de juny, se celebrarà el Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana unitària per aquest any és Petita Ofrena, que es va estrenar a Barcelona el 1966. El seu autor és el mestre Francesc Mas i Ros, del qual aquest any es commemora els 125 anys del seu naixement. Si aquest diumenge aneu a alguna ballada o a plec, segurament estarà inclosa en el seu repertori. Però ara la podreu gaudir a l'Espai Sardana amb la Copla Orquestra Meravella.

0: Petita ofrena, sardana unitària, escollida per a celebrar el Dia Universal de la Sardana 2026 del mestre Francesc Mas i Ros amb la Copla Orquestra Meravella.
1: No hem fet un especial d'obligades de tenora. Senzillament és una altra casualitat. Escoltarem la tercera, perquè així ens ho ha demanat la Mercè Bastida, per a saludar les persones que estimen i ballen sardanes. Hem escollit Tarda de juny a la Gavarra, que es va estrenar a Cornellà de Llobregat l'any 1992 i que gaudirem amb un enregistrament de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I no ens hem oblidat de qui és l'autora, no. És la Montserrat Pujolai Jiménez, amb la que vam poder parlar fa 3 setmanes i vam felicitar personalment per la bona notícia que ens va donar a conèixer dies enrere amb un correu que ens va enviar i que ens va alegrar molt.
0: I que deia que el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament de les medalles d'honor de Barcelona per l'any 2026, una de les quals és per a la Montserrat i que es va aprovar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre. I des de l'Espai Sardana la volem felicitar per aconseguir aquesta medalla que tant es mereix. Recordem que la Montserrat va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi i la Distinció Guifré de Ripoll.
2: Hola, com estem? Aquí Ràdio Mollet, sóc Montserrat Pujolà i estic molt contenta de compartir l'estona que fan de sardanes. Ens fan uns programes molt eixerits i a mi m'agrada molt seguir-lo. Normalment us escolto, moltes gràcies per la vostra feina i que els oients estiguin tan contents com ho estic jo quan us escolto. Un petó per tothom!

0: fantàstica tarda de juny a la Gavarra de l'estimada Montserrat Pujolà i Jiménez i també fantàstica la interpretació de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
0: Aquests dies hi ha molta, molta activitat. Per tant, us direm les més properes i els aplecs. Dissabte, 20 de juny. Ballada Sabadell amb la Nova Vallès. A 11:45, l'Avinguda Lluís Companys. Al Parc del Tibidabo, a 11:45, acte central Dia Universal de la Sardana, amb la Verga Jove. Ballada a les 12, a Matadepera, a la plaça de Cal Valdiró, amb la principal del Llobregat. El 27è aplec de Campdevànol, a les 5 i a 10:45 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. El 19è aplec a la plaça de l'1 d'octubre de Sant Llorenç d'Hortons, amb la Flama de Farners i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, a les 6 i a 10:45 de la nit. Ballada a Barcelona, a l'antiga fàbrica Fabra i Quats, a 6:45 amb la cobla Marinada. A la mateixa hora, ballada a Sant Andreu de la Barca, a la plaça de Federico García Lorca, amb la Juvenívola de Sabadell. El 50è aplec a l'ermita de la Mare de Déu de la Riera a les Borges del Camp, a 6:45 i a les 11, amb la Reu Jove. El 40è aplec de nit al pati del Cafè Nou de Mataró, a les 7, amb les cobles, Lluïsos, la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge, 21 de juny. El 44è aplec del Prat de Llobregat, al pati del Centre Artesà, a les 11 amb la principal del Llobregat i Ciutat de Cornellà. A Sabadell, el 63è aplec, al Parc de Can Gambús, a les 11 i a 4:45, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Montgrins i Mediterrània. Ballada a 11:45 a la plaça de la Sagrada Família, amb la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Ballada amb la Ciutat de Terrassa a 11:45, a la Font de l'Alzina, de Santa Coloma de Gramenet. La cobla contemporània farà una ballada a Terrassa a 12:45, al carrer Major de Sant Pere. El 80è aplec de Taradell, a 4:45, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Genisenca i Lluïsos, al Pujoló. A les 8, audició a Llinars del Vallès, a la plaça de Santa Maria, amb la principal del Llobregat. Dilluns 22 de juny, ballada a les 7, a Montcada i Reixac, a la plaça de Nicaragua, al barri de Can Sant Joan, amb la Nova Vallès. Dimarts 23 de juny, pel que fa a les ballades de la Revetlla de Sant Joan i Sant Joan, us convidem a consultar l'agenda de Som Sardana. Dissabte 27 de juny, us direm que la població veïna de Martorelles tindrà lloc la 42a Revetlla de Sant Pere amb la cobla contemporània a la Masia de Carrencà, en cas de mal temps a la vinya, a les 7 de la tarda.
2: Després d'escoltar la informació que us ha preparat la Marina, i com que aquest proper diumenge donarem la benvinguda a l'estiu, si bé fa dies que sembla que ja el tenim aquí, escoltarem d'en Josep Chamorro i Ramos, conegut com a Pitu Chamorro, intèrpret de tenor i compositor, 35 estius. Estrenada el 2005, la cobla La Flama de Farners la interpreta.

0: La flama de Farners amb l'alegre i maca sardana d'en Pitu Chamorro i Ramos, 35 estius.
1: Doncs bé, família, aquesta sardana que escoltareu és l'última de la temporada 2025-2026.

0: Micaela i Benavent i que ens oferirà la Jovenívola de Sabadell.
1: Però abans d'escoltar-la, direm que la dedicarem a l'amiga Maria Company, perquè aquest dilluns, dia 22, és el seu aniversari. Maria, moltes felicitats, i també per a les teves amigues, per a nosaltres, i per a tothom que truca, i la gent que no ho fa, però ens escolta, tal com demanes. Gaudim de la Revetlla de Mollet.

Alegre composició d'en Miquel Tudela i Benavent, de l'any 1977, amb la Juvenívola de Sabadell, la Revetlla de Mollet. Moltes gràcies per estar tots junts a aquesta plaça imaginària, on gaudim de les sardanes, que és l'Espai Sardana.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: El racó dels animals, un programa de la Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a un poeta de català que es diu Jordi Roig. Va néixer l'any 1957 al poble de La Palma, al Baix Llobregat. Ha publicat Contraband de silenci, que va ser premi de poesia de l'Espurna del Clot, i Intempèrie, que també va tenir un premi, el Premi Ciutat de Badalona. Avui portem a les mans un llibre que es diu El melic de les teranyines. I està dividit en dos parts o tres, i la primera part es diu El melic de les teranyines, es diu Escala de grisos, i comença per aquest poema que porta per títol L'equilibri. El meu pare era a missa i tot estava a punt. La llevadora i el cubell, les tovalloles i l'aigua calenta. El diumenge de Rams es va mudar i del trasbals va néixer l'equilibri. Unes petites mans, titubejant, feien senyals a canvi de consol. Algú va tenir temps de fer-me fotos, vestit i despullat, plorant i fent ganyotes. Mai sabré de quin color eren els somnis de la meva mare, ni què fingien els ulls del meu pare. 30 anys abans, feia 30 anys de l'avi.

aquell abril. Aquell abril duia les arracades més boniques i un llaç fet de paraules per desembolicar a cada segon. I el vell carrer de dalt va empolainar-se amb pètals i perfums de fantasia. Quan sortiu a escombrar, no destorbeu les gotes que s'ajeuen a les fulles. Són la paga i senyal que deixa el temps quan s'enyora. I no entenc què volen dir. Va caldre un bon ruixat per destenir els regals al balcó la nit de Reis. Aparentment, tot era una sorpresa. Després d'aquell abril, va ser desembre.

febre. L'olor d'aquesta febre s'encomana a la mica de ressol que entra, tímid, per l'ull escarrancit de la finestra. Pessic de fred ignot a cada gest. Les hores amb les hores es guareixen, com ho farien les fregues del metge. La meva mare puja les escales tantes vegades com li ho demano, però el cel encara és massa lluny. Amb la pomada de la seva veu s'esvaneix la distància del dia i em regala la son i un tros de lluna que posa d'amagat sota el coixí.

destí de fira. Queda't quieta, mira el teu germà, que es porta bé. Pentina't les cuetes, inclina el cap i fes una rialla. Quan acabem, vés a la font de Santa Rita i no t'entretinguis pel camí. Vas baixar les escales del carrer de tres en tres, però el que tu volies era provar la mel de les abelles i saltar corda pel voral del mar. No trobes a faltar la bicicleta? A la butxaca del teu cel hi ha els somnis que, de petit, escatimava per donar-te. La fe grinyola i no ajusta prou bé. Tens un destí de fira escrit al cor, que juga a pares i mares a l'atzar. T'adormiràs a les mans d'una nina. El finestral s'ha obert i es penedeix de saber que ha de créixer a correcuita. Et caldrà destapar una altra esperança.

El proper poema es menciona Dylan, que hem de suposar que es refereix al cantant Bob Dylan. No crec que n'hi hagi d'altre. Tard o d'hora. Recordo quan arreplegava els dies i els endreçava dintre les casets. Encara no en sabia un altre lloc. A mesura que els anys em preguntaven el nom de cada tarda, jo em tapava amb un jersei de llana i treia el nas. El temps retoca els contes quan escriu les respostes al front de la innocència. Que no coneixes cap cançó del Dylan? Alfabèticament desordenat, col·locava les penes al calaix, amb els tiquets del bus, els passatemps i els poemes d'amor que no escrivia. Tard o d'hora, caldrà desmanegar-ho.

L'ordre de les coses. Jugo a l'escala i sento les cosines que es barallen per rifar-se la sort. No puc enamorar-me de la lluna, i això que li han pintat una cançó a cada galta amb els colors del sol. La camisa per sobre els pantalons. He apujat el volum del tocadiscs i abans de la soledat s'anomenava avorriment. I ningú més podia compartir el compromís d'aquesta fita. M'identifico amb l'ordre de les coses petites, mentre ningú no les mogui.

els prats i les onades. Les vacances d'estiu als Pirineus, entre els revolts de Poble de Segur a Sort, i els estimballs al cantó esquerre d'una immortal adolescència. M'espanta el fred i el dibuix de les mosques. Abaixo el vidre. L'aire fa aparèixer un tou de boires blanques sense roba i les penja al terrat de la memòria. La son per carreteres secundàries i els somnis entre els prats i les onades. Em sobreposo a l'enginy de les pluges i m'amago a la casa que la sorra, com aquell qui no ho vol, m'ha enrajolat. Torno a la platja de Sant Salvador. La nit, que avui compleix 16 anys, ja és morta.

pessigolles. De fons sonava el rock and roll que tant havíem assajat. A l'escenari, els nostres somnis tocaven d'oïda quan, amb les mans, els feien pessigolles. Entre els dits d'una estrella avergonyida desafiava l'aire, bellugant-se al ritme sensual d'una malesa. No vam endevinar la melodia. Les noies de la meva colla duien un somriure precoç que s'enganxaven al vestit. Un cistell gros ple de noves passions i un paquet de tabac ros. Còmode rebel·lia de butxaca que es desfà quan les mans tornen a casa. Si continua fent aquest mal temps, potser hauràs de deixar-me el teu paraigua. Van quedar tantes coses a mig fer.

Continuem amb els poemes de Jordi Roig, del llibre El melic de les teranyines. Per Sant Jordi. Els rellotges s'adormen al sofà. El gos empaita una pilota blava. Ahir em vas dir que encara m'estimaves. Voldria festejar el jardí dels llibres i que els teus ulls floreixin amb silenci. Es perllonga la calma com si res. Potser el vent s'ha desdit i ara les fulles reposen imprudents. Ocell que voles, la pols deixa una marca quan te'n vas. Per Sant Jordi, la sort s'escriu de nou. Però, de cop, tot torna a ser com l'any passat. Un ritual de frases fetes, un esgolany de plom que repeteix cronològicament cada mentida. La penúltima aranya d'un diumenge. Dels lígols dies que han perdut la pell i endreço els morts de qualsevol manera. Demà és dilluns i haurem de tornar al col·le.

joc de pistes. Quan ets jove, la por no pesa tant. Les boires són senyals d'un joc de pistes. La pluja gairebé no despentina i les estrelles fan d'una altra cosa. A l'aire lliure, el deix de l'aventura desorienta el primer pas a l'èxit i tot s'hi val quan és tan fàcil perdre. El carrer eixut, un doll de vida, agafa el relleu dels fenòmens que no tenen experiència. La mort s'aprèn. Ja no cal que m'ho expliquis, m'he mullat. I va arribar Setmana Santa, i va arribar el dilluns de Pasqua. L'aigua i la sang van fer-se agulles. I va arribar el Nadal, per fotre. Crec que només el dolor fa promeses.

efecte secundari. Creixia amb la modèstia d'un gest, a les fosques, ingenu i avorrit, amb dos acords escabellats i quatre corxeres sense pressa, em dibuixava una filera al cor amb sentiments que encara no sabia que es podien escriure, ni cantar, ni acostumar-s'hi. La llum pot ser subversiva a la nit. Qui em garanteix que acceptaré el perdó que em correspon sense cap conseqüència i cap mena d'efecte secundari? Irresponsable, bé d'irreverent? Sempre arribava tard, quan repartien el bo i el millor del pot de confitura.

una guardiola. Tenia un dos cavalls de color blau i una guitarra elèctrica i uns quants amics que ara no sé on els he guardat. A l'habitació, vistes al bosc, el que sempre entomava la mirada, alguns pòsters de cotxes de carreres i al costat la Mare de Déu de Lourdes. Un calaix gran com una guardiola, amb la lletra petita dels meus versos i una escletxa per veure les trifulgues. Sota l'estora del meu llit, la pols descansa i quan aixeca els ulls somriu per sota el nas. És temps de fer inventari.

Les crostes de la por. Per la festa major, estovalles noves i escudella i les tasses de cafè que encara no havíem d'estrenar. Tothom dissimula, somriu i es fa el distret. Al paladar, les crostes de la por i a la cadira, el nom del sacrifici. Sobre la taula, el cendrer de la mort. Enfilats a la tarda, hi ha els colors que engalanen el rostre i que, quan plou, tenyeixen el pentinat de la nit.

Cortines de ganxet. Mentre amb l'avi passàvem el rosari, la iaia esclofollava les mongetes, de misteri en misteri, vora el foc. La bata grisa. Sempre han estat vells. A còpia de vespres, enceníem amb peresa la llenya dels sentits i un ocell s'encantava a la barana. El murmuri del vent d'aquell novembre corria atribolat entre les cames, com si volgués expulsar-nos l'edat. Només destorba l'escena el soroll metàl·lic i gelat de les cortines de ganxet, el compàs serè dels temps.

terra seca. Al mig del barri s'alça un llimoner com un paraigua antic ple de llimones, ple de flors blanquinoses com penjolls, guarnits d'hivern. Al capdavall del tronc hi he colgat la llavor de cada espera. De tant en tant m'hi acosto per gratar la terra seca. Del balcó dels núvols ens raja l'aigua bruta del consol. No exagero quan dic que sento passes i els colzes de les branques que tremolen. El desencant té gust de groc vinagre.

dits de fusta. Corria amunt i avall. Només un cop vaig aturar-me al jardí per regar les quatre flors que el vent va torturar durant la primavera. El patinet era mecànic i jo només era un ram de roses artificials. Tenia un munt de reptes per clavar i els dits de fusta. Daus a l'inrevés. Convé entendre el caprici de les fades.

Lluna blanca. Coneixeré una noia que em durà on es guarneixen els racons més tímids. Allà em farà el primer petó a la boca. El desig de pecar creix de les herbes i té el plaer vermell de les cireres. Li he deixat una lluna blanca al llit, només perquè era lluna i era blanca.

bé, fins aquí el combat dels poetes d'avui dedicat a Jordi Roig. Us desitgem, com sempre, que passeu molt bona setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: Aquí als Sud-uns, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant, estar extremadament secs i lliscar tots alhora. Quan això passa, milions de grans vibren de manera sincronitzada i generen una ona sonora prou potent perquè es pugui sentir a diversos quilòmetres de distància. El més curiós és que només unes poques desenes de dunes al món tenen les característiques necessàries per cantar. Si la sorra s'humiteja o es barreja amb grans de mides diferents, el fenomen desapareix completament. Els científics encara investiguen alguns detalls del mecanisme exacte que sincronitza tantes partícules al mateix temps, però saben que és una combinació molt delicada de física, fricció i acústica.
3: Sí?
4: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
3: Ho sento, però ja tinc pla.
4: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
3: Però què dius? És una cosa més important.
4: Doncs explica't.
3: D'acord, és un programa de ràdio.
4: Un programa de ràdio?
3: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
4: I quin és aquest programa?
3: L'edat del pavo. Al programa on els adolescents podem parlar de tot.
4: Doncs sembla divertit.
3: Us esperem.

Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.

0: Benvinguts i benvingudes al Parlem de Cuina. En el dia d'avui ens acompanya Laia Ullé, és una de les professionals que en aquest espai que compartim amb tots vosaltres els dilluns ens acompanya davant dels micròfons de la ràdio, de Ràdio Mollet. Benvinguda, Laia.
1: Bon dia.
0: També salutacions d'en Sergio Bardeño, que és el nostre company, que està al control tècnic i de so, i d'una servidora, que és l'Emma Balea. Soc l'Emma Balea. Bé, doncs anem a parlar amb la Laia, dir-vos que ella és llicenciada en Biologia, Tècnica Superior en Dietètica i que hi és darrere de l'Aliment Equilibri, Allò, Alimentació i Equilibri, Alimento i Equilibri, Doncs la podeu trobar també a les xarxes socials, Laia Ullé, guionet baix, Alimento i Equilibri, i ella us pot acompanyar, doncs això, en trobar l'equilibri i una bona alimentació de qualitat i que genera salut, que és el que intentem fer des d'aquest espai radiofònic. Laia, avui anem a parlar, de fet la Laia per aquesta temporada ens va dir agafarem productes de temporada i ara totes dues estàvem dient que bones que són les carxofes. Sí, no?
1: Boníssimes. Boníssimes. Estan boníssimes. Que pena que només puguem gaudir d'elles aquests mesos, només uns quants mesos.
0: Hem coincidit totes dues en dies que ens agraden de totes les maneres, no?
1: Sí.
0: Possibles. Que potser la Laia en sap més que una servidora. Ara ens explicarà de quina manera allò es poden cuinar. Explica'ns primer de tot allò, quines són les qualitats, no? que té la carxofa, més enllà de que ens puguin agradar.
1: Exacte, perquè ja, si a més ens agraden, doncs ja tenim el pack complet, un aliment que és molt bo i que ens ajuda en l'organisme, i a més si ho gaudim, doncs perfecte. La carxofa té unes característiques que la fan un aliment molt complet per al nostre organisme. Vale? L'època de la carxofa és reduïda, però sí que té com dues floracions importants, que és ara a finals de la tardor i després cap a principis de primavera, març-abril, no? I coincideix aquestes dues èpoques, que diríem finals de la tardor, principis de primavera, no? Aquests dos moments, aquestes dues estacions que sempre parlem, que són de traspàs, no? De dues estacions més fortes, com és l'estiu i l'hivern. Què passa amb aquestes estacions de traspàs? Que l'organisme ha d'adequar-se cap a les noves necessitats de l'estació que ve. És a dir, si venim de l'hivern, passem la primavera per passar a l'estiu, i així a l'inrevés. I això vol dir un temps d'adaptació de l'organisme, que pateix un estrès. Doncs la carxofa, per el seu contingut en fibra, que la seva fibra principal és la inulina, una fibra que el nostre sistema digestiu no pot digerir. Allò que a vegades expliquem, aquest culleret de perles que va trencant el procés de la digestió, doncs la fibra, aquest tipus de fibra, el sistema digestiu no la pot digerir. Passa directament a ser aliment de la microbiota. Aquesta microbiota, no?, que fem un contracte, cos humà i microbiota, on nosaltres li donem casa i aliment, i ell, a canvi, processa aquest aliment i fabrica, per dir-ho així, components que el nostre cos necessita. Per tant, ens interessa donar-li aliments de qualitat a la microbiota. Doncs aquesta fibra que té les carxofes és un aliment d'alta qualitat, que permet que la microbiota específica que digereix aquesta fibra fabriqui un component que és l'àcid butíric, el butirat. És un àcid gras de cadena curta que intervé en moltes funcions. Les més rellevants, ajuda a mantenir la integritat d'aquesta capa, aquesta barrera intestinal, que permet mantenir una permeabilitat selectiva. Això vol dir que no passi de tot cap a la sang, baixa la inflamació i intervé en moltes funcions del metabolisme. Per tant, és interessant donar-li aquest aliment. Això per un cantó és una fibra que, a més, si estem parlant que aquesta microbiota, una de les funcions que té és protegir aquesta barrera intestinal, perquè fa és el primer pas de protecció abans que intervingui directament al sistema immunològic. Estem a tardor-hivern, època on incrementen els virus, incrementen les infeccions, ja siguin respiratòries, intestinals. Serà interessant tindre aquesta barrera en bones condicions. Doncs aliments que siguin rics en fibra ens ajudaran a això, perquè aquesta fibra és la que dona aliment a la microbiota.
0: Molt bé.
1: Això per un cantó.
0: Sí.
1: Una altra característica que tenen les carxofes, que són riques en antioxidants. Què són aquests antioxidants? Aquests antioxidants tenen moltíssimes funcions a l'organisme, però el que ajuden és a prevenir aquests radicals lliures que estan molt de moda, que serien reaccions químiques que no han acabat de funcionar molt bé i que es queden per allà com activades i que poden interferir en diferents processos del cos. Doncs l'antioxidant el que fa és atrapar aquesta reacció perquè es quedi estabilitzada, aquest radical. Uh-huh. Ens interessa tindre tota una ingesta elevada d'antioxidants per protegir el nostre cos d'aquests radicals lliures.
0: I el que no ens ha dit allò la Laia és el que jo crec que la gran majoria coneixem, que és diurètica.
1: Que és diurètica.
0: No?
1: La carxofa va estar molt de moda, potser ara en aquest aspecte no ho estan tant, perquè el seu poder diurètic la feia com aliment estrella per dietes d'aprimament, no? La dieta de la carxofa, que es va posar fa uns anys de moda, té un poder diurètic. Però aquest poder diurètic va més enllà per altres components que té, que el que ajuden és el procés digestiu. És a dir, ens fa que la digestió sigui més eficient, perquè protegeix el teixit del fetge i a la vegada ajuda a sintetitzar a que la síntesi, per exemple, dels sucs de la bilis, dels sucs pancreàtics, sigui més bona.
0: I llavors, Laia, hi haurà persones que diran si és tan fantàstica la carxofa, doncs cada dia menjo carxofa. Tampoc cal. O sí?
1: Per què no?
0: I per què no?
1: Dintre de que, tenint com qualsevol aliment, no desplaci altres aliments. Uh-huh. Perquè l'èxit d'una alimentació que sigui saludable i que puguem absorbir tots els nutrients és en aquest equilibri, en aquesta varietat dels aliments. Quan li donem un sobrepoder, un superpoder a un aliment, com passa amb aquests superaliments, el que estem fent és donar-li tanta importància que sembla que només amb això ja tenim cobertes totes les necessitats a nivell d'aliment saludable. I això no és així, hi ha d'haver un equilibri entre altres nutrients.
0: T'ho preguntava en el sentit de dir, un excés també pot ser perjudicial o no? Cada vegada, això que deies, no? Es va posar de moda la dieta de la carxofa, doncs potser no cal, no?
1: Clar.
0: O sí, o hem d'aprofitar allò, tenint en compte que són una època molt concreta de l'any, no? En el que podem trobar aquest producte, aprofitem-ho i dir, doncs, si no cada dia, cada dos dies està bé allò incorporar.
1: Correcte, no hi ha cap problema. Si la vols prendre cada... Una cosa és la freqüència, tu la pots prendre cada dia i no hi haurà cap problema. I una altra cosa és la quantitat. Jo només menjo carxofes quan hi ha...
0: No,
1: necessites menjar altres aliments. En quant a la freqüència, tu pots menjar cada dia. Què passa? Que tenim càlculs renals, que tenim algun tipus de problemes o a la vesícula, a qui haurem d'anar amb més compte, perquè hem d'anar amb més cura, perquè si estem dient que ajuda a estimular aquesta funció, aquí ho haurem de controlar. Però això són casos específics.
0: Uh-huh.
1: Vale? Què pot passar? Que a vegades ens trobem gent que diu jo prenc carxofes i se m'infla la panxa... em dona molts gasos per aquest contingut en fibra. Això és una senyal. Quan un aliment que és bo, que és saludable, que és de temporada, i no ens senta bé, és una senyal que el cos està dient de jo això no ho puc processar bé. Em falten les bactèries que es mengen aquesta fibra, que algo passa. Per tant, potser és perquè aquesta carxofa no l'estàs menjant prou cuita, i aquesta fibra, si no... El procés de cocció el que fa és ajudar a trencar una miqueta les fibres perquè sigui més fàcil de processar en l'organisme. Per tant, potser no l'estàs coent suficientment bé o li estàs donant tanta quantitat a una microbiota que no pot donar l'abast. No hi ha suficient bactèria per poder menjar tanta fibra. Aquests serien els dos casos que doncs no seria recomanable abusar-ne perquè... l'efecte serà més contraproduent que beneficiós.
0: És a dir, que si tens sintomatologia de que un aliment que no, a priori és beneficiós, és perquè alguna cosa en el teu organisme no està funcionant prou
1: bé. Correctament.
0: Uh-huh.
1: I doncs aquí has de mirar la quantitat que estàs ingerint i això seria extrapolable a les llegums. Moltes persones no prenen llegums perquè el malestar que els produeix després, d'inflamació, malestar, gasos, és pitjor. Aquí has de mirar quina quantitat estàs menjant i potser o reduir la quantitat i fer-ho més petit i veure si amb aquesta quantitat, quina és la teva quantitat òptima que les bactèries puguin gestionar-ho, paral·lelament fent un treball que t'ajudi a solucionar el problema. No podem viure sempre... O potser no hi ha una època on és millor que no prenguis llegums fins que no comencem a resoldre el problema.
0: Mm-hmm.
1: Doncs això, amb altres aliments que no ens sentim bé.
0: està bé, no? És informació que jo tenia en compte, no? Que de vegades dius, no, és que a mi tota la vida, bé, doncs tota la vida és perquè tens algun problema i s'hauria d'intentar solucionar, no?
1: Correcte.
0: No, no pot ser allò que doncs, a no ser que tinguis allò una patologia en concreta,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sempre hi ha casos específics on realment hi ha pues, un desequilibri substancial que provoca que no puguis prendre-ho. I una altra propietat de la fibra, abans que canviem, sí, és que ens ajuda a que l'àpat que fem, que hi ha altres aliments, la part del carbohidrat que puguem prendre en aquell àpat, aquesta fibra fa que no tot el carbohidrat, que quan el digerim es descompon en glucosa, que és el que
0: i
1: passa
0: que
1: a la sang,
0: aquesta pujada, eh?
1: Correcte, doncs fa que tota la glucosa no passi a la sang. Fa una mica com descombrir aires. Atrapa una mica part de la glucosa i diu, mira, doncs una mica va cap a la sang i una altra mica ja me l'enduc jo per evacuar-la. I el mateix passaria amb el colesterol. Per tant, intervé de manera secundària en el metabolisme dels greixos i dels sucres.
0: Quin producte més complet. Ara anem a parlar jo, perquè has dit, igual no està prou ben cuita, no? Que és per digerir millor l'escarxofa, és millor això, doncs, cuinar-la jo que sigui cuita? Perquè, clar, nosaltres hem començat dient és que ens agrada de totes les maneres, no? I jo pensava, jo les carxofes al forn, quan fas allò fregidetes, i sí, i també allò, doncs, cuites, no?
1: Correcte. El que és important és que les prenguem cuites. Tampoc és interessant que ens passem de cocció, perquè si no, tots aquests antioxidants que parlàvem abans els perdem a la cocció. I aquí ha d'haver un equilibri. La nutrició i la gastronomia no sempre van de la mà. Què vol dir això? Que fregidetes estan molt bones, sí. I no vol dir que no haguem de prendre les fregides, però que no reduïm el consum només a prendre les fregides, perquè és un excés de temperatura, un excés de cocció. I el dia que les prenem fregides és perquè volem gaudir d'aquest àpat.
0: D'unes xips de...
1: D'unes xips i perfecte.
0: Uh-huh.
1: Sí? Sí. Com les podem prendre? Al forn, les podem fer al vapor i després marcar-les a la paella, obrir-les pel cor i marcar-les i condimentar-les amb una miqueta de sal, amb una salsa de tipus romesco. Les podem bullir i pelar, és a dir, les fulles més externes i pelar el tronc, perquè el tronc sempre...
0: Sempre va, sí, sempre va a l'orgànica.
1: El tronc va a l'orgànica. I abans de l'orgànica el podem aprofitar. Una manera és aquesta que et dic. Nosaltres pelem la part més fibrosa del tronc i veurem que la part interna no és tan tova com el cor, però sí que un cop cuita es pot menjar i l'aprofitem molt més. I després, un altre dels usos que podem fer amb aquestes fulles més fibroses de fora que no es poden aprofitar, tret d'aquesta, no, mossegada, sí, de quan les fem al forn o a la brasa, que...
0: sí,
1: és aprofitar-les per fer un brou.
0: Uh-huh.
1: I doncs sí, les posem i ja tenim una mica de brou de verdures.
0: Uh-huh.
1: I, no, i abans de llançar-les a l'orgànica, els hi donem un ús per poder aprofitar els seus nutrients.
0: I llavors... digue'ns allò, amb què complementaríem allò, un plat allò amb escarxofes, perquè fos allò un plat equilibrat?
1: Un plat equilibrat tindríem la part de les carxofes que podríem complementar, per exemple, amb un saltejat de col, amb una mica de porro, per acabar, per què? Amb ceba vermella, que ajudi a complementar les propietats de la carxofa amb les altres verdures, i hauria de tindre una part de proteïna, que podríem escollir si és proteïna animal, doncs un peix blau, per exemple, que ens doni aquest omega 3, si estem fent aquesta alimentació més de l'hivern, que hem de protegir les defenses, doncs un barat al papillot, per exemple.
0: Uh-huh.
1: I després podríem acabar, si ja volem donar-li un bon àpat a la nostra microbiota, complementant la part del carbohidrat, per exemple, amb aquesta patata, que a vegades hem parlat, aquesta patata prebiòtica, que hem cuit sencera en pell i hem refrigerat a la nevera.
0: Sí.
1: Doncs després podem agafar aquesta patata, li traiem la pell i la marquem a la paella perquè agafi una mica de calor i d'alegria. I l'amanim amb oli, sal i pebre, per exemple. I estem fent un plat on hi ha una bona ingesta de verdures, la part de carbohidrat i la part de proteïna. I això per sobre li afegim, per exemple, uns fruits secs a sobre del saltejat per donar-li aquest extra de greixos.
0: Ahà. Uh-huh. Molt bé, és una bona proposta.
1: Però a la carbassa li podem donar més usos... Ai, perdó, a la carbassa, a la carxofa.
0: Carxofa.
1: Li podem donar més usos, que no només sigui al forn. Podem fer, per exemple, una crema de carbassa. Aprofitar la carbassa.
0: De carbassa, no, de carxofa.
1: Se m'ha ficat al cap, la carbassa, de carxofa. La podem fer una crema de carxofa.
0: Mira, això sí que no n'he vist gaires.
1: El que faríem seria, el que hem comentat abans, treure la part més fibrosa, aquest tronc, pelar-lo. Farem, com sempre, donar alegria a les cremes. Agafarem porro, agafarem ceba, a la olla on ho fem li ficarem oli i primer el courem bé, que agafi aquests sucres, es vagin alliberant i agafi aquest sabor, i agafarem la carxofa i la courem una miqueta també, que vagi agafant sabor. Que hem aprofitat i hem fet un brou express amb totes aquestes peles i altres que puguem tindre.
0: L'aprofitem
1: per fer les cremes. Sempre seran més nutritives i tindran més sabor si en comptes d'afegir-li aigua li afegim un caldo que tinguem fet de verdures. Sempre intentem que no ens passem de caldo per concentrar més els sabors. Això ho deixem coure ben bé 20 minutets, que vagi tapadet i que vagi fent. Rectifiquem de sal, pebre i ho triturem.
0: La Laia i jo hem coincidit en el tema de que ens encantaven les escarxofes, però jo no sé si als més petits també els agrada aquest gust o els hem d'habituar, no?
1: És un sabor impotent.
0: Sí, intens. Doncs, això t'ho deia.
1: Doncs aquí hi ha un factor que és en el sabor que tu vagis acostumant a la canalla. Si des de petits els acostumes a que hi hagi una varietat de sabors, la meva experiència personal és que és un aliment molt acceptat. Sí? Clar, si nosaltres tenim un ventall reduït d'aliments que oferim als infants, quan oferim aliments que tenen un sabor més característic, què passa amb els infants que tenen... per què la verdura no agrada de manera general? Perquè senten molt el sabor. La verdura té un sabor principal que és amarg i ells ho capten molt ràpid. Per tant, si aquest sabor no el tenen integrat, és probable que el rebutgin. Per tant, l'important és que hi hagi sempre oferta de varietat d'aliments.
0: I que anem allò acostumant.
1: I que acostumem al paladar.
0: De fet, estava pensant que la carxofa és un producte tan important que fins i tot hi ha carxofes amb denominació d'origen.
1: Exacte.
0: No? Per exemple, tenim la carxofa del Prat.
1: Del Prat, que fan la festa, si no estic equivocada, cap al març o així, fan la festa de la carxofa i ofereixen un munt d'àpats de carxofa. És important que ja que tenim un aliment que és de temporada i que el tenim aquí a prop, que es cultiva aquí a prop, doncs que intentem escollir aliments que siguin d'aquí. I quan els anem a triar, que intentem que siguin aquestes carxofes que estan ben apretadetes, que les fulles estan ben enganxadetes, perquè això vol dir que el cor és més tou. Que quan ja s'està acabant la temporada o ja en aquestes
0: estan
1: que es queden
0: més obertes,
1: estan més obertes, no és tan interessant.
0: Està bé que ens indiqui també allò a l'hora d'escollir, que ens fixem, això, que estiguin ben tancades, que de vegades dius, ai, no, aquesta que sembla més oberta, doncs no, quan més tancades, millor.
1: I després tenim, que és una època reduïda, la de carxofa, i ens agrada molt, doncs tenim l'opció de les conserves, que no té... No són iguals, és a dir, a nivell gastronòmic doncs, no es poden comparar, però que sí que podem gaudir dels seus beneficis durant tot l'any, perquè les conserves el que ens ajuden és això, a mantindre un aliment que només podem tindre de manera natural durant uns mesos en concret, i la conserva ens permet que puguem incorporar-lo durant tot l'any.
0: Millor la conserva. Ara estava pensant, ara que introdueixes això, Laia, no? El tema, allò, els pots que posa allò, cors de, no? Cors de carxofa, també hi ha congelades. Què és millor? La conserva, els cors de carxofa congelats,
1: Són dues preparacions diferents. Aquí ja aniria a nivell de composició nutricional, més o menys, si fa, no fa, és el mateix. Que seria interessant que miréssim l'origen d'aquesta carxofa per veure d'on ve. I aquí ja depèn una mica d'on vulguis tu posar-la al plat. Potser t'interessa més que sigui congelada perquè la textura t'encaixa més en el plat que vols elaborar o en conserva. Però a nivell nutricional són dos formats que podem...
0: Que ara estava pensant allò en conserva, fins i tot pots fer una amanida, no?
1: Exacte, un aperitiu.
0: Sí.
1: La carxofa podem gaudir de la carxofa en diferents plats.
0: Està bé. Ara que dius, fes-nos allò una proposta d'aperitiu. Estava pensant allò, no? A parts així festius, que dius, doncs poso la carxofa acompanyada de...
1: Pues d'una anxova, per exemple. D'un tomàquet sec hidratat.
0: Sí.
1: Amb una miqueta de formatge feta, per exemple. Això també ens pot quedar molt bé. Tenim moltes opcions d'aperitius, perquè a vegades, quan parlem d'alimentació saludable, ens dona la sensació que s'ha acabat gaudir.
0: Clar, no, no, és que de vegades allò, si penses, dius, no, no, jo aperitius no puc fer, clar. No? Sembla que ho treguis i pot ser un complement perfecte, no?
1: No, és total, i podem fer un aperitiu on puguem gaudir
0: i menjar
1: i nutrir-nos, només menjar sal, sinó que siguin aliments que realment el nostre cos necessita. I la carxofa, l'aperitiu, entra perfectament a les amanides, la podem incloure. Podem fer patés i amb unes torradetes que sigui d'un pa integral podem gaudir de la carxofa.
0: I com es fa un paté de carxofa?
1: Doncs el que faríem seria el mateix, utilitzaríem la part més tendra, el couríem, l'espaciaríem bé i després ho trituraríem i el podem complementar perquè tingui un component una miqueta més de greix. Li podem afegir un fruit sec, per exemple, unes anous, un festuc, i això, i complementar-ho amb una miqueta d'oli, sal, pebre. I ja tenim un paté vegetal que ens pot complementar, doncs, un esmorzar, un aperitiu, una part, una guarnició, no? Una miqueta del nostre plat, afegir-ho a una amanida. Tindre diferents patés vegetals a la nevera, no cal tindre 7 o 8, però tindre idea d'uns quants per anar variant durant la setmana és una molt bona opció. Perquè estàs afegint verdures, fibra i greixos amb el...
0: Que ens aguantaran això una setmana com a molt, correcte, no? El frigorífic, sí. Allò en un pot de vidre.
1: Pot de vidre, ben envasat. Ens aguanta una setmaneta perfectament.
0: No sé si es pot fer algun complement més. Allò amb la carxofa estava pensant, no sé si hi ha melmelada també d'escarxofa o no. És a dir, si
1: sé
0: el podem posar
1: postres,
0: al bany.
1: Sí. Sé que es fan postres, perquè sé que allà a la fira de la carxofa es fan degustacions de postres. I segurament que si ho complementes, per exemple, una carxofa cuita, la complementes, per exemple, i aquí estic innovant, no t'ho puc dir.
0: Està bé, estic innovant.
1: Però, per exemple, se m'ocorre que si la complementes amb una mica d'un formatge i una mica de fruits vermells, així que siguin fet en compota, perfectament, pot passar.
0: Pot passar. Molt bé, doncs aprofiteu aquesta època de l'any per menjar carxofa. Ens ha comentat la Laia tots els beneficis que té, no només el diurètic, que és el que potser tots tenim al cap, sinó també com a antioxidant i també per aquesta microbiota que després ens facilitarà precisament les digestions, no?
1: I la vida.
0: Que important és mantenir també aquesta microbiota. Si teniu algun problema, allò que diu és que no l'acabo de digerir bé, adreceu-vos allò a un especialista, a una persona que us pugui acompanyar, com ara la Laia, i que, doncs, veure quin és el problema real de per què, doncs, aquest aliment en concret no l'acabeu de digerir tal qual. A la Laia la podeu trobar no només a Ràdio Mollet, que està molt bé, i que, doncs, si ens demaneu, us posarem en contacte, sinó a través del perfil de Laia Oller, _ Alimento y Equilibrio, també pàgina web, i podeu contactar amb ella i quedar, i que us faci aquest acompanyament per canviar d'hàbits i trobar, doncs, això, una alimentació equilibrada i saludable.
1: I que la puguem gaudir.
0: I que la puguem gaudir, això, fins i tot amb aperitius. Gràcies, Laia. Ens retrobem d'aquí 3 setmanes, aproximadament.
1: Perfecte.
0: Que vagi bé.
1: Adéu-siau. Bon dia.

Allò que un sap o creu saber, allò que un pensa, allò que ha sentit dir de la vida o els fets d'altri. Haver-hi safareig o fer safareig vol dir comentar alguna cosa públicament. Haver-hi xafarderies en reunies. No ho diguis a ningú perquè la gent de seguida hi faria safareig. També diem passar bugada per dir xafardejar o parlar o comentar de temes privats. Mentre compren, moltes dones passen bugada de tot el veïnat. No deixen ningú per criticar. Portar ous a vendre té també aquest mateix significat de fer circular notícies o xafarderies. Tot el dia porta ous a vendre d'una casa a l'altra. Molta gent ja l'espera per saber novetats o... S'haurien de preocupar més del que ells fan i no portar ous a vendre. Murmurar, criticar o fer córrer o anar a les tisores pot tenir un significat similar. No et refiïs d'aquell parell que, quan tu no hi ets, fan anar les tisores i et critiquen sense pietat. I vosaltres, sou dels qui feu safareig, passeu bugada o porteu ous a vendre? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. Al programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Quina és la millor cançó de la

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio.

i un mullet.

my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Festa Major 2026.
2: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimarts 18 d'agost. Avui és el darrer dia de Festa Major i per començar hi haurà inflables refrescants al Parc de les Pruneres. Això serà a partir de 11:15 d'aquest matí. A les 12 en punt del migdia, concurs de truites al Mercat Municipal. Organitza la Colla Morada amb el suport de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Ja a la tarda, darrera emissió en directe de Ràdio Mollet des de plaça Catalunya, a les 6 en punt, comencem. I a la mateixa hora tindrà lloc el corregot infantil des de la plaça Pau Casals. A continuació, quan acabi el corregot infantil, tindrà lloc el corregot adult en la mateixa plaça Pau Casals. A 7:15 de la tarda, concert de Festa Major amb l'Orquestra Internacional Meravella. Serà a l'Embalat. A les 7 en punt de la tarda, Planeta Trampolí, concretament oferirà animació al carrer, al Parc de les Pruneres. A 8:15 de la tarda tindrà lloc la fartada a l'Avinguda Llibertat de les darreres proves de competició entre la Colla Morada i Torrats. A 9:15 del vespre, els gegants aniran a veure els focs. Sortiran des de la plaça Prat de la Riba. El piromusical enguany anirà a càrrec de la pirotècnia Estalella. Començarà a les 10 en punt del vespre. Es recomana que el públic s'ubiqui a l'Avinguda Llibertat amb el carrer Martí Lomà, donat que el piromusical es farà des del calderí darrere de l'escola Montseny. A 10:15 de la nit hi haurà un acte sorpresa, cercaviles nocturnes, que realitzarà la Colla Morada. Sortiran des de la plaça Catalunya i a les 11 en punt de la nit, ball de fi de festa amb l'Orquestra Internacional Meravella a l'Embalat. Precisament a les 12 en punt de la nit, el Ball del Fanalet servirà per proclamar la colla guanyadora de la Festa Major 2026 a l'Embalat. I al fi de festa el posarà la fúmiga al Parc de Can Mulà pels vols de la 1 de la matinada.
1: Festa Major 2026.
3: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
5: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Festa Major 2026.
6: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
1: Festa Major 2026.
7: Sí?
8: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
7: Ho sento, però ja tinc pla.
8: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
7: Però què dius? És una cosa més important.
8: Doncs explica't.
7: D'acord, és un programa de ràdio.
8: Un programa de ràdio?
7: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
8: I quin és aquest programa?
7: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
8: Doncs sembla divertit.
7: Us esperem.

programa Aquell Any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Rep una salutació de qui t'estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho farem amb els Europe. The Final Countdown és una cançó interpretada pel grup suec de Hard Rock Europe. Fou el primer senzill del seu àlbum The Final Countdown. La cançó va ocupar la primera posició a les llistes de popularitat de 25 països. Escoltem aquest tema dels Europe.

Juan Carlos Ramos Vaquero, conegut artísticament com Iván. És un cantautor espanyol actiu a principis de la dècada dels 80, conegut per èxits com Fotonovela, Sin Amor o Baila. Avui escoltem a Iván amb un altre dels seus temes, Te Quiero Tanto.

Seguim amb la música al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet. El programa aquell any fent un repàs a èxits i números 1. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar el podcast i escoltar-lo sempre que vulguis. Enjoy the Silence és un tema del grup anglès de música electrònica de Pitch Mod, del seu àlbum Violator, publicat el 1990. Enjoy the Silence és un tema compost per Martin Gore, es considera un dels temes més exitosos de The Pitch Mod i també juntament amb Personal Jesus del mateix àlbum, un dels més coneguts. Escoltem Enjoy the Silence, The Pitch Mod.

Còmplices és un duet musical que el 1991 editen el seu quart disc, Está llorando el sol, del qual es desprenen cançons com Cuando duermes, Ojos gitanos i Está llorando el sol, assolint un èxit raonable amb aquest treball. Escoltem a Còmplices, Cuando duermes.

Escoltes a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Gangnam Style és una cançó interpretada pel cantant i raper sud-coreà PSI. La cançó va ser llançada el juliol de 2012 i va debutar al sample de Moves Like Jagger, de Maroon 5. Va ser número 1 a Gongchart, la llista musical nacional de Corea del Sud, i va ser el vídeo més vist del 2012. Escoltem PSI Gangnam Style.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Es realitza durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
4: Parlem de cuina.
5: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
4: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
6: Dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa, continuem amb la música al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet. El programa Aquell Any, fent un repàs a números 1 i èxit dels últims 40 anys. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Lost Yourself és una cançó i senzill compost pel raper nord-americà Eminem. Per a la pel·lícula i àlbum 8 milles. La cançó va ser escrita per Eminem durant un temps lliure durant l'enregistrament de 8 milles. Va gravar la cançó en un estudi portàtil al set d'aquesta. Escoltem Love Yourself, Eminem.

Por fin és una cançó gravada pel cantautor espanyol Pablo Alborán. La cançó es va publicar com el primer senzill del seu tercer àlbum d'estudi, Terral, del 2014. Por fin és una cançó balada de rock suau. Alborán va rebre una nominació a la cançó de l'any als 700 Premi Grammy Llatins. Escoltem Pablo Alborán, Por fin.

El 96.3 de la FM t'acompanya al programa Aquell Any, a la sintonia de Ràdio Mollet. Fent un repàs a èxits i números 1. I recorda, tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa d'aquell any. Manson és la versió en anglès de Dur Der Monsoon. Aquesta versió va ser llançada el 2007 com a primer senzill als Estats Units. La cançó va consagrar a Tokyo Hotel com una banda amb èxit mundial. Escoltem els Tokyo Hotel.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Per marxar ho farem amb el tema Is Johan My Love. És el primer senzill de l'àlbum d'estudi debut de Jennifer López, On The Six, llançat el 1999. El senzill va arribar al número 1 als Estats Units, sent el primer senzill número 1 de Jennifer López. També va aconseguir el número 4 al Regne Unit. Aquest senzill va vendre més de 5 milions d'unitats. Marxem amb Jennifer López, Is Johan My Love. Que tingueu molt bona setmana.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula salut. Tenir una mala salut de ferro. Es diu per referir-se a algú o alguna cosa que, malgrat trobar-se sempre en una situació delicada amb més baixos que alts, resisteix i se n'acaba sortint. El català ha demostrat durant segles que gaudeix d'allò que irònicament en diem una mala salut de ferro. Ha subsistit com un malalt crònic, deia Joan Martí Castell. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? Sembla que ve de l'aglutinació de dues locucions, tenir mala salut i salut de ferro, molt resistent, tenaç. Es fa una comparança amb la fortalesa de ferro, ja que és un metall molt dur. Recordo el refrany "més viu el qui piula que el qui xiula", que fa referència al fet que a vegades mor abans un que està xiroi que un que sempre està pioc, i també la frase feta "fer la viu-viu", és a dir, anar tirant, passar la vida amb dificultats, així com un pot, just anar sobrevivint. Expliquen que quan a les persones grans algú els preguntava pel seu estat de salut, solien contestar això: "Pots comptar, vaig fent la viu-viu". Esperem que tots vosaltres tingueu una salut de ferro i estigueu sants com un gra d'all, o sencers com una ametlla, és a dir, en perfectes condicions físiques i bé de salut. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Jordina Biosca, del Penedès, ens farà la narració No se sap mai.
1: Primer dia. Aquell matí, com cada matí, el vell va sortir de casa i es va seure sota el porxat

0: Mirava tot allò que tenia al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, i allà, en un tancat, el seu cavall. Era un animal jove, robust, briós. Ajudava la família en totes les tasques del camp. De cop i volta aquella bèstia, com si una mà invisible l'hagués esperonat, va aixecar les potes al davant, va renillar, va començar a córrer al galop, va saltar la tanca i va desaparèixer camí enllà. El vell es va quedar quiet, com si res no hagués passat, i tots els seus veïns, que sí que ho havien vist, van anar corrent cap a casa seva. Vell, vell, però que ho has vist? Se t'ha escapat el cavall, ha marxat. Com us ho fareu ara per treballar? Quina ruïna, quina mala sort! El vell, però, se'ls va quedar mirant i els va contestar. Mala sort? Dissort? No se sap mai. Segon dia. Aquest matí el vell ha tornat a sortir de casa i s'ha tornat a seure al seu porxat. Ha mirat tot allò que té al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, els ocells, el tancat. El seu cavall, però, no hi és. Recordem que va marxar el dia abans. L'home mira, pausat, tranquil, i de cop i volta, en aquell punt mateix on havia desaparegut el cavall, veu que comença a aixecar-se tot un núvolet de pols. Aquell núvol de pols, que al principi és molt petit, de mica en mica sembla que es vagi apropant, que es vagi fent gros i dens. I quan es plou a la vora, el vell pot veure que aquell núvol de pols és el seu cavall que torna a casa, i oh, sorpresa! No ve pas sol. Darrere seu hi ha tot una colla de cavalls que l'estan seguint, i un rere l'altre, com si una força invisible, com si una mà invisible els estés esperonant, van saltant dins el tancat. El vell es queda quiet, mirant-s'ho tot, pensant, i els seus veïns, que també ho han vist tot, se'n van corrent cap a casa seva i li diuen alhora: «Vill, però que no ho veus? Va marxar i mira com torna avui! Quina colla de cavalls que tindràs ara! Serà molt fàcil poder treballar! Ets un home afortunat, tens molt bona sort, tot anirà de cara!» I el vell se'ls va quedar mirant i els va contestar: «Que tot em vindrà de cara? No se sap mai!»
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimarts 18 d'agost. Avui és el darrer dia de Festa Major i per començar hi haurà inflables refrescants al Parc de les Pruneres. Això serà a partir de 11:15 d'aquest matí. A les 12 en punt del migdia, concurs de truites al Mercat Municipal. Organitza la Colla Morada amb el suport de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Ja a la tarda, darrera emissió en directe de Ràdio Mollet des de plaça Catalunya, a les 6 en punt, comencem. I a la mateixa hora tindrà lloc el corregot infantil des de la plaça Pau Casals. A continuació, quan acabi el corregot infantil, tindrà lloc el corregot adult en la mateixa plaça Pau Casals. A 6:45 de la tarda, concert de Festa Major amb l'Orquestra Internacional Meravella serà a l'Embalat. A les 7 en punt de la tarda, Planeta Trampolí concretament oferirà animació al carrer al Parc de les Pruneres. A 7:45 de la tarda tindrà lloc la fartada a l'Avinguda Llibertat de les darreres proves de competició entre la Colla Morada i Torrats. A 8:45 del vespre, els gegants aniran a veure els focs. Sortiran des de la plaça Prat de la Riba. El piromusical enguany anirà a càrrec de la pirotècnia Estalella. Començarà a les 10 en punt del vespre. Es recomana que el públic s'ubiqui a l'Avinguda Llibertat amb el carrer Martí Lomà, donat que el piromusical es farà des del calderí darrere de l'escola Montseny. A 10:45 de la nit hi haurà un acte sorpresa, cercaviles nocturnes, que realitzarà la Colla Morada. Sortiran des de la plaça Catalunya i a 11:00 en punt de la nit, ball de fi de festa amb l'Orquestra Internacional Meravella a l'Embalat. Precisament a 12:00 en punt de la nit, el ball del Fanalet servirà per proclamar la colla guanyadora de la Festa Major 2026 a l'Embalat. I al fi de festa el posarà la fúmiga al Parc de Can Mulà pels vols de 1:00 de la matinada.
0: Festa Major 2026.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Sí?
6: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
5: Ho sento, però ja tinc plor.
6: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
5: Però què dius? És una cosa més important.
6: Doncs explica't.
5: D'acord, és un programa de ràdio.
6: Un programa de ràdio?
5: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
6: I quin és aquest programa?
5: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
6: Doncs sembla divertit.
5: Us esperem. The streets
7: I used to own. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem amb una professional de l'Institut Català de la Salut. Concretament, el tema és la fragilitat, els beneficis que comporta l'exercici físic en l'envelliment. I la convidada, Ariadna Cots-Sapena, fisioterapeuta del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Ariadna Cots, com dèiem, fisioterapeuta del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet de Mollet del Vallès, per tant, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres, bon dia.
1: Amb l'Ariadna anem a parlar d'això, d'aquest tema que us hem anunciat, fragilitat, beneficis de l'exercici físic i l'envelliment. De fet, amb l'Ariadna, jo crec que des que va arribar a ser professional de l'Institut Català de la Salut, hem tingut conversa amb ella, perquè és una figura relativament recent, el de fisioterapeuta, sí, en els centres d'atenció primària.
3: Sí, sí, tot just ara ha fet 3 anys que ens hem incorporat dins dels equips d'atenció primària, una mica per respondre, no, a les necessitats reals de la població, no, igualment com els REBEC, no, que són els psicòlegs, els referents de benestar emocional, sí. I les nutricionistes, no? O els nutricionistes, doncs tots junts, juntament amb els metges, infermeria, personal administratiu, doncs formem part d'aquesta família, no, ara, de l'atenció primària.
1: Que l'Ariadna ens va deixar molt clar quan es va incorporar que fisioterapeuta no vol dir fer massatgets, sinó que s'ha de treballar, que ens donaran eines i elements, no?, per poder treballar, com ara el tema que anem a abordar avui, que és la fragilitat, i sobretot com podem, doncs, combatre, no?, aquesta fragilitat, sí, sí, a través de l'exercici físic. Primer de tot, Ariadna, et demanarem allò, què és, no?, quan entenem que una persona és fràgil?
3: Mira, parlem de fragilitat, és un estat en si, no?, de vulnerabilitat, no?, sobretot que es caracteritza per una disminució que té la persona de la capacitat de resposta de l'organisme, no? Això comporta una major possibilitat, no?, de patir caigudes o un empitjorament o deteriorament funcional, o fins i tot que aquesta persona acabi desencadenant una discapacitat.
1: Però aquesta fragilitat ve donada per algun tipus de malaltia o pel fet de fer-se gran?
3: Seria més la segona opció, no? És un procés en si, és un procés dinàmic, vale? Llavors, a mesura que ens anem fent grans, vale, aquesta fragilitat augmenta. Val? El podem trobar tant en dones com en homes, però sí que és veritat que es dona més, més en dones. Vale? I bàsicament és quan una persona es torna més vulnerable davant d'una situació. No? Jo faria una miqueta el símil, per exemple, d'un pont. No? Tenim un pont, no?, que fa les seves funcions, però a mesura que van passant els anys, imagina't que ve una tempesta molt forta, no? Sí. O una pedregada. Aleshores, si a aquest pont no li hem fet un manteniment, segurament la seva funció, vale, doncs potser tindrà una esllavissada o es farà malbé. Vale? Una miqueta el que intentem nosaltres és detectar aquesta fragilitat. No? Aquesta persona, que seguint el símil seria, doncs, aquest pont, no? Intentem anticipar-nos a aquesta situació, no? A aquesta pedregada que sabem que pot arribar a venir, vale, fent una mica aquest manteniment.
1: Fent referència, vale, a aquest símil, estaríem parlant allò de tot el que és l'esquelet de la persona? És a dir, quan parlem de fragilitat, no?
3: És una situació que nosaltres els professionals detectem, bàsicament, ja no només en quant a esquelet, sinó detectem, per exemple, una pèrdua de pes, no? Com podem saber que aquella persona està entrant en una etapa de fragilitat? Doncs veiem que perd pes, val? Sense una causa aparent, val? La persona també refereix un cansament que no respon realment a una activitat que hagi pogut fer, sinó que et diu, no, és que tot el dia vaig cansada, no? Ja em llevo cansada, no? O cansat. Vale? I també la persona, doncs, ens explica com noves dificultats en les seves activitats del dia a dia. Val? Una miqueta aquesta tríada ja una miqueta ja ens faria pensar que ens estem trobant ja amb una persona que està entrant en aquesta etapa de fragilitat. I no és tant que la persona ens pugui comentar, doncs, o que té dolor, múscul esquelètic, una miqueta com el que em comentaves, no?
1: Estava pensant si doncs en salut sempre parlem de prevenció, no sé si i aquesta prevenció, evidentment, quan abans detectem, no? Les coses molt millor. No sé si en el cas de la fragilitat és fàcil allò amb això que estaves comentant, no? Allò una persona que perd pes, que se sent fatigat, és sí. Fàcil de dir, escolta'm, està entrant en un procés de fragilitat.
3: Sí, bueno, aquí entrem en joc exacte els professionals sanitaris, no? Que el que intentem exacte, sobretot és poder fer una detecció precoç, no, d'aquesta situació, no? Perquè la bona notícia seria que és una situació que és reversible, és a dir, que quan la podem detectar, vale, podem o bé intentar aturar-la, vale, amb sí. Unes eines que després parlarem, vale, o si no, enlentir-la, no? Enlentir aquest procés de discapacitat que comporta i la resta d'efectes d'aquesta discapacitat, sobretot amb un objectiu principal, no? Que seria que aquella persona tingui un envelliment saludable.
1: Uh-huh. Doncs dèiem allò que volíem parlar dels beneficis de l'exercici físic i trobo que serà una de les eines que ens plantejarà l'Ariadna Coach per combatre precisament, no, aquesta fragilitat.
3: Ah, exacte.
1: Sí, ho ens sumem bé, eh?
3: Sí. La pastilleta seria doncs, fer exercici físic, ¿vale? Seria una miqueta l'objectiu, no? A anticipar-nos aquesta fragilitat, ¿vale? Mitjançant doncs, practicant aquest exercici físic, no? Per què? Doncs perquè sabem que una sessió d'exercici físic té un efecte immediat, ja, no? Doncs que ens ajuda a dormir millor, ens ajuda a disminuir l'ansietat, ens ajuda també a disminuir la pressió arterial, ¿vale? I aleshores també sabem que a practicar l'exercici físic a llarg termini doncs, també ens comporta una sèrie de beneficis a nivell de la salut cerebral, la salut del cor, no? Per prevenir càncers, ¿vale? Però sí que nosaltres, els fisioterapeutes, des de l'atenció primària, sobretot els entrenaments que fem, no? Les sessions que fem, estan centrades en tres pilars, no? Sobretot, que seria amb aquest perfil de pacient que comença a tenir certs signes de fragilitat, doncs seria treballar sobretot la força, l'equilibri i la resistència, no? És a dir, fer un treball aeròbic suau. Per què això? Doncs perquè amb la força treballem exercicis per les quatre extremitats, no? Amb l'equilibri, què treballem? Doncs evitem les caigudes, no? Que seria, si no, normalment una caiguda moltes vegades és un desencadenant que ens comporta una hospitalització i aquesta hospitalització, vale, normalment doncs, va associada doncs, a una
1: caiguda, bueno,
3: sí, un deteriorament, exacte, un sí. Deteriorament, disculpa, i una pèrdua d'energia, una pèrdua d'autonomia, val? I aleshores el que intentem, reeducant aquest equilibri, treballant la força, vale, i treballant una miqueta la resistència aeròbica suau, vale? Doncs anticipar-nos a aquestes caigudes.
1: Anem a explicar algun d'aquests exercicis que es plantegen en aquestes sessions. Evidentment no tenim imatge, però a través de la veu intentarem explicar-ho el millor possible, si no també us recomanem que entreu allò a la pàgina web de Canal Salut, que hi ha infografies també per seguir segurament aquests exercicis que ens plantejarà l'Ariadna. La força, deies, treballem les extremitats, no?
3: Sí, exacte, vale? Bueno, això seria en termes generals, vale? El que intentem també nosaltres és individualitzar una mica aquests tractaments, no? que sí que són tractaments grupals, en grups reduïts de 10 persones, però sí que fem una valoració inicial per saber una miqueta el punt de partida, no? D'aquella persona. Tots aquests pacients que farien aquests tractaments tindrien una fragilitat inicial, que es diu, és a dir, però cadascú partiria doncs, d'una força, d'una qualitat de la marxa diferent, vale? D'una mobilitat diferent, i a partir d'aquí doncs, ens plantegem uns objectius. No? Doncs hi haurà qui potser comença fent exercicis més assegut en una cadira, val? Hi ha qui potser en canvi el podem fer treballar més de peu, és a dir, en carga, no? Que ja incorporem una miqueta ja més l'equilibri, la coordinació. Val? Llavors sí que fem un treball més general, també global, d'extremitats superiors, d'extremitats inferiors, vale? I també doncs, una miqueta els objectius aquests també els podem consensuar fins i tot amb els usuaris, no? Per veure una miqueta quins objectius personals tenen, no? Perquè el que sí ens agrada també és que el seu entrenament funcional doncs, que respongui una mica a les necessitats del seu dia a dia. És a dir, si una persona viu sola, necessita doncs, poder col·locar unes coses en una estanteria, doncs exercicis funcionals és una mica que responguin a les seves activitats del dia a dia, no? Una persona que ha de cuidar els seus nets, una persona que necessita pujar escales perquè no té sensor, doncs detectar una miqueta aquestes necessitats i a partir d'aquí doncs establir un pla terapèutic.
1: De fet, nosaltres us recomanàvem allò que doncs entreixeu al Canal Salut i nosaltres ens hem descarregat una d'aquestes infografies, no? I que parla allò de la rehabilitació per un envelliment saludable, els exercicis, i posa doncs que els hem d'adaptar a les nostres capacitats. I això és el que comentava l'Ariadna, no? Segons la teva capacitat, doncs igual has de començar fent activitat doncs assegut. Es pot fer allò, assegut en una cadira, tu pots treballar la força igualment.
3: Sí, sí, sí. No? És com facilitar una miqueta un exercici, no? Posem les eines i al nivell de cada persona, no? És a dir, és com, per exemple, doncs, els nens petits, no? Que potser abans de caminar, doncs primer gategen, no? Doncs seria una miqueta això, és a dir, primer doncs anem a gategar, agafar seguretat en aquest sentit, per al següent pas, doncs ja caminem, en el cas dels bebès, no? Doncs ja comencen a caminar. Doncs amb les persones igual, no? Amb les persones grans que pateixen fragilitat, individualitzem el tractament de manera que cadascú treballi, però sempre, no sempre des de la zona de confort, sinó sempre una miqueta més, no? Per anar guanyant força, per anar guanyant equilibri i anar guanyant seguretat i que això es tradueixi, doncs, que tinguin major rapidesa al caminar, per exemple. Nosaltres també treballem molt el fet aquest, no?, d'aixecar-se de la cadira, aquest moviment que sembla tan simple, és un moviment que per ells els dona molta autonomia. Per aixecar-te sol del lavabo, per exemple, aixecar-te sol d'un sofà quan tu vius sol és molt i molt important, no? Per exemple, exercicis de prensió de la mà, doncs també els treballem molt perquè sabem que està estudiat, no?, que en el dia a dia tot el que és la prensió de la mà, la força aquesta, també es va perdent i és molt important per les activitats del dia a dia d'aquella persona, no?, de la persona gran, doncs perquè moltes accions del dia a dia impliquen aquest tipus de força que també es veu minvada en un context de fragilitat.
1: Mm-hmm. No, és interessant allò tenir en compte, no?, doncs què és el que tu necessites en la teva vida quotidiana per tal de, doncs, reforçar-la. Vull dir que perfecte. De fet, sempre es diu, no?, que millor fer ni que sigui un mínim d'activitat física que no fer gens d'activitat, no? I activitat física no hem d'entendre com hem d'anar al gimnàs.
3: No, exacte. No. Perfecte, ho has dit molt bé. Vale? És moure's cada dia, no? I ara aquí potser no té possibilitat doncs, de sortir cada dia pel motiu que sigui. Doncs, bueno, doncs això, què implica? Que cada dia haurem de fer, o sigui, cada setmana hauríem de fer uns 150 minuts, no? En termes generals, no? Doncs dius, mira, doncs seran 30 minuts. Aquests 30 minuts tu te'ls pots distribuir com vulguis. Són sumatoris, és a dir, si tu dius al matí, exacte, no? Faig una miqueta d'exercicis al llit, perfecte, abans de llevar-me, per activar-me una miqueta, doncs mira, ja has fet 10 minutets. A mitja tarda fas 20 minutets més, fas passadissos per casa, o surts a passejar el gos. Cadascú adaptat a la seva realitat. Vale? L'important és moure's cada dia. Això combinat doncs, amb uns hàbits saludables, no? Com seria menjar bé, menjar equilibrat, vale? Que a nivell preventiu ens aniria molt bé, doncs seria genial. Vale? Altres cosetes que podem tenir en compte seria, per exemple, a l'hora de prevenció, no? De dir seria revisar la medicació, no? És a dir, quins efectes secundaris té aquesta medicació? Em provoca mareig? Em provoca malestar? Doncs anem a mirar, perquè això tampoc no ens interessa. Si justament estem treballant l'equilibri, doncs ho parlem amb el metge, parlem amb l'infermera, vale? A veure si podem buscar un tipus de medicació que en aquest sentit no ens influeixi tant, no? Altres coses que reforcem en aquests grups de fragilitat també és educar una miqueta per la salut, no? Per evitar les caigudes és important també adaptar, no?, el mobiliari de casa, no tant el mobiliari, sinó potser, doncs, per exemple, que sigui una estança il·luminada, que hi hagi llum. Depèn de quina persona, que si necessita baranes a la dutxa, doncs que realment les pugui tenir.
1: Les sabatilles tancades.
3: El calçat, que no estigui gastat. A vegades tenim un calçat que dius, no, està nou, però mires la sola i la sola està supergastada. Doncs potser a vegades, això fins i tot en els grups, jo també els dic, va, doncs mentre fem exercicis, no?, doncs que a vegades, doncs, si tu no els hi dius, doncs potser ells no saben fins a quin punt és important, no? Portar un calçat que t'agafi bé el peu, que sigui del teu número, no? Que no estigui supergastada la sola, vale? I són cosetes que, en el fons, els hi donen estabilitat en el marxa, en la marxa, en el seu dia a dia.
1: Al igual que des de la primària treballeu en forma grupal, evidentment, en funció de les possibilitats, les condicions físiques de cadascun dels usuaris i usuàries, m'imagino que una recomanació també és poder fer aquesta activitat física compartida. I em refereixo que hi ha molts centres cívics, no?, per la gent gran, que fan activitat física, no sé si és recomanable, precisament, no? Sempre, si vas acompanyat, o sortir a caminar, no? Allò que deies, bé, amb la mascota, bé, no tinc mascota, però quedo amb un amic, una amiga.
3: Perfecte,
1: no?
3: Perfecte. Aquest temps actiu, no?, sempre parlem que també pot ser un temps social, no? És a dir, que el pots compartir amb amics, el pots compartir amb família, el pots compartir, doncs, anant a un taller del barri, vale? També és molt important dins d'aquest context de fragilitat que dèiem, doncs, que a vegades també les persones també tenen tendència, doncs, a l'aïllament, no? Que seria també un signe que ens pot fer preveure, doncs, entrar a certa etapa de fragilitat, no? Doncs serà molt important també, doncs, tenir aquest reforç i aquesta xarxa social.
1: És curiós, perquè l'Ariadna, jo pensava que em diria, no, és important allò per fer força, treballar les extremitats, que agafeu allò, doncs, compreu un paquet de llenties de mig quilo.
3: I cal també,
1: no?, per aixecar, no?
3: Sí, sí, fem servir, doncs...
1: El que tenim per casa, no?
3: Moltes vegades sí.
1: No cal que ens comprem allò.
3: Aigua,
1: no cal que comprem unes peses.
3: No necessàriament, perquè amb ampolletes d'aigua, doncs mira, ja tens els 300, els 500 grams, una ampolla de litre ja tens el quilo i bueno, i amb això pots anar treballant. Sí. Bueno, també, de fet, també venen els Reis, vull dir, si ho posen a la carta, doncs, una pilota d'espuma, doncs perfecte, per exemple, no? Però a priori el material, el que tenim a casa, l'adaptem.
1: Que la piloteta d'espuma seria per treballar això que deies d'agafar amb la mà la pressió?
3: Allò. Per exemple, si fos una pilota petita, doncs treballaria amb la pressió. Si és una pilota més gran, doncs també a vegades fem exercicis de peu, doncs llançar una pilota contra la paret si la persona viu sola, amb un bot, sense bot... Vull dir, podem treballar diferents cosetes en funció de la mida de la pilota, no?, també.
1: Una persona que ens estigui escoltant i que digui, a mi crec que m'interessaria, no?, poder participar en una d'aquestes sessions grupals. No sé quina durada tenen aquestes sessions. Si una persona, doncs, participa en una sessió i punt, o són diverses sessions, si és el metge, la infermera de referència, qui deriva el fisio, la fisioterapeuta?
3: Sí. La detecció seria, doncs, el metge o bé l'infermera, no?, que li fa una sèrie de preguntes, vale? Nosaltres, preguntes relacionades amb el seu dia a dia, no?, una miqueta el que hem estat parlant abans. Nosaltres també fem una sèrie de proves senzilles, com la rapidesa del caminar, aixecar-se de la cadira, valorem la pressió de la mà, vale? I a partir d'aquí, doncs, si veiem que aquesta persona està en un estadi de fragilitat inicial, sí que va, i que compleix els criteris, doncs l'inclourien en aquest grup, no?, grups reduïts, val? I aquestes sessions normalment són una sessió setmanal d'una hora, val? I seria durant 10 sessions, és a dir, que pràcticament ens n'anem a 2-3 mesos d'activitat grupal. Aleshores, abans d'acabar aquesta activitat grupal, el que sí fem és intentar vincular aquesta persona amb alguna activitat, no?, de la ciutat que a aquesta persona li agradi. Per exemple, si a una persona li agrada ballar o que impliqui una miqueta moure's, val? El que dèiem, no?, activitat física. Doncs mirar a veure quins recursos hi ha aquí a Mollet, no?, per tal que aquesta persona pugui tenir certa continuïtat. Ja contem que aquest tractament el fem un cop a la setmana i aquestes persones sí que incidim molt en a casa. Cada dia han de fer el seu ratet, no?, de deures que diem, vale? Però tot i així està bé que quan acabem aquestes sessions, si aquesta persona s'ha pogut vincular a alguna activitat que li motiva, que li agrada i que li va bé, doncs perfecte, no?, perquè així podrà anar progressant, estarà supervisat per un professional, vale?, o ja sigui en un centre cívic, o ja sigui bueno, doncs en un taller de la ciutat, o una activitat del programa Mouta, d'aquí Mollet, vale? Aquest del programa Mouta potser en context de fragilitat bueno, ho s'hauria de mirar, individualitzar cada cas, eh? Però vaja, en funció de cada cas, mirem una miqueta les necessitats de la persona i també la inquietud, no? Una mica consensuem el que li agrada, el que no li agrada, per tal de crear una miqueta d'adherència i que aquesta persona realment tingui continuïtat, no?, dins d'aquest taller de fragilitat.
1: Potser fins i tot allò no cal que sigui allò una activitat física, la que recomaneu, mm-hmm, sinó el fet de sortir de casa i desplaçar-se, no?
3: Exacte, sí, cada, ja et dic, cada cas, sí, el que necessiti, no?, el reforç que necessiti aquella persona. Hi ha persones que potser els hi va millor i són capaços de treballar més a nivell individual a casa seva, no?, i no necessiten tanta supervisió, i hi ha gent que necessita una miqueta més que l'arrosseguin una mica, aquest treball grupal, hi ha gent que necessita més aquest contacte social, hi ha gent que potser aquesta xarxa social ja la té més coberta i pot fer més un treball individual.
1: I Ariadna, una qüestió, després feu un seguiment? És a dir, un cop aquesta persona ha participat en aquestes sessions grupals, no sé si al cap de X temps, doncs la citeu novament per veure, no?, per veure, mm-hmm, com ha evolucionat, si realment s'ha reforçat, no?,
3: sí,
1: si ha millorat aquest estat de fragilitat.
3: Sí, nosaltres el que fem, o sigui, fem una avaluació inicial, una avaluació final, no?, d'aquest taller grupal de fragilitat, i quan els hem fet aquesta prescripció social que anomenem nosaltres, no?, que seria dir, mira, doncs aquesta proposta, no?, que els hi fem, doncs fem un seguiment als 3 mesos, als 6 mesos, a veure una miqueta, tenir una miqueta de feedback d'aquella persona, com li ha anat l'activitat, i si s'ha pogut vincular, si no, per quin motiu, mirar una miqueta com, bueno, com ha respost aquella persona.
1: Perquè, de fet, has dit allò, aquesta fragilitat que està vinculada a l'envelliment, revertir no es pot revertir, perquè, clar, cada vegada, no?, una es va fent més gran, però sí que es pot alentir, no?
3: Sí,

0: d'un context d'envelliment, no? El que busquem és realment, però que aquella persona tingui un envelliment saludable, que és a dir, que no li comporti una dependència, una disminució, és a dir, que si ve una grip, no? La grip seria com la pedregada, val? Doncs que aquesta situació d'estrès externa li suposi el mínim de pèrdua d'autonomia.
1: Mm-hmm. Ens ha agradat el símil del pont, eh, Ariadna? És molt visual i jo crec que tothom ho haurà entès, de manera
0: que sí.
1: Jo entenc que amb aquestes revisions anuals que es recomana a tota la població a partir d'una certa edat, no?, que mm-hmm. facin allò al metge, metgessa de capçalera,
0: sí,
1: o amb la seva infermera, infermer de referència, doncs si
0: exacte,
1: es detecta de forma precoç aquest procés de fragilitat, amb el suport també dels fisioterapeutes, uh-huh, doncs ho tenim allò pim-pam, eh?
0: Sí,
1: solucionat.
0: Ho tenim controlat.
1: Ariadna Cots, Sapena, com dèiem, fisioterapeuta, professional de l'Institut Català de la Salut, en concret en el Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès. Moltíssimes gràcies
0: a
1: per haver-nos acompanyat i fins una altra.
0: Fins una altra. Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova nit calenta a Lleida i no només per les temperatures, que també. 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat rellotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
2: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants policials i polítics.
0: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
2: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
0: I dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
2: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
0: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
0: Tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull ràpid també al temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, com estem? Continuem aquest

0: dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
1: Gràcies, Marc. I en cultura, el Circ de Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet.
2: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
1: I en esports, Rodri signarà i serà presentat avui com a nou jugador del Barça a aquestes properes hores. De fet, Joan Barberà.
3: El migcampista de Madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
1: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I és la nostra portada d'avui, dimarts 18 d'agost. 7 detinguts a Lleida aquesta nit, al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
2: Sí, els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Aquests fets, d'una banda.
1: I de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
1: Gràcies, Judit. N'estarem pendent dels fets que puguin passar en aquestes darreres hores. I aquest matí, Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
2: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
1: Ens ho explica des de Ràdio Cambrils en Gerard Amigó.
6: Cambrils ha celebrat aquest matí a la plaça de la Pau, just davant del Club Nàutic, el tradicional acte en memòria de les víctimes del 18 d'agost de 2017, ara fa 9 anys. Una dona veïna de Saragossa que estiuejava a Cambrils va perdre la vida i 5 persones més van resultar ferides. L'homenatge del 8è aniversari de l'atac ha estat presidit per l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, diversos regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, d'una de les víctimes de l'atemptat, totes les forces policials de Cambrils, altres autoritats polítiques i persones a títol individual o associatiu que s'hi han sumat. L'alcalde ha expressat que des de Cambrils tenen clar que es pot lluitar contra el fanatisme gràcies als cossos de seguretat i ha volgut recordar la figura de l'Anna Maria Suárez, la víctima d'aquell dia, que era una cambrilenca d'adopció perquè passava tots els estius a Cambrils. Klein aboga per continuar vivint junts i en comunitat.
4: Notícies en xarxa.
1: Passen 6 minuts de les 2 del migdia a Barcelona. L'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses, fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
7: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a la ciutat és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
1: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls el company Arnau Vidal.
8: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des

0: conservació dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
1: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles, i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
0: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
2: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal al curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària La Vinyala, que anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Des de Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
3: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
4: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors, i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
3: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
2: En punt un quart de 3, és moment de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
5: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
2: I quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
5: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre que dues menys greus han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell.
2: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
5: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font del Mostany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
2: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues.
5: Els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració dels vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l'alcohol. Després de la prova d'alcohol, ha donat una taxa de 1,09 mil·ligrams per litre i també ha donat positiu en el test de drogues.
2: I detenen un home després de fugir dels Mossos, atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents.
5: L'home també va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials. El conductor del vehicle va ser reduït i detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat i conducció temerària.
2: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest no arriben als 300 habitants, és un punt molt important. És el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar més un abans i un després, i perquè no es perdi la memòria, ara se n'ha fet un documental. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa en Julen Andrés.
6: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
7: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, si féssim, bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, també va ser un impulsor molt bo, perquè també

0: Venir a treballar, i això és una joia per tothom.
1: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
2: Passen 3 minuts d'un quart a 3, moment ara per la cultura. I us ho avançàvem en titulars, el Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle en aquesta ciutat, això sí, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
3: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Circ du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curius, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
4: El 2016 es va signar un contracte amb el Circ du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per a finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
3: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
2: I l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres que fa el líquid que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Des de Tarragona Ràdio, n'informa Tere Ortega.
5: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
6: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
5: El camí barreja joventut i veterania.
7: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, per descansar, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Pujàvem els bocois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
8: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
5: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.
2: Gràcies, Tere. I el País Basc és el territori convidat enguany en el 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Des de l'OTFM, Natàlia Moreno.
9: Després es torna a convertir-se durant una setmana en un punt de trobada de la dansa d'arrel. Més de 300 artistes passaran pel municipi en una edició que combina els espectacles amb la formació, la divulgació, la participació ciutadana i propostes que surten dels escenaris per endinsar-se en el paisatge de la Garrotxa. Els primers tallers per infants i joves adults ja han començat aquest dilluns i al vespre l'estrena d'Allò que som de l'Esbart Malboneny ha donat el tret de sortida als espectacles amb el 50è aniversari de l'entitat. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha reivindicat que la celebració és també un reconeixement a totes les persones que durant mig segle han passat per l'entitat.
10: És fer un homenatge a totes les persones que han apostat per l'entitat, que han passat per l'entitat i que hi han ficat el seu gra de sorra. És una entitat que està en línia ascendent, que està iniciant nous projectes. Tenim nous projectes conjuntament amb l'Ajuntament per poder tirar endavant i poder doncs, millorar una cosa molt important que és la nostra cultura.
9: Més enllà de l'aniversari, el festival manté la mirada posada en la creació contemporània vinculada a la tradició i on també la música tindrà un espai les nits de divendres i de dissabte. Podeu consultar més informació del festival i adquirir entrades pels espectacles al web esdansa.cat.
11: A menudo me recuerdas a alguien.
2: I avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
11: No, sin miedo. Y
12: invadido por la ausencia.
13: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria, una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
12: Si algún día te veré.
2: Arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
14: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny ja és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
15: Jugar el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
14: Rodri ja és realitat. El que resisteix és el davanter desitjat. L'Atlètic de Madrid referma que no ven Julián Álvarez, tot i el desig del jugador de marxar al Barça i del Club Blaugrana d'incorporar-lo. Avui, el tècnic del club matalasser, Cholo Simeone, ha tornat a deixar clar que l'entitat ja va deixar molt clar el tema.
16: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en qual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó, y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
14: No jugarà, per tant, aquest primer partit de Lliga a primera divisió, i el Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. A segona divisió, el Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar a la primera jornada de Lliga amb el conjunt català. I el centre d'esport Sabadell es va estrenar ahir amb nota, empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón, en un partit on van fallar un penal que els hagués pogut donar el triomf. Escoltem el tècnic arlequinat, Ferran Costa.
17: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
14: A segona federació, l'Olot ha fitxat l'experimentat migcampista de Vilafranca, Rai Marchand. El jugador s'ha compromès amb el club de la Garrotxa per al nou curs. En bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona ja és a Catalunya. Avui ha arribat al base nord-americà Marc McClung. I en hoquei herba, avui juga la selecció espanyola masculina i femenina al Mundial.
2: Gràcies, Joan, per l'última hora dels esports. Nosaltres fem ara una petita pausa i a 2:45 ens hi tornem a posar. Fins ara.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi semblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punt

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Nova nit calenta a Lleida i no només per les altes temperatures, que també 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
4: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials.
2: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
4: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
4: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
2: Activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
2: I tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogó. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
2: Gràcies, Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat.
4: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curios. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
2: En esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Joan Barberà.
6: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
2: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: I és la nostra portada d'avui. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
4: Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits.
2: I aquests fets, d'una banda i de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
7: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 de del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
2: Gràcies a Judit. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
4: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
2: Canal Reus, Alba Corxeró.
8: El municipi del Baix Camp ha volgut recordar els 360 ferits i les 16 víctimes mortals, una d'elles a la mateixa Vila Marinera, en un acte davant del Memorial de la Pau. A l'acte han participat tant representants polítics com policials, una víctima dels fets i diversos testimonis.
9: En segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida, ràpidament. Els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que acometessin la seva funció.
8: Durant l'acte s'han recordat totes les víctimes i, especialment, Ana Maria Suárez, la dona de 67 anys que va perdre la vida aquella matinada del 18 d'agost aquí, a Cambrils. L'acte ha culminat amb una ofrena floral, seguida d'un minut de silenci en record a totes les víctimes. Un record que, any rere any, es vol mantenir viu i transmetre a les noves generacions, i tot plegat amb un missatge que avui pren una força especial, la pau com a manera de relacionar-nos.
3: Notícies en xarxa.
2: Passant 6 minuts a 2:15, a Barcelona l'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
4: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
10: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a la ciutat és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
4: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
2: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
11: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
12: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
11: L'executiu Montoliu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
2: I us ho explicàvem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
2: I sense deixar de mirar el cel, també us expliquem que el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
13: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
14: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
13: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
14: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
13: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Altres informacions destacades del dia. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants de Ceuta.
4: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però sí han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
2: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
4: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
2: I un apunt econòmic perquè les exportacions van pujar a prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions van batre rècords.
4: Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions a Catalunya van assolir 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9 més que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica. Les importacions també augmenten, en aquest cas un 10% interanual, sobretot per compres a l'exterior relacionades amb productes energètics.
2: I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
15: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà Badalona.
2: I el Portbalís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
16: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
17: La part de restauració va una, la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
16: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
2: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola d'infantil i primària La Vinyala, que en anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
18: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
19: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
18: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
2: Passa un minut de 3:15. És moment ara de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
4: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el nou tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
2: Quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
4: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi. Juntament amb dues víctimes han estat menys greu. Una quarta, també menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Quan els bombers han arribat, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de les dues persones que encara eren dins de la nau.
2: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la Séquia del Cap.
4: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mostany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
2: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, aquesta fita és un punt molt important. El casal és el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després i perquè no se'n perdi la memòria, ara n'han fet un documental. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
20: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
21: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim... Bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
20: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
2: I ara sí, moment per la cultura. El Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle, això sí, en aquesta ciutat, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet ens ho explica la Maria Semblàs.
0: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Circ du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solà on se sol ubicar el circ, per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curius, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
1: El 2016 es va signar un contracte amb el Circ du Soleil durant 10 anys, on ells cada dos anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per a finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
0: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
2: I de l'Hospitalet de Llobregat a Tarragona, perquè l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui, després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i dos dies que han fet carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio la Tere Ortega.
22: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
23: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
22: El camí barreja joventut i veterania.
24: I no havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, amb les descanses, i anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bacolls, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
25: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
22: Han estat dos dies i 62 quilòmetres de recorregut.

0: deixar la imatge.
1: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
0: Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
2: Ho fa amb l'últim Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
0: Ya sé todo de tu vida y sin embargo...
1: Ara sí, arriben els esports. Ens porta el Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i que s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodri ja és realitat, el que resisteix el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, perquè el conjunt madrileny torna a insistir que no ven al futbolista. Escoltem el seu entrenador, Cholo Simeone.
5: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, no creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
3: El Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. Baixem una categoria, la categoria de plata, a segona divisió. El Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga. I el Centre d'Esport Sabadell es va estrenar amb nota, empat sense gols, al camp de l'Sporting de Gijón. Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
6: El Sabadell ha tornat a la segona divisió amb un meritori empat al camp de l'Sporting de Gijón, tot i no tenia bona part de la futura plantilla encara disponible, entre tocats, jugadors fora de forma, alguns que han de sortir i uns 3 o 4 que encara han d'arribar en el que queda de mercat, l'equip arlequinat es va mostrar amb moltíssima personalitat. Ahir al vespre, al Molinón, i només la manca d'encert explica el 0-0 final. Sobretot a la primera meitat i especialment amb el penal fallat per Yanis Rahmani abans del quart d'hora de joc. Per això el tècnic Ferran Costa, tot i el punt, fins i tot admetia que havia tingut regust a poc.
7: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
6: Arrenca la Lliga al Sabadell amb aquest 0-0 a Gijón, a l'estadi de Gà del futbol espanyol. L'expedició arlequinada ha tornat aquest matí a primera hora en avió des d'Astúries. La segona jornada portarà el Centre d'Esports a Castelló diumenge a les 7 del vespre, mentre s'enllesteixen les obres d'adequació a la categoria de l'estadi de la Nova Creu Alta.
3: I en bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona ja és a Catalunya. Marc McClung, base nord-americà. Escoltem el protagonista.
8: I'm gonna give it everything I have and,
9: Ho donaré tot i em prepararé tan bé com pugui. I passi el que passi, ha de passar. Però ja saps que vull venir aquí, marcar la diferència i el que vull és guanyar. Què podeu esperar de mi? Crec que només un noi que ho donarà tot a cada partit. Amb sort podrem oferir un bon espectacle. Estic molt emocionat, tinc moltes ganes d'integrar-me a la comunitat, de conèixer tothom i de veure totes les cares. Sí, estic molt emocionat.
3: I en hoquei herba destaquem que avui al Mundial juga tant la selecció espanyola masculina com la femenina.
1: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Bona tarda.

0: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres i des de fa 25 anys, o 26 ja, 26.
1: Sí, perquè fa un any que estem dient 26.
0: El Barreres Fora torna amb tots vosaltres. El programa de ràdio Mollet que fem els membres de l'associació Adimo.
2: Sí, senyor. I qui som?
0: Qui pues, som?
2: Ja us explico. Mireu, en Jaume Girbà, que us acaba de parlar. Bona tarda.
0: Company. Molt bona tarda.
2: Cristina Sandoval, que la tenim aquí al costat. Esquerra, bona tarda.
1: Esquerra, molt bona tarda.
0: Una cosa, jo estic a la dreta, per això t'has quedat en política.
1: Jo tengo corazón, la sangre roja y corazón a la izquierda.
0: Vale.
2: No he dit res de dretes ni esquerra.
0: El micro es rojo, ahí lo dejo.
2: Sí, vale.
1: Me encanta.
2: Bueno, aquí us parla en Josep Roca, molt bona tarda a tothom. Queda pendent el Guillermo Legua, que segurament ens escoltarà i ens criticarà, sempre constructivament.
0: Això mateix.
2: Àngela Alba Fabré, que no sé què li passa últimament.
1: Con amor, sempre con amor.
0: No es podrà escoltar ni criticar
2: avui? No, bueno.
1: Però, avui no crec.
0: Està avui molt ocupada.
2: No, però més endavant sí, no?
0: Molt bé.
2: Bueno, doncs pues ja està. Des de Sevilla, con amor, lo dejamos pendiente, no? Sí. Bueno, i a l'altre costat del vidre, avui tenim en Josep Casasnovas, no?

0: seguir escoltant tots els dimecres com avui de 17 a 18 hores. I si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui és Continuación Prestaciones, Experiencia Hospital, Triladas y Timos.
1: Si ens dona temps a tot, eh?
0: Espero. I per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
2: També ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al Centre Cívic Camp Antiquet, carrer Can Flaquer, número 25, de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores. I també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 3525 93570 3525, que és el telèfon del Centre Cívic.
1: Sí, senyor.
2: I ens deixeu l'encàrrec i us atendrem quan puguem amb molt de gust. Si voleu intervenir ara, sí, en directe, en rigoroso directo, a partir d'ara i fins a les 6 de la tarda aquí a Ràdio Mollet, ens podeu trucar al telèfon de la ràdio, que és 93 570 68 66, 93 570 68 66.
0: Hoy somos todos Ángela.
2: Todos somos Ángela.
3: Benvinguts a casa vostra.
4: Escoltes, barreres fora.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
4: Sí?
5: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
4: Ho sento, però ja tinc pla.
5: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
4: Però què dius? És una cosa més important.
5: Doncs explica't.
4: D'acord, és un programa de ràdio.
5: Un programa de ràdio?
4: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
5: I quin és aquest programa?
4: L'edat del pavo. Al programa on els adolescents podem parlar de tot.
5: Doncs sembla divertit.
4: Us esperem.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Núria Carreras, del Penedès, ens llegirà un text de Roser Bernet, Lo mig del món.
1: Fragment del llibre Lo mig del món, de Roser Bernet. Ser casa, fer casa, és una condició inestimable que en la vida hauria de ser indestriable de l'habitar. Perquè ser casa és una locució que els diccionaris no recullen, però que és vital. Los humans podem ser casa i fer casa. I, per tant, sentir-nos casa i a casa sense paret ni traspol. I podem tenir quartos i alcoves, grans sales i façanes amb balconades i galeries amb balustrades, i no tenir casa. Si el lloc és la gent, la casa també. Hi ha persones que fan casa i que són casa. Acostumen a ser cases de quatre aigües, de portes i finestres obertes, però ben avillades de bons vidres i bons finestrons. Teulades amb canaleres i tortugues que canten a llevant amb l'escampadissa de pinyols d'oliva i de cirera que l'emocionada hi diposita. I a ponent duen l'aigua a la cisterna amagada. Aigua molla, com ja se sap que n'és l'aigua que cau del cel. Dalt de tot, finestrals per als canyissos que exposaran a sol i serena el que calgui quan pertoqui. Més avall, balcons amb persianes i cortinatges i baranes amb palmes i palmons. Un cert colador de ferro, ben aferrats a la barana, per posar-hi alguna parreta amb aufàbriga i el poal de l'aigua a la serena. Les finestres, més discretes, sovint entornades, perquè deixin entrar i sortir just allò que cal, just allò que toca, segons sigui estiu o hivern, dia o nit, sol o nuvolada. Parets mestres, sòlides, ben assentades a la base, ben embigades als traspols. Com se fa per ser mestre de cases

0: baixant al celler a buscar vitualles i fer-ho cantant per avisar la Maria Ganxa, no fos cas que s'espantés. Comptar vigues i taques i bonys i forats diminuts, plens de vida diminuta. Llepar el ferro mullat de la barana, del terrat, encabat de la pluja. Dibuixar cares als vidres entelats amb l'alè de l'hivern. Resseguir laberints de presències acumulades a la sala que roman tancada sempre. I fer tot el contrari. Tancar-se i no moure's del balancí tronat per veure què passa quan tot és foscor. Inundar de llum celler i rebostos. Convidar forasters a regirar armaris i baguls mentre gires de cara a la paret los quadros amb les cares d'avantpassats coneguts i desconeguts. Botar foc a la fumera per fer-la neta de l'estalzí. Hissar una vela gran dalt del terrat i amb cairats de rems arrencar a bogar amb la casa vaixell a tot drap, que la mar, serena o embravida, sempre convida a solcar-la, fins a arribar a un ararat que fermi l'arca. Qui ho va dir que posar casa era esdevenir sedentari i estàtic perquè les oranetes hi facin niu? Sedentari i estàtic perquè les oranetes hi facin niu? Una casa, sempre a tocar del camí ofert.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dimarts 18 d'agost. Avui és el darrer dia de Festa Major i per començar hi haurà inflables refrescants al Parc de les Pruneres. Això serà a partir de 11:15 d'aquest matí. A les 12 en punt del migdia, concurs de truites al Mercat Municipal. Organitza la Colla Morada amb el suport de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Ja a la tarda, darrera emissió en directe de Ràdio Mollet des de plaça Catalunya, a les 6 en punt, comencem. I a la mateixa hora tindrà lloc el corregot infantil des de la plaça Pau Casals. A continuació, quan acabi el corregot infantil, tindrà lloc el corregot adult en la mateixa plaça Pau Casals. A 7:15 de la tarda, concert de Festa Major amb l'Orquestra Internacional Meravella. Serà a l'Embalat. A les 7 en punt de la tarda, Planeta Trampolí, concretament oferirà animació al carrer, al Parc de les Pruneres. A 8:15 de la tarda tindrà lloc la fartada a l'Avinguda Llibertat de les darreres proves de competició entre la Colla Morada i Torrats. A 9:15 del vespre, els gegants aniran a veure els focs. Sortiran des de la plaça Prat de la Riba. El piromusical enguany anirà a càrrec de la pirotècnia Estalella. Començarà a les 10 en punt del vespre. Es recomana que el públic s'ubiqui a l'Avinguda Llibertat amb el carrer Martí Lomà, donat que el piromusical es farà des del calderí darrere de l'escola Montseny. A 10:45 de la nit hi haurà un acte sorpresa, cercaviles nocturnes, que realitzarà la Colla Morada. Sortiran des de la plaça Catalunya i a les 11 en punt de la nit, ball de fi de festa amb l'Orquestra Internacional Meravella a l'Embalat. Precisament a les 12 en punt de la nit, el Ball del Fanalet servirà per proclamar la colla guanyadora de la Festa Major 2026 a l'Embalat. I al fi de festa el posarà la fúmiga al Parc de Can Mulà pels vols de la 1 de la matinada.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició de...

0: aquest programa.
1: Bienvenido, Marti, sí, Radio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i contem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, si me'n demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 16 d'octubre de 2025, programa número 3 de la tercera temporada de Bartiki. Aquest vespre ens ficarem en un jardí. D'entrada al jardí ja m'hi acabo de ficar perquè no és divendres 16, és divendres 17. És igual, ens ficarem en un jardí perquè qui sigui client habitual del Bartiki ja sap que aquí ens agrada el rock, el soul, el blues. Però avui farem allò que els modernets en diuen sortir de la zona de confort. I és que dedicarem l'episodi d'avui a un gènere que no té gairebé res a veure amb allò que acostuma a cotitzar aquí a Cantiqui, el house. Sí, sí, té un sentit bé, el house. Concretament, el de finals dels 90 i primers dels 2000. Eren els primers anys del mil·lenni quan vaig descobrir i ficar-me en aquest gènere de la música electrònica de ball i que em va acompanyar durant moltes nits de festa i discoteca. I no us penseu, jo també em sentia estrany. Si m'agradava el rock, com podia gaudir també d'alguna cosa diametralment oposada com el house? Però així era, i potser em podrien clarificar-ho de guilty pleasure. I escolteu, sense voler trepitjar el terreny del Telebernial i el seu programa El que es ballava al Vallès, mireu, m'ha vingut de gust recordar-ho. Però abans que la parròquia rockera no marxi, us convido a recordar que si en Mick Jagger ballava i en Rod Stewart i en Paul Stanley, per què no jo? Comencem.
3: Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. ¡Qué público tan estupendo! ¡Son encantadores! ¡Todo el mundo es encantador! Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. ¡Chocolate Sexy! Tocan muy bien, ¿no creen?
2: I per recordar aquest house de finals dels 90 i de principis de segle, no ho faré tot sol, sinó que m'acompanya un amic i expert en música electrònica. David Aguilar, moltes gràcies i benvingut al Bar Tiki.
4: Bona tarda, Carlos. Gràcies per convidar-me al teu programa.
2: David, el house a finals dels anys 90 es va fer molt popular, segurament en la seva component eurodance, dance pop o house francès. Però realment, què era el house i com va començar? Com va començar tota aquesta història?
4: La veritat és que és una bona pregunta, això que em fas. A veure, com totes gèneres musicals durant totes les èpoques,
2: sí.
4: D'acord? Normalment és una evolució d'uns gèneres ja existents, d'acord?
2: Uh-huh.
4: Jo he mirat i agafaré tres fites i sí, a partir d'ahí començarem. La primera és la música disco, que a finals dels anys 70,
2: sí,
4: comença una davallada bastant important.
2: Uh-huh.
4: Què va passar? La música disco als 70 era el gènere més influent. Podem recordar, per exemple, la pel·lícula Fiebre del Sábado Noche. Exacte. I, doncs, a finals dels 70, aquest estil musical comença una davallada.
2: Sí.
4: Després, també un canvi en la figura del DJ. Què va passar? Abans un DJ era l'encarregat d'anar posant discos a una sala. Però durant els 70, la cultura del club canvia. El DJ passa de ser un disc jockey a ser una part activa i fins i tot un protagonista dins de l'espectacle.
2: Sí, jo recordo, no me recordo exactament quina biografia era, que algú deia, era música, deia, en quin moment el pringat que posava la música a les festes va passar a ser l'estrella?
4: Doncs en aquesta època va començar a fer aquest canvi, d'acord? I després una tercera fita va ser una revolució tecnològica. Què va passar? Encara que la música disco ja havia començat a utilitzar instrumentació electrònica dins de les seves composicions, diguem que en aquesta època aquesta tecnologia s'abarata. S'abarata i es torna més accessible.
2: Sí.
4: Aleshores, què passa? Comencen a introduir-se caixes de ritme, com la Roland TR-880, sintetitzadors, barres fer línies de baixos, teclats, etc.
2: Sí, o sigui, clar, i una cosa que anem dient en els programes de la música negra era això, que gravar música disco era molt car.
4: Sí, exactament, perquè jo me'n recordo, tu te'n recordes de la música disco, que portava veus, hi havia instrumentació, hi havia coros, hi havia...
2: Era una orquestra darrere.
4: Exacte. O sigui, treure una cançó disco, a més es feia en un estudi, era relativament, era bastant car. Aquí tenim un senyor amb una sèrie de màquines, sintetitzadors, teclats, línies de baixos, que ell sol... en un estudi de gravació, en la seva pròpia casa, fins i tot, pot fer un tema.
2: També és veritat que als 80, clar, tots aquests sintetitzadors, com dius tu, doncs baixen molt de preu.
4: Clar. Sí, sí. Es va fer la música, es va abaratir. Es va democratitzar, podríem dir.
2: Podria ser també una miqueta la premissa aquesta del punk de fer-ho tu mateix.
4: Sí.
2: Doncs ja no era només una cosa dels grans estudis. Aleshores, clar, tenim dos estils que sorgeixen com de manera paral·lela.
4: Sí, en els Estats Units, a partir d'aquest declivi de la música disco, diguem que s'ha de buscar una alternativa. I paral·lelament, com dius tu, van sortir dos estils. Un al house, que és a Chicago, no? Sobretot al voltant d'una discoteca molt famosa, no? La discoteca Warehouse, i amb DJs tan famosos com Frankie Knuckles, etc. I a Detroit, paral·lelament, va sortir un altre estil, que és el techno. Aquest estil va sortir en els suburbis, tots coneixem com que ha passat a Detroit, o a totes aquestes naus industrials que estaven abandonades. Doncs uns tres joves, que són el Juan Atkins, el Derrick May i el Kevin Sanderson, començaven a fer festes en aquests locals abandonats i van crear aquest estil, que és el techno. Que després, aquests dos estils, tant el house com el techno, van passar a Europa.
2: Pot ser, ara ja m'està venint, t'ho dic així de cop, que això de house sigui un nom curt de la discoteca Warehouse?
4: Bueno, una anècdota que expliquen és que aquesta música, quan es va popularitzar tant, la gent anava a les botigues a buscar discos i deien directament, vull música de la discoteca Warehouse. I a partir d'allí van dir, vull música house.
2: Música house. Vale, però d'això ja parlem de dos moviments que es generen als Estats Units, però també Europa tenia el seu recorregut.
4: Sí, esclar, Europa ja tenia la seva pròpia música disco i va evolucionar de manera paral·lela dels Estats Units. El que passa, per exemple, no? Tenim l'Italo Disco, el German Disco, doncs, no sé si tothom coneix grups com Modern Talking o com... sí, que són alemanys, o Gazebo, que són els italians. Que són italians, perdó.
2: Sí.
4: Al Regne Unit, per exemple, va sortir un altre estil, que era l'Eurobeat.
2: Sí.
4: D'acord? Tothom coneix, suposo, a Rick Astley.
2: Sí, clar. Evidentment. Clar, aleshores tenim una amalgama de sons que venen ja dels Estats Units i venen d'Europa, i tot això es posa com una mena de coctelera que acaba...
4: Exacte. És a dir,
2: el house que feien Frankie Knuckles té a veure, però no tant a veure amb això que escoltarem aquesta tarda.
4: No, té a veure... Al final és una amalgama, no? Tenim el house, tenim el techno, tenim els estils que van sorgir de l'evolució del disco dins d'Europa, tot això, i com al final els disc jockeys són lliures per agafar els estils i mesclar-los, va sortir, diguem, un gènere musical propi, que és l'Eurodance, que va dominar tota la dècada dels 90 a nivell mundial.
2: Vale. Aleshores, bé, que sigui, de tota manera, Jo proposo que posem una miqueta de música i no farem un recorregut exhaustiu des del principi, però sí que posem un tema que igual comença... no és a l'espai temporal de finals dels 90 i principis de segle que estava anunciant, però sí que anuncia l'arribada d'un canvi i posarem un tema de Robin Stone. Què pots dir d'aquesta cançó i d'aquesta senyora?
4: Sí, doncs Robin Stone, que és més coneguda com Robin S, va néixer a Queens, a Nova York, i com moltes persones d'aquella època, la música corria per les seves venes. Des de petita participava en els coros de la seva església i, sent adulta, compaginava treballs al dia i per la nit buscava ser cantant.
2: Vale.
4: D'acord. Què va passar en el 1980?
2: Estem parlant de quin any?
4: Això seria, bueno, si és la joventut i tal, el 1989, vale, cosa així. En aquest any, què va passar? Es va presentar a diversos concerts i dos productors, que eren l'Alan George i el Fred McFarlane, es van acostar a ella i li van demanar de gravar una cançó. I aquesta cançó és Show Me Love.
2: Doncs pues anem a sentir Show Me Love i continuem el nostre camí.

0: Robin Stone, Show Me Love, però jo ho tinc com un tema del 1990.
1: Bueno, és que el tema que va produir, el primer tema que van treure, sí que és del 1990. El que passa és que no va tenir tant d'èxit com fins que no va arribar un productor suec, que era l'Stonebridge, que va fer la remezcla. Aquesta que hem estat escoltant ara.
0: Sí, això que estem escoltant ara en realitat no és el tema original del 1990, sinó que és la remezcla que va fer el senyor aquest de l'Stonebridge.
1: Exacte. I com has pogut escoltar, té el famós riff aquest de sintetitzador que és tan conegut, que ha marcat tant a la música de tecno, bueno, tecno, a l'eurodance posterior.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que això, aquest sintetitzador ha sonat en diverses cançons, també samplejades.
1: Sí, per exemple, jo l'he escoltat a Daddy Yankee, per exemple, en el seu tema Passatiempo, i sí, en el Charlie XCX, que en el seu tema You Need to Know Me.
0: O sigui que tenim dos autors, amb el Daddy Yankee ja són anyets, la Charlie XCX sí que és una senyora bastant més jove, però que 30 anys més tard fan servir encara un sample d'aquest tema.
1: Sí, això ja ho veurem, que hi ha diversos temes que tocarem avui, que això és bastant comú.
0: Aneu a continuar, si vols, amb... clar, això és una de les cançons icòniques de house vocal, i a més això sona molt soul, també.
1: Sí, sí, sí.
0: De tota manera, anem a continuar també amb aquests antecedents al house i eurodance del qual ens referim, i parlem d'un nom propi que segurament amb el nom i la cançó ens recordem, però no sé si va fer gaire més carrera. Parlo de Hathaway i el What is Love.
1: Sí, exacte. Tothom crec que ha escoltat en algun moment de la seva vida aquest tema tan icònic, i jo crec que és el que dius tu, jo crec que és l'únic tema que ha tingut veritablement èxit. Tot i això, que hi va sacar un àlbum, i va un àlbum complet amb diverses cançons, però jo crec que és un one hit wonder.
0: Un one hit wonder. Qui era aquest Hathaway?
1: Sí, aquest home és va néixer a Trinitat i Tobago, d'acord? Però el 1989 es va traslladar a Alemanya, a Colònia.
0: Sí.
1: Va estar fent... va jugar al futbol americà allí, als Cocodrils... Colònia Cocodrils, disculpa.
0: Sí.
1: Va fer diversos treballs, però en 1993 va gravar el seu àlbum homònim, Hathaway, que és el que conté aquesta canció What is Love, que va ser número 1 i va ser un hit.
0: Sí que va ser un hit, sí. Jo, bueno, era una època que jo era una criatura, i clar, sí que m'han recordat, perquè també era una d'aquestes primeres cançons que sonaven a música moderna aleshores, però que aleshores estava també a tot arreu.
1: Sí, sí. Jo crec que va ser el tema més escoltat del 1993, que és quan va sortir. El que passa és que, el que hem comentat, després d'aquest gran èxit no va tenir res més destacable.
0: Ell no va tenir res més destacable, però aquesta cançó té una història una miqueta posterior.
1: Sí, sí que és veritat, perquè què va passar? A finals dels 90, el show Saturday Night Live tenia dos còmics, que eren el Will Ferrell i el Chris Kaffan.
0: El Will Ferrell, que ara el coneixem també per les pel·lícules, però ell venia de fer Saturday Night Live.
1: Exacte. Els seus inicis van ser allà. Aleshores, aquests dos còmics tenien uns personatges que s'anomenaven els Roxbury Guys, que eren dos nois de club que sortien de festa i tenien una estètica molt reconeguda en aquella època, que era de corrupció en Miami. No sé si te'n recordes, aquells trajes...
0: Els vestits aquells amb la samarreta...
1: Amb la samarreta i els trajes, etc. I normalment el que feien eren sortien de festa.
0: Sí.
1: Era un sketch recurrent.
0: Uh-huh.
1: El que passa és que en aquest sketch invitaven sempre al convidat d'aquella setmana, Saturday Night Live.
0: Vale, recordem a l'audiència que Saturday Night Live és un programa d'humor clàssic de tele dels Estats Units, i sempre porten un convidat, un actor, un cantant, un famós, al qual li van fent participar en certs sketchos.
1: Exactament. Aleshores, el tema de Hathaway, el What is Love, era el tema recurrent en tots els sketchos, perquè ells el que feien era moure el cap al ritme de la música. I sempre era What is Love.
0: O sigui, sortien aquests dos ballant vestits com si fossin el Sonny Crockett.
1: Exacte.
0: I ballant el What is Love.
1: Exacte. Jo recomano als oients que, si poden, busquin un sketch dels seus brigais en què surt Jim Carrey, que jo crec que els agradarà.
0: Sí, és l'esquetge del Jim Carrey convidat que fa amb els...
1: Amb Will Ferrell i amb el Chris Kattan.
0: I tan famosa va ser aquesta col·laboració que fins i tot va esdevenir...
1: Una pel·lícula. Que s'anomena Una nit al Rosebury. I, com direm una anècdota, el tema també és present en tota la pel·lícula, fins i tot en un fil d'un ascensor se pot escoltar com a film musical d'un ascensor. Imagina't que s'hi va impactar aquesta.
0: Sí, sí, sí. Bé, anem a continuar una miqueta amb aquest camí i posarem un tema que bueno, així de sobte, és un tema de 1935, és un tema d'un projecte. Clar, aquí ja no parlem de grups, no parlem de cantants, parlem de projectes, perquè vas un DJ amb un cantant, amb no sé què. Un projecte se'n diu La Bouche, que igual així ara pel nom no en sona gaire, però té una historieta darrere. Jo et proposo sentir aquest tema i després continuem. Això és La Bouche, Be My Lover.

0: Bueno, sentim ara de fons Be My Lover de la Bush, un tema de 1995. Què podem explicar d'això?
1: Bueno, aquest tema, en veritat, aquest tema Be My Lover, no, un tema previ, d'acord, que és Sweet Dreams, va sortir d'un disc jockey i un productor que el que volien era vendre com la cançó a una discogràfica. I justament aquesta cançó va arribar a la discogràfica d'en Frank Farian, que no sé si tu saps qui és.
0: Home, Frank Farian és un nom que em sona molt. O sigui, estem parlant de que hi ha un senyor, un disc jockey, que li vol colar un tema a en Frank Farian.
1: Bueno, vol vendre un tema i aquesta maqueta li arriba a ell i ell compra els drets d'aquesta cançó.
0: D'aquesta cançó, no, vale. Sí. Però anem a recordar qui és en Frank Farian. Pues,
1: Frank Farian, sí, és un alemany afincat a Miami que té una discogràfica que és la MCI, d'acord? Aquesta discogràfica ha venut però més de 850 milions de discos i té més de 800 certificacions d'or i platí, d'acord? A nivell mundial, o sigui, és una senyora discogràfica.
0: Déu-n'hi-do.
1: D'acord? El que passa que el senyor Frank Farian és un productor que és famós pues, per treballar amb artistes com en Big Love, en Ten Strand Derby o en altres grups musicals.
0: Sí.
1: Però, sobretot, és molt conegut per ser també el productor del grup de disco dels 70, Boney M, i del duo dels 80, els Mini Vanilli.
0: Clar, i aquí ja, tothom ens en recordem del Frank Farian com el pàjaro que treballava o que va crear els Mini Vanilli, va crear també els Boney M. Sí que és veritat, jo no sabia que havia treballat en Ten Strand Derby, per exemple, o en Meat Loaf, que són dos tios molt, molt pesos pesants. Bueno, recordem una miqueta què va passar amb Mili Vanilli o amb Boney M.
1: Clar, tots recordem que el cantant de Boney M, el Bobby Farrell, sempre es va queixar de que ell no cantava, que es sospitava fins i tot que era el mateix Frank Farian, perquè ja havia sigut cantant el que posava la veu.
0: O sigui, per posar una miqueta en antecedents, doncs recordem els Boney M, que eren tres senyores que cantaven, i hi havia un senyor al davant que bàsicament el que feia era ballar i cantava algunes línies.
1: Exacte.
0: Ell no cantava en realitat.
1: No, no cantava. Ell es movia molt bé, ell tenia una presència cautivadora per públic femení, però diguem que no era la seva veu.
0: Però als 80-90 aquesta fórmula del Frank Farian encara se'n va anar una miqueta més lluny i la cosa va acabar en desastre.
1: Sí, exacte, tothom recorda quan Vinnie Vanilli va guanyar els Grammy i quan es va descobrir que feien playback els hi van obligar a retornar-los.
0: Mili Vanilli, clar, que eren dos ballarins alemanys, si no recordo malament.
1: Sí.
0: O holandesos, bueno, ja no me'n recordo.
1: No sé per què Frank Farian té l'acostum de buscar afroamericans o africans per treure la veu i posar-les
0: a ballar i treure's la veu.
1: Sí.
0: Clar, aquí el tema de Boney M encara podia passar perquè elles sí que cantaven.
1: Clar, ella sí, però ell...
0: Però ell no, però amb Mili Vanilli la cosa ja havia anat més enllà i ara, bueno, pues ara amb la meravella de YouTube tothom podem veure el concert aquell on se li enganxa la cinta i els pobres Mili Vanilli es queden que no saben què fer perquè, clar, no poden fer el playback, la cinta s'ha enganxat.
1: Exacte. Doncs Frank Farian agafa a la Bush i els produeix Sweet Dreams, que és el primer tema que treuen.
0: Sí.
1: Clar, amb aquests antecedents, la Bush, amb moltes ràdios, moltes televisions, es van obligar a cantar a capella per comprovar que era realment la seva veu. La de Melanie Thornton, que és la cantant, segur, però del rapero, que era en Lane McFarr... Lane McRae, suposo que també el volien escoltar.
0: O sigui que els pobres la Bush es feien anar als estudis, es deien, a veure, canta'm, que no m'acabo de refiar.
1: Exacte.
0: Bueno, és una anècdota interessant. També entenc que tampoc van fer gaire més èxit com a la Bush.
1: No, Sweet Dreams i Be My Lover són els dos temes que van tenir més èxit a nivell europeu i també americà. Després, els seus següents àlbums, per exemple, el Mixed Up o A Moment of Love, no van tenir tant d'èxit i el 2000 es van separar.
0: Va, anem a continuar amb un altre tema, amb un altre antecedent d'aquest house, aquest teu d'anys. Continuem als 90, però ja anem avançant, continuem al 1995, però tornem als Estats Units amb un projecte que duia per nom Bucketheads. Anem a sentir el seu hit més important i després continuem.

0: Un projecte, Bucketheads, de Nova York.
1: Sí. Està, darrere d'aquest projecte està el Kenny Dope González, d'acord, un DJ de Nova York, que juntament amb el Little Louis Vega, que també era de Nova York, era del Bronx, formaven els, el duo Masters of War. El que passa és que Bucketheads és un projecte personal només del, d'aquest, del Kenny Dope González.
0: El González, a part de treballar amb el Masters of War, feia aquest projecte. Entenc que el Little Louis Vega aquest no té res a veure amb el Louis Vega que va fer el Mammon Number 5.
1: No.
0: És només una altra coincidència.
1: Sí.
0: Ens quedem amb el González, doncs.
1: Sí, aleshores va començar aquest projecte, que és el de Bucketheads, i que li va posar aquest nom per homenatgear a l'acció de, va, bueno, de buscar entre cubs de vinils, música desconeguda, joies o temes que pogués ell agafar samples.
0: És a dir, d'acord? Això de Bucket Heads ve de Bucket, que és, que és cubell, en anglès, i clar, estaves remenant cubells de discos.
1: Exacte, estava buscant joies per poder fer samples i poder produir discos.
0: Molt bé.
1: D'acord, aleshores bueno, es va trobar el, de la grup Chicago Street Player, que és del 1979, i és aquí on va agafar el seu famós riff de vent i la línia vocal String Sounds Swirling Through My Mind, que ell el que va fer és canviar-la i va amb l'estrofa These Sounds Falling Through My Mind.
0: És a dir, els vents que sonen i això del... I la tornada, diguem-ho així, tot venia d'un tema de Chicago.
1: Exacte, el Street Player. D'acord, doncs, bueno, The Bomb va ser un èxit immediat, d'acord? Va arribar molt lluny a moltes a registres d'Estats Units, al Reino Unit, etc. Però, sobretot, el que és important és com ha passat, com va passar amb el tema de Robin, de Robin S. Pues aquest riff s'ha utilitzat en un munt de temes posteriors. Per exemple, el Pitbull en el seu I Know You Want Me l'utilitza.
0: Sí, sí, sí. Jo crec que... Ahir me'n recordo aquesta cançó i quan vam sentir el... Crec que vam sentir tots el tema de Pitbull, tothom em diu, hòstia, però si això era aquella cançó,
1: aquella cançó
0: dels 90. Anem una miqueta per feina, perquè ja estem arribant, sembla que no, però el temps passa volant i estem arribant ja a l'equador del programa aquesta tarda aquí al Partiqui de Ràdio Mollet, i parlarem d'una altra cançó, però ja estem parlant de quasi nou segle i canviem de latitud, tornem una altra cop a Europa.
1: Tornem aquí a Europa, ens anem a França, i aquest cop tenim tres persones, d'acord? L'Alan Braxe, el Thomas Van Gelter i el cantant en Benjamin Diamond. Aquests tres persones s'ajunten i comencen a treballar en un tema, d'acord, que serà publicat sota el segell del Thomas Van Gelter Rulek, que s'anomenarà Music Sounds Better With You.
0: Music Sounds Better With You.
1: Exacte.
0: O sigui, és un tema, són tres persones... Clar, per a mi aquest Thomas Van Gelter és un nom que segurament ens és familiar.
1: Sí, jo crec que si et dic Daft Punk, et sona aquest grup, no?
0: Sí, senyor.
1: Doncs el Thomas Van Gelter, juntament amb el Guy Manuel Duman Cristo, són els Daft Punk.
0: O sigui, el Thomas Van Gelter aquest és la meitat dels Daft Punk, i quan va fer aquest projecte amb l'Alan Brax aquest i amb el cantant, ell estava en Daft Punk o encara no?
1: Sí, no, Daft Punk és la creació de Daft Punk és del 93 i aquest tema és del 98, és a dir...
0: Sí, ja estava en Daft Punk.
1: El que passa és que van fer aquest tema, van col·laborar amb aquest tema sense comptar amb el Guy Manuel o Montecristo.
0: O sigui, l'altra meitat de Daft Punk estava a les seves coses, però Daft Punk ja funcionava com a entitat.
1: Exacte.
0: Vale, sí que és veritat, però, que el primer disc de Daft Punk és també de l'any 1997, o sigui que segurament estaven, però no tenien un contracte professional.
1: No, jo crec que encara no van, fins que no van explotar com va ser després, quan van sortir el seu tema, bueno, ho van mortar i tot això.
0: O sigui que d'alguna manera Daft Punk, el projecte de Daft Punk i el projecte amb l'Alan Braxe eren més o menys coetanis, i al final doncs el Thomas Van Gelter doncs va decidir quedar-se a Daft Punk.
1: Exacte. És més, aquesta cançó, que no ho hem dit, és d'un sample d'una cançó disco que és Fate de Chaka Khan. Exacte, del 1981. Aquesta cançó va arribar a ser número 1 i va vendre a prop de 2 milions de còpies. I el Thomas Bangalter va rebutjar un contracte de 3 milions d'euros per fer un àlbum amb Stardust.
0: És a dir, el projecte aquest de Stardust treu aquesta cançó, Music Sounds Better With You. La cosa els hi va molt bé, però al final en Bangalter rebutja fer un disc com a un distancer sota aquest projecte
1: Stardust. I es va quedar amb Daft Punk, que
0: tampoc li anen pas malament.
1: No, jo crec que no va jugar-se.
0: Però, bueno, clar, 3 milions d'euros són 3 milions d'euros.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, Music Sounds Better With You té un sample de Chaka Khan, o sigui, un altre cop tenim un sample de soul, de funk, de disco o de post-disco.
1: Sí, sí, tots els temes que surten de DJs francesos els solen utilitzar molt música disco per buscar samples, o samples vocals, o ja siguin samples melòdics. O sigui que és bastant normal, és el que ells anomenen el French Touch.
0: El French Touch. Vale, és a dir, el French Touch... que em sonaran després algun tema més de French Touch, sí. Però tenien com a base doncs la música negra de finals dels 70 i dels 80, en aquest cas, on són Chaka Khan, però en veurem més. Aleshores, en Thomas Bangalter rebutja aquest contracte amb Virgin Records, rebutja aquest paston,
1: i no, la veritat és que el grup es va publicar el tema el 1998 i el mateix any, després d'un concert a França, es van separar. O sigui, no, va ser una col·laboració única.
0: Va ser una col·laboració quasi única i ja es va centrar directament a Daft Punk.
1: Exacte.
0: Va, doncs...
1: Sí, Alan Braxe i el Benjamin Diamond no van fer res més. No, només el Thomas Bangalter sí que va triomfar, sí. Els altres dos.
0: Sí, sí, el Thomas Bangalter jo crec que ara no ha de mirar el compte corrent a final de mes. Però bé, abans de continuar, anem a sentir aquest Music Sounds Better With You amb aquest French Touch i amb aquest sample de la Chaka Khan i seguim.

0: Bueno, això que sonava, o que està sonant encara de fons, és el famós tema pel qual li van oferir 3 milions d'euros amb el Thomas Bangalter, i que es va rebutjar aquest Music Sounds Better With You de Stardust. Però a mi em sona una altra versió quan estàvem, quan sortíem, jo escoltava una altra versió molt semblant, però no era aquesta.
1: Sí, jo crec que et refereixes a Groovy 69 Stardust with Dust.
0: Groovy 69 Stardust with Dust. O sigui, ja estem fent com una passa més enllà d'això.
1: Exacte. Agafa directament la mateixa base de Stardust i li fica una sample vocal de Jane Fonda.
0: De Jane Fonda, però de Jane Fonda d'un vídeo d'aquests aeròbic,
1: sí,
0: que feia la Jane Fonda. I jo sí que me'n recordo de que, bueno, pues sortia Jane Fonda dient, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, and jump. Continuem el nostre camí, ja som on volíem ser-hi, a finals dels anys 90 i quasi començant el nou segle, i ara sí que ja podem dir que el house és la música electrònica més popular que hi ha en aquell moment.
1: Sí, ja és el tema, diguem, més... Més que, sí, popular, sí, seria la paraula. Uh-huh. Jo anava a dir important, però no, és el més popular, perquè hi ha altres gèneres, però és el més mainstream, diguem.
0: Sí, el que sentia tot arreu. Tant és així que de vegades passava que es feien remixos de temes que no eren inicialment en clau house, i que de vegades el remix es feia inclús més popular que la pròpia cançó, com amb la gent de la qual parlarem ara mateix.
1: Sí, ara parlarem de Moloco.
0: De Moloco. Qui eren aquests Moloco?
1: Doncs mira, Moloco era un duo que estava format per la Royce Murphy, uh-huh, d'acord, com a cantant, i com a músic i compositor, el Mark Brydon.
0: Uh-huh.
1: D'acord? Aquests es coneixien de Sheffield, es van conèixer primer com a grup, però després van establir una relació, uh-huh, personal, d'acord?
0: Vale.
1: Van començar a treballar i van treure un disc que s'anomenava el Do You Like My Twice Sweater?
0: Do You Like My Twice Sweater? Sweater. Disc de...
1: Del 1995.
0: 1995. El títol és com a mínim curiós.
1: Sí, bueno, és una anècdota que conta la Royce Murphy, que uh-huh, quan va conèixer el Marc, el primer que li va dir és: t'agrada el meu suèter ajustat? A que li queda bé? A que em queda bé aquest suèter?
0: Que és una manera de... O sigui, va ser com ella li va entrar amb ell.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: No tenia miraments, eh?
0: No, anava per feina, la Royce Murphy. Aleshores, bé, tenim la Royce Murphy i el Mike Brydon, que es tanquen a un estudi de Sheffield. I...
1: Sí, el BAM, que és el Brydon and Murphy. En Brydon and Murphy.
0: Ah, està bé.
1: Sí, és el seu estudi, clar.
0: Però jo recordava els Moloco amb un tema que havien tret, pues, segurament seria això, mitjans dels 90, i no era música electrònica, però no era música de ball, era una història com més de trip-hop, potser.
1: Sí, a veure, es van tancar en el seu estudi, uh-huh, i durant bastant temps van estar experimentant sintetitzadors i volíem trobar sobretot una atmosfera única, d'acord? Un tema que no sigués un sample. O sigui, volíem crear els seus propis sons.
0: Vale, és a dir, ells no feien servir samples, no, d'altres, sí, perquè això ja és una novetat en l'estructura del house.
1: Sí, exacte. Normalment ja hem vist en les anteriors cançons que el que feien era buscar discos antics o dels 70, dels 80, i agafar samples i a partir d'allí treballar i fer reproduir, bueno, uh-huh, produir cançons. Aquests no, aquests buscaven el seu propi, diguem, estil, no? el seu propi so.
0: Uh-huh. Aleshores tenim aquest disc, aquest Fun For Me, i després el 1968 surt un segon disc.
1: Exacte, que és el I'm Not a Doctor, uh-huh, i amb el seu senzill, que tothom crec que conec, és el Sinning Back.
0: Però tothom el coneix o creu que el coneix?
1: Sí, perquè encara que és veritat que era reconegut el tema, uh-huh, no va ser fins que va entrar el senyor Boris Dugloff, i aquest nom els hem de guardar, els guardaré, uh-huh, perquè sortirà més endavant, d'acord, que va fer un remix en el 2000, un remix del Sinning Back, que és el que va triomfar a les pistes de ball. D'acord? Va agafar el so de Moloco i sí, el va reversionar i el va fer més ballable, més hausero.
0: I aquesta és la cançó que segurament tothom ens en recordem.
1: Segurament sí.
0: I tothom recordem d'aquell videoclip i aquesta senyora, la Royce Murphy, cantant i ballant en aquest videoclip, però crec que aquest tema era el remix del Boris Dlugosz.
1: Exacte. Aquest remix va triomfar, que dic, a totes les pistes de ball i aquest tema va popularitzar a Smoloco, diguem, com un referent a la música electrònica i house.
0: Això ja es feia, no? Això de cada vegada s'agafa un tema més aviat de caràcter pop i es feia un remix i ves per on resultava que el remix era més conegut que el propi tema.
1: Sí, tu pensa que al final cada discjockey li dona el seu punt de vista personal o el seu estil i tu pots trobar d'un mateix tema 3 o 4 o fins i tot 5 remixos.
0: Va, no li donem més voltes i anem a sentir com sonava el remix del Boris Dlugosz o la cançó que tots coneixem actualment com a Sing It Back, Moloco.

0: estem aquí amb el David Aguilar repassant el house de finals dels 90, principis dels 2000, i s'està menjant el temps d'una manera que no m'hi puc imaginar. Així que deixem ara el Regne Unit i ens anem a d'altres latituds, però no deixem Europa, perquè al final Europa era on es movia ben bé tot, i ens anem a Itàlia.
1: Sí, ens anem a Turín.
0: A Turín.
1: Sì, allà hi ha un jove anomenat Luigino Celestino di Agostino.
0: Luigino Celestino di Agostino, amb aquest nom és difícil.
1: Sí, no, jo crec que tothom sap que estem parlant de Gigi d'Agostino.
0: Gigi d'Agostino.
1: Exacte, doncs des de molt jove es dedica a punxar en discoteques i en festes, i és pioner del Mediterranean Progressive Dance, que és un estil que agafa sons minimalistes amb ritmes, melodies mediterrànies, i doncs treu singles, treu temes des del 95 fins al 97, d'acord? I no li va gens malament.
0: Però el Gigi d'Agostino aquest, el DJ Gigi d'Agostino, aleshores no feia house.
1: No, era, ella s'entrava en aquest estil que et dic de Mediterranean Progressive Dance, i treia temes amb aquestes melodies mediterrànies. Però què va passar? Al final dels 90, canviat completament l'estil, i influït per l'Eurodance Itàlia del finals dels 90 i el Trends al House, comença a publicar un altre tipus de cançons. Aquest nou estil, amb aquest nou estil és quan treu les seves cançons més conegudes.
0: Clar, o sigui, passem d'uns sons que són com molt enfocats a discoteca a sons que s'assemblen més a l'estructura pop.
1: Exacte. Tothom coneix, per exemple, Your Love, o Elixir, o el tema Bla Bla Bla, que són
0: temes de finals dels 90, aquests.
1: Exacte.
0: O sigui, ja parlem de que el Gigi d'Agostino deixa el seu progressive, el seu trance, i ja se'n va a coses que semblen més pop.
1: Exacte. Aleshores canvia el mil·lenni, i en l'any 2000 d'Agostino va llançar una altra sèrie de senzills, com són l'Another Way, The Leader o L'Amor to Jules, que jo crec que és el seu tema més conegut.
0: L'Amor to Jules. Clar, també és curiós, L'Amor to Jules, que jo sempre, evidentment, pel títol pensava que era d'un projecte francès, però no, era del Gigi d'Agostino. Què té d'especial aquest L'Amor to Jules?
1: Sí, L'Amor to Jules només compta amb una única veu, que és un cantautor britànic, que és l'Ole Onubule.
0: Sí, canta un senyor.
1: Exacte, tota la cançó.
0: Sí. Aleshores canta un senyor, però en realitat fa com si fossin dos.
1: Sí, bueno, el que va fer el Gigi és li va dir a Lola que gravés parts greus i parts agudes, i després ell, en el seu estudi, el que li va fer és donar tonalitat masculina i femenina, que són les dues veus que escoltem en la cançó, però en veritat és només un vocalista.
0: Pues és una curiositat, aquest format de pregunta-resposta, que només era d'una sola persona. Va, jo et proposo que sentim el Gigi d'Agostino i aquest de L'Amour Toujours, que és una cançó del, hem dit, de l'any 2000.
1: Això és 2000.
0: I sona tal que així.

0: I no deixem, no deixem Itàlia, oi que no?
1: No, no, continuem a Itàlia, on hi ha dos DJs italians, l'Enrico Ferrer i el Ciro Sasso, que en els anys 90 van treure un bootleg underground a partir d'un sample d'una cançó de Barry White, que és You See the Trouble in Me, del 1976.
0: Van treure un bootleg underground. Sí. M'has d'explicar què és això d'un bootleg underground?
1: Sí, mira, un bootleg underground és una gravació pirata, diguem.
0: Vale.
1: D'acord, no té permisos, no té la llicència, però va per al mercat underground. Va.
0: Vale, és a dir, aquests dos, aquests DJs, l'Enrico Ferrari i el Ciro Sasso, el que fan és, fan un tema, s'amplegen el tema aquest del Barry White, You See the Trouble in Me.
1: Exacte.
0: Però no tenen els permisos.
1: No tenen els permisos, però els fan córrer en el circuit underground.
0: En el circuit de les discoteques, directament, sense publicar-ho formalment.
1: A través d'internet o per còpia física, la gent s'ho va passant.
0: Vale, vale, vale, vale.
1: D'acord. El tema no, el bootleg.
0: Sí, sí, per mi, clar, això de bootleg és el... Jo sempre ho he sentit com un dispirata.
1: Sí, exacte. A més, el bootleg és un terme que ve dels Estats Units de l'època de la Iseca, quan no es podia beure alcohol, que la gent, els contrabandistes, portaven l'alcohol en botes altes. Per això el bootleg.
0: Ah, per això de bootleg ve de guardar l'alcohol d'això de Sanjis a la bota alta.
1: Sí, i d'aquí aquest terme va passar a qualsevol, diguem, mercaderia de contraband, doncs era un bootleg.
0: Ah, aquesta no me la sabia.
1: Sí.
0: Bueno, doncs així, ara que hem après una coseta més, anem a continuar amb aquests Black Legend. O sigui, fan un bootleg underground, s'ampleixen el Barry White, sense permisos naturalment, sí, i resulta ser un èxit.
1: Exacte, comencen a tenir èxit i diuen, doncs, anem a treure un senzill, i li demanen al Barry White i a la Universal Music que, si us plau, els deixin utilitzar el sample de Barry White, la veu de Barry White. Però Barry White es va negar. És més, es va dir, quan vaig escoltar la cançó de Van Legend, vaig pensar que no arribaria a cap lloc. Era una cançó fàcil i sense ànima. No podia estar més equivocat.
0: Sí, la veritat és que l'home cantava molt bé i era molt bo, però visionari no seria.
1: Exacte. Aleshores, què van fer els dos productors?
0: Clar, es troben que tenen un tema que és un èxit a discoteques, que s'amplegen en plan piratí i el Barry White, però el Barry White no té els permisos. Aleshores, què han de fer?
1: Doncs el grup va regravar la part vocal amb la veu d'un artista britànic, el Elroy Spoonface Powell, d'acord? I van haver de reversionar o refer tot el tema.
0: És a dir,
1: tota la cançó.
0: Fan una recreació amb un tio imitant, diguem-ho així, en Barry White, imitant aquell sample, però sense fer servir aquell sample.
1: Exacte, com no tenen els permisos, ho han de, diguem, canviar el suficientment perquè no sigui una còpia. D'acord? És més, el propi Ciro va dir que per crear el tema el seu tema original li va costar només 7 hores, però haver de regravar i recrear el tema que després va ser el comercial, el va portar 2 mesos.
0: Va, jo no puc deixar de tenir ganes de sentir com sonava aquest sample de Barry White, que el Barry White no va voler i el van regravar. Primera notícia, jo estava convençut que era el propi Barry White. Per tant, el tio que l'imitava ho feia molt bé, aquest Elroy Powell, i sona tal que així.

0: Bé, això era, això és, era, és Black Legend, amb aquest sample de Barry White, i hi ha una cosa, això que sona ara mateix, pots pujar un moment, Ivan? Això que sona ara mateix és una base que jo he sentit a d'altres jocs.
1: Jo crec que l'he escoltat en un tema de Madonna.
0: Amb un remix de Madonna.
1: Potser?
0: Sí, sí, em sona d'un remix que vam fer del Like a Prayer de Madonna.
1: Jo crec que vas fer-me encaminar.
0: Sí?
1: Sí.
0: Què podem dir d'aquesta base?
1: No, és com les altres. Són bases molt utilitzades per altres DJs. És que al final són samples que tothom agafa.
0: Vale, perquè són
1: molt reconeguts.
0: Ja. Bueno, continuem amb més italians.
1: Sí, no ens n'anem d'Itàlia i ara anem amb Cristiano Spiller.
0: Cristiano Spiller.
1: Sí, que contarem directament com va crear el tema Group Jet, que és el que anem ara a explicar. Ell, abans de volar cap a Miami, cap a la Winter Music Conference a Miami, com tenia el vol a Dora, va decidir no dormir i es va començar a provar samples amb un tema que tenia House, que era la cançó Lopez You de Carol Williams, d'acord? I en una hora i mitja va aconseguir un tema.
0: Sí, el tio aquest, en Cristiano Spiller, que és un jockey productor, té un vol cap a Miami i com que allò que has d'agafar un vol, t'aixeca molt aviat i ja, hòstia,
1: no dormo
0: i vaig a posar l'estudi.
1: Ah, exacte, em poso a treballar i diu que en una hora i mitja va treure un tema, d'acord, que tenia una base musical i la va gravar en un CD i amb aquest CD el fica a la maleta i se'n va cap a Miami.
0: Això és any, ara, 1999.
1: En 1999,
0: bé.
1: Exacte.
0: I tenim el Cristiano Spiller, que se'n va a Miami.
1: Arriba a Miami i qui l'està esperant? Doncs amb Boris Dugloff.
0: Amb Boris Dugloff, que ja hem parlat abans, el tio que havia fet l'èxit amb el tema de Moloco.
1: Exacte. Doncs el passa a recollir el seu cotxe i li pregunta, no tindràs algun tema o alguna altra producció, alguna producció nova que em puguis posar? I li va posar el CD als cotxes. Però no li van fer cas i van continuar parlant de les seves coses.
0: Vale.
1: Arriben a l'hotel i el deixa a l'hotel i se'n van deixant-se el CD al cotxe.
0: És a dir, el Boris deixa el Cristian a l'hotel i se'n va. I
1: exacte,
0: resulta que el CD es queda posat al cotxe d'en Boris.
1: Exacte. El dia següent li va dir al Boris, al Cristiano, quan pugui, jo

0: en aquell moment no hi havia, no tenia títol el tema, i el Cristiano va dir, pues, com ha sonat en aquest club per primera vegada, li posarem el nom del club, que és Grup Jet.
1: O sigui, això de Grup Jet és el nom club local on punxava en Boris Glove.
0: I on va sonar per primer cop.
1: Però no era la cançó, no era el tema, no se l'hem sentit.
0: No, aquest tema era instrumental. És a dir, no hi havia veu i no hi havia veu, era només música, diguem.
1: Aleshores, el que van fer, pel que veig, és... per treure-ho comercialment, van posar una pista de veu.
0: Exacte. Bueno, Spiller volia publicar-la vocal, volia fer una versió vocal.
1: Vale.
0: Aleshores, el que va fer va ser parlar amb la seva discogràfica, que era Positiva,
1: sí.
0: I Positiva li va donar una pila de CDs de cantants. I va escollir, entre tota la pila, al grup de la Sophie Elix-Bextor.
1: La Sophie Elix-Bextor, que aleshores pues segurament era una desconeguda.
0: Tenia un grup d'indie rock que era The Audience, però no tenia gaire èxit. I si a Spiller aquest tema Grup Jet li va canviar la vida, a Sophie Elix-Bextor també.
1: Pues anem a sentir com sonava a la Sophie Elix-Bextor cantant sobre el tema de Spiller, Grup Jet.

0: Sí, t'explicaré una anècdota d'aquest tema. Aquest tema va ser el primer que va sonar en un prototip d'un iPod.
1: El primer tema va sonar en un prototip d'un iPod. Doncs, és una anècdota curiosa, però amb aquesta anècdota hem de tancar. Hem de marxar, tanquem un programa on hem escoltat algunes coses diferents a les que estem acostumats aquí a Cantic i agrair al David Aguilar que comparteixi
0: el seu
1: coneixement amb tots nosaltres. T'hem tractat bé aquí al Bartiki?
0: La veritat és que sí.
1: Doncs això es tracta i espero que la parròquia del Bartiki hagi gaudit també d'aquest experiment que hem tingut. David, moltes gràcies i fins quan vulguis.
0: Moltes gràcies a tu, Carles, per convidar-me i gràcies a tots.
2: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batòria i pel mateix bat canal.
1: I com sempre dic, doncs un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Aquest programa, com sempre, es pot recuperar a la plataforma iVox i a la pàgina web de Ràdio Mollet. I ara aquí hem de tancar, hem de marxar, ens fan fora, estan escombrant-nos els peus i estan posant les cadires a sobre de la taula. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, que avui hem tingut el David Aguilar a l'estudi i l'Ivan Núñez, com cada vespre, tocant botons al control tècnic i, sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La cultura tecnològica està obligant l'home a viure a presons confortables en immensos laberints sense horitzons fets de ciment, ferro i vidre. Félix Rodríguez de la Fuente.

0: Bona tarda, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies, com esteu avui?
1: Jo estic molt bé, però se m'ha fet la setmana més llarga, mare meva, tio.
2: Sí, jo no tinc ni idea del que està passant amb el temps, però el curs havia començat superbé i ara sembla que cada cop s'alenteix més, no?
1: Amb el temps, literalment, la que està caient, mare meva, mare meva, tempesta...
0: Però a veure, noies, que no us adoneu? Som batxillers i es nota moltíssim. Aquesta setmana he tingut ni més ni menys que 5 exàmens. I vosaltres, igual, vivim per estudiar. O sigui,
1: pues sí.
0: No pot ser.
2: Noies, avui la veritat és que jo personalment no estic molt inspirada, no tinc ni idea del que dir, la veritat.
0: Vale, a veure, jo sí. Sabeu què vaig veure l'altre dia?
1: Veuràs tu amb el que ens surt ara.
0: A veure, que no és res estrany. Vaig veure una pel·lícula de Will Smith anomenada Jo, Robot.
2: I segur que ja vas entrar en crisi paranoica sobre una invasió robot igual que la pel·lícula, oi?
1: Pues sí, em va escriure tope preocupada dient-me que si veia possible que uns robots, que no existeixen de moment, es rebel·lessin contra els humans.
0: A veure, saps què passa? Que ho veig molt, molt, molt possible ara mateix. I no és cap paranoia, noies. Aquesta realitat s'apropa. No veieu què està passant amb la IA?
2: Home, doncs veient-ho d'aquesta manera tens raó. Ara tot es fa a mi, fins i tot WhatsApp. Té un servei d'IA amb el qual pots parlar.
1: Doncs jo crec que és una eina molt útil. En plan, si no saps com utilitzar-la, crec que...
0: Joana, hola.
1: Que li dones i li preguntes i t'ho juro que respon, eh? Jo ho he provat. Però no crec que ens envaeixi, només doncs, que ens facilita la vida.
0: Bueno, i també ens traurà la feina, perquè a este paso...
2: Vinga, obrim debat. A veure, nois, què opineu? La IA ens enviarà amb el robot...
0: Envairà.
2: Amb els robots o simplement es quedarà amb una eina més?
0: Què penseu?
3: A veure, hi haurà coses que ens traurà la feina... però, o sigui, després ens servirà útil, però no en tot ens troba la feina, perquè hi ha moltes coses que els humans ho han de fer, saps?
0: A veure, què?
3: Per exemple, quan el metge és més precís un robot, però després a l'hora de dir que, per exemple, s'ha mort la teva mare, el robot va i diu, se ha morto tu madre. En canvi, un metge que és una persona, no?, pues té com més sentiments, i no en part, també.
0: Ja, però és...
3: Crec jo.
0: Però la gent no pensa en això, sinó en els diners que guanyarem. A veure, què passa, Sier? Què està passant?
4: Bones des d'aquí fins des de... Estem potenciant la IA que ens està invaint.
0: La IA mullada per la pluja d'avui.
4: Bueno,
0: bueno,
4: a veure, com estan comentant, jo crec que el límit de la intel·ligència artificial és la frontera del coneixement humà. El punt on el coneixement humà no ja arriba a un lloc límit, la IA no pot superar. La IA, el seu límit és el nostre coneixement. No pot superar els nostres descobriments.
1: Pues jo crec que ens clonaran.
0: Ara, vinga.
1: I ens mataran a tots i només viuran els robots.
0: Sí, no?
4: Serien humans si els clonessin. Seria la nova generació d'humans.
2: Clar, però bueno...
1: Vale, però és que els humans desapareixen.
2: Seria artificial.
4: Home, i per què ens clonarien aleshores?
3: Per res. O sigui, seria una tonteria clonar.
1: No, per ser humans... Pero
2: artificials, claro.
1: Elevado a dos. Pero, contra él en modo on.
2: A ver, yo creo que aquest debat ens pot portar com a de,
1: sí, sí.
2: Massa lluny, eh?
1: Sí, no, real. Perquè a mi, t'ho juro que jo... Bueno, da igual.
0: Però és que poden passar moltes coses, també.
1: Bueno, però aviam, tot i que nosaltres, la veritat, el fem servir, realment no sabem com...
0: Aprofitar-la.
1: Exacte. Com, o sigui, creieu que s'hauria d'utilitzar més per en temes d'escola i tal?
0: Plan, creieu que s'hauria d'estudiar?
3: La IA?
0: Sí. Plan, com si fos una assignatura, saps?
3: Estudiar-la.
4: No.
3: Si vols especialitzar-te, sí.
1: Jo crec que...
3: Però a l'escola, com a assignatura, almenys, no.
1: No, però...
2: Com ensenyar-te a fer-la servir bé, saps?
3: Sí.
2: Això sí que
3: sí, perquè després hi ha gent que s'aprofita.
2: Eso.
3: Que no
4: doncs manual. Un manual, el suro del cliquedo.
2: Sí.
4: Manual, com fer servir Grok, com fer servir Perplexity, com fer servir ChatGPT.
2: Però... Sí. Al final jo crec que arribaré a un punt que l'estudiarem tant que ja... És que no, jo ja no sé fer els deures de català sin el ChatGPT.
1: Ai,
2: vinga! No,
0: qui estigui escoltant això...
2: No tan exagerat. Bueno, mira, igual. No tan exagerat, però... Però, ¿sabes? O sigui, arribarem a aquest punt.
3: Bueno, home, ja hem arribat a aquest punt. Hi ha gent que està arribant a aquest punt.
2: Hi ha gent que ja està.
4: De fet, sabeu que hi ha gent tan treballadora que a classe no aconsegueix treballar, però a casa de sobte obté una originalitat sorprenent?
1: Passa.
0: Però, a veure, nois, i ara seriosament, si ens traiéssiu la feina, la IA, imagineu-vos un metge que no sigui real. O sigui, que fos un robot, que fos IA...
1: Com a la Joana.
0: Exacte. Plan... Plantegeu-vos aquesta situació, us sentiríeu còmodes? En plan,
2: no.
0: Aneu al súper?
2: No.
0: I en comptes de trobar-vos a una persona, es trobeu un robot o...
1: Però que això no existeix.
2: Al súper sí, al súper sí.
0: Vale, en Corea, aquí.
4: Però hi ha Lidls, hi ha Lidls, no. Crec que pot ser. Jo vaig llegir que hi havia Lidls ja a Europa, on tu entraves... I no hi havia cap humà a l'edifici. Tot
1: que...
4: eren compradors.
1: Home, aquí no es pot fer, jo crec.
3: Jo em sentiria una mica sola.
2: No, però jo prefereixo...
0: Seria molt trist.
1: Sí. Faria...
2: Jo prefereixo el robot este que la típica més... dependenta que et parla malament i et mira malament i no li has dit res. Tu
0: bueno,
2: no li pots dir ni bon dia.
0: Però almenys saps que és real. Saps? No un robot
2: ja,
0: ahí.
2: Però...
0: Que lo mismo se revoluciona i te pega.
2: Ja t'amarguen el dia.
0: Saps?
2: Claro, exacte.
1: Vale. Però ara imagineu-vos que l'edat del pavo estigués presentada per la IA. Com seria?
4: Però vosaltres heu llegit almenys
2: tarda,
4: les tres lleis
2: oients.
4: De Asimov?
0: Literal, sense emoció, la veu, què?
4: Les tres lleis de Asimov. És el que marca el límit entre la nostra tecnologia
1: bueno,
4: i la ciència-ficció.
1: Fem una cosa. Prepara't les lleis aquestes que nosaltres anem amb les accions.
4: Vale, ok.
0: No hi ha música.

0: d'aquí, que no hi ha bona boda sense el riquitic.
1: Hola, hola, presentadores, què tal esteu? Ja tornem a ser aquí amb la secció dels conte-contes.
2: Ja era hora.
3: Sí, tenim moltes ganes.
4: Vinga, doncs, avui anem fort. I us portem una història, doncs, bastant paròdica, anomenada L'edat del sabó.
1: Comencem!
3: Era un dia normal a l'edat del pavo. I després que la Sier llegís el diari i el Nahuel digués una barra basada, el programa va començar.
4: Aquell dia començava el Genís, amb una secció més, d'aquelles que criticava per ser una còpia a l'estil Shane dels contacontes.
5: Va sortir Gazzara i ara en vols més. Se't veu a la cara, sí que en vols més. Tinc les cases clara, no saps cap per res.
1: Benvinguts i vingudes, oients, a una secció de contacontes copiada. Avui donarem les dues millors opcions d'una història rareta. I clar, si les dues opcions provoquen el mateix, la veritat és que no escollim gaire.
4: Però és que després venien els germans Boom Boom, que han passat de fer curiositats poc curioses a explicar històries tràgiques i atemptats terroristes.
1: Bof! Avui el Pablo i jo us parlarem d'històries molt celebrades, on explorem una mena de revisionament.
2: No sé per què posem paraules que no sabem llegir el guió.
1: Però si no l'heu escrit nosaltres!
4: I, bueno, ara seguien els esports estranys, que tenien una emoció... uau, fantàstica.
2: Avui us parlarem del panticonchimpú, un esport extremadament difícil on els esportistes han de saltar 10.000 tanques, córrer 20 quilòmetres i menjar un bon entrecot sense ganivet.
1: I dada curiosa, la forquilla no té 3 punxes, sinó 4.
2: Això sí que és curiós.
4: Bueno, les seccions van continuar i tots van oferir un bon espectacle. Alguns còmics i d'altres lamentables. Finalment, mentre la secció de la Rihanna i la Chey, llengua en llengua, explicava la llengua tamil, algú va interrompre dins l'estudi.
2: 2 metres d'alçada, de suadora fosca, ronyonera i guió subratllat a la mà, era en Nico.
1: Havia entrat en l'aire dins l'estudi. Tothom va emmudir i va dedicar una mirada incrèdula al noi. I ja es va sentir...
4: Bueno, què creieu que va passar?
3: Ah, hem de dir?
2: Sí,
3: home,
2: sí, sí.
3: Ah, vale. Jo què sé.
6: No, párate, párate.
3: Que van atacar. No. Va...
4: que... ah, és broma. No, és que ja no me'n recordava. Avui no doneu la vostra opinió, sinó que escolliu el que creieu que passa i, de fet, passarà.
2: Per tant, escolliu entre l'engendre de la ràdio o la substància llafiscosa.
6: La substància.
3: Llafiscosa.
2: Vale, la segona. Vale, perfecte.
4: Que ràpid, no?
2: A veure.
1: Sí?
2: Sí?
1: Doncs
2: sí,
1: exalem, és que no tinc els cascs, perdó. Bueno, doncs això és el que passa degut a la vostra decisió. El Pere fot la bronca al Nico sense tallar-se ni un pèl.
4: El Nico comença a plorar i corre cap al lavabo, somicant pietat. Es tanca dins i quan s'està rentant les mans, alguna cosa deixa de funcionar.
2: Del sabó sorgeix un espectre negre que sobrevola el cap del Nico i rugeix.
1: Tu, inexpert seccionista, has profanat l'estudi d'una manera sense igual. Hauràs de rebre un càstig.
4: El monstre explica al Nico que no pot entrar dins l'estudi si estan a l'aire els seus companys. I menys quan posa On Air en majúscules a 3 llocs diferents. Les llums fan pampallugues i la porta és de la mida d'un airet de guerra.
2: El Nico demana perdó, però pregunta al monstre per què li diu allò.
4: Ell li explica que és un espectre que ensenya als pavos que han fet per cagar-la tant.
6: veuràs, Nico, sabem que no portes molt de temps i no ets el primer al que visito. Si no, pregunta als teus companys. El Nahuel l'ha vist un parell de vegades, igual que el Pablo.
3: Gràcies a la lliçó del monstre, el Nico va aprendre les normes bàsiques de l'estudi i a partir d'aleshores es va convertir en l'estrella del programa.
7: Però a veure, i què hagués passat en l'opció de... Un moment. Com es deia? L'engendre de la ràdio.
4: Doncs bé, hauria passat això.
3: El Pere, en veure el Nico fer el burro, hauria agafat un pot de sabó que s'havien deixat dins l'estudi i se'l llença al cap.
1: De cop, el Nico es va desmaiar i va patir una hemorràgia cerebral. Tots els esforços dels metges va morir una setmana després per les complicacions. Ara mateix el Pere està a la presó esperant la sentència de mort.
7: Hòstia. quin trauma, no?, de història.
4: Sí, és
7: bona
4: meva.
1: Almenys ja ho he escollit bé.
3: Què us ha semblat la nostra nova...
4: metodologia.
3: Sí.
8: Home, m'ha agradat més la del sabó, o sigui, la primera, no?
7: Sí, la
8: que per lo menys el Nico ha pogut aprendre alguna cosa.
4: Bueno, doncs, en conclusió, no feu enfadar el Pere si té un objecte a l'abast.
7: Adeu.
9: I si no m'estima, caga la vida.

Hola, ja tornem a ser aquí una setmana més. Aquí. Avui us porto una artista que potser encara no coneixeu, però que ara està començant a sonar molt fort dins de l'escena urbana catalana. Es diu Aquí de la Costa i té un estil molt propi entre el clap, el dembow i els sons electrònics.

0: Aquesta és una de les seves cançons més conegudes i la veritat és que té un clima que enganxa molt. Aquí és un artista bastant misteriós. No hi ha gaire informació sobre ell. Pel seu so parla sol. És fosc, intens i alhora molt chill. Perfecte per escoltar amb els auriculars de nit.
1: Clar, té aquest rotllo com de trap emocional, saps?
2: Clar.
1: Que quan... El que escolto jo cada nit abans de la nit.
2: Que quan l'escoltes un cop el vols tornar a sentir, no?
1: Clar.
2: El vols tornar a ficar fins que t'adorms.
0: Exacte. Aquí ha tret pues, diversos temes com Violeta o Del SC per SPV. Amb Delwe SPV. Que formen part del subprojecte de la Costa Part 2. Tots tenen una producció molt cuidada i un estil molt marcat, com si cada cançó fos una part d'un mateix món.

0: aquí al lado.
1: Uf, aquest sona molt bé, no? Té com una vibe, com molt de pel·lícula.
2: La pel·lícula de terror. És broma, és broma.
3: Totalment, però no de pel·lícula de terror, sinó de musical. Si us agrada aquest estil, segur que us fliparà la seva col·laboració amb la Muixca a la cançó Turra Malvada, que li va donar bastant visibilitat i va fer que més gent el conegués.

0: Encantada.
1: Clar, sí, sí, aquesta sí que em sona.
2: Molt, sí, molt. Sí. A mi em va sortir a TikTok, té un ritme brutal.
1: Doncs sí, aquí sap jugar amb els climes i les emocions com poques artistes nous. Cada tema seu té una llei diferent. Alguns més potents, altres més melòdics, clar, però tots tenen una estètica molt seva.
3: Sí, sí.

0: Si encara no l'heu escoltat, de veritat, doneu-lo una oportunitat i el podeu trobar a Spotify i a YouTube. I segur que hi ha poc, que d'aquí a poc el veureu col·laborant amb més artistes top de l'escena catalana.
1: Té pinta que aquest any petarà fort.
0: Pum! Pum! Com una bomba, no? Hola!
2: Ole!
3: Regalito. Jo li dedicaré un coet a Sant Joan.
0: Així que ja sabeu, aquí de la costa, un número que segur que començarà a sonar molt més. Adeu!

0: Hola a tothom, bona tarda. Avui tenim un cas que us farà gelar la sang.
1: Avui parlem de Ted Bundy, l'assassí en sèrie que va aterrir als Estats Units als anys 70. Un home que a primera vista semblava normal, fins que la seva foscor interior es va revelar.
0: Ted Bundy va néixer el 24 de novembre de 1946 a Burlington, Vermont. Va ser criat pels seus avis perquè la seva mare era massa jove. Li feien creure a tothom que ell era el seu germà, una mentida que marcarà la seva vida.
1: La seva infància no va ser fàcil. L'avi maltractava la mare i l'àvia. Bundy es va traslladar amb la seva mare a Tacoma, Washington, i va adoptar el cognom de l'home que la seva mare va conèixer més tard.
0: A la universitat va conèixer Brooks, la seva primera xicota, però tot va canviar quan ella el va deixar. Bundy estava obsessionat. Li enviava cartes, trucava constantment, no podia oblidar-la.
1: Més tard va conèixer Elizabeth Klopfer. Ella no sabia res de Brooks. Bundy portava dues vides alhora. La seva capacitat de manipulació era impressionant.
0: A la universitat va estudiar psicologia i es va graduar l'any 1972 amb bones notes. Però darrere del seu aspecte brillant hi havia un costat fosc molt perillós.
1: L'any 1974 van començar a desaparèixer noies, totes amb trets similars, joventut, cabells castanys, semblants entre elles. La policia començava a sospitar, però Bundy sempre sabia evitar les proves.
0: Les seves tàctiques eren sinistres. Primer es feia passar per discapacitat, coix, amb una gropa a la mà, demanant ajuda. Això li permetia apropar-se a les seves víctimes sense aixecar sospites.
1: Quan guanyava la seva confiança, atacava, les violava, les matava i després desembarava els cossos. Alguns caps els guardava, com si fossin trofeus. Altres cossos els llançava a rius o els enterrava parcialment.
0: Bundy era un mestre de la manipulació. Va arribar a ajudar la policia a cercar les seves pròpies víctimes, mentre ell mateix continuava matant. Un cervell criminal darrere d'una aparença normal.
1: I els judicis... Bundy es mostrava encantador, intel·ligent, persuasiu. Fins i tot es va representar a si mateix davant del jurat. Tot un manipulador.
0: Finalment, condemnat a mort, però va seguir ajornar l'execució diverses vegades gràcies als seus coneixements de dret.
1: Fins que, el 1989, la cadira elèctrica va posar fi a la seva vida. Havia confessat 30 assassinats, però els experts sospiten que podrien haver estat molts més.
0: La història de Ted Bundy encara serveix per estudiar la psicologia criminal i per recordar-nos que la ment humana pot amagar foscor darrere d'un somriure tranquil·litzador.
1: L'obsessió, la manipulació, poden transformar una persona aparentment normal en un veritable monstre.
2: Uau!
3: Mare meva!
2: Que potent, no? La història, quina
4: por! A mi només falta que algú faci així, bu, i m'espanti, i vamos, jo...
2: Me cago.
3: Foto l'increït,
4: que estic aquí més concentrada en la història...
2: No, sabeu què m'ha passat? Com va estudiar psicologia, jo vull estudiar psicologia, ¿vale? I em dona por convertir-me també en una...
3: Sí, claro!
2: No, imagina-t'ho, perquè era una persona normal, fins que li va deixar la seva...
5: Entra el temari, eh?
2: En serio.
5: Manipulador, bueno, psicòpata.
3: Ho han dit, no? Que serveix per estudiar la
2: vida.
5: No, és, a més s'apropava a les noies amb crosses o amb el braç enguixat i tu te'n refiaries, no, d'un noi que va amb crosses.
2: Sí, claro.
3: Home.
5: Que pots ajudar a obrir la porta.
2: A veure, ara no, sí. Ara mateix ara, no em fiaria, però...
5: Ara quan hombre, surtis sí, per això, pots ajudar i el pobre home millor.
3: I tu marxes corrents.
5: Ja, van dir feia això, entre altres coses.
2: Hola.
3: Uau.
5: Però bueno...
3: Ja. Però, en veritat, o sigui, era normal, però si et fixes, tots tenen com ja des del principi de la seva vida...
1: Home, perquè normalment els que són així, que tenen algun... que són psicòpates, a la seva infància els ha passat alguna cosa.
3: Sí, claro, sí.
1: Claro. O sigui, estan o traumats, o tenen alguna experiència...
5: Et sorprendria. Hi ha un perfil que és aquest, que seria el traumat, i després hi ha un perfil que...
3: Que neix així,
5: suposita, no? Que tenen una família estàndard, normal, i acaben siguent assassins en sèrie. Però
2: sí, hi ha gent que neix malament i hi ha gent que li passen coses i acaba malament.
6: I no hi són sociòpates?
3: Sí.
2: Això ho vam estudiar.
3: Sí, ho vam estudiar.
5: Psicòpates o sociòpates, que depèn d'on ve, si és més genètic o seria més que el seu entorn, clar. En aquest cas, igual era doble, no? Perquè, clar, la família, clar, una mare que ha de fer veure que és el seu germà.
6: És com el vampir de Dusseldorf una mica, no? Que tenia una doble vida.
5: Sí, tots aquests, clar, i tenen doble vida i que com la mantenen, no? Perquè, tio, clar, tu vas matant, esquartarant i guardant caps, és una mica complexa.
2: A veure, vosaltres, si fóssiu assassins, plan, deixaríeu com pistes, seria com...
3: Sí, clar, perquè et pillin, no?
2: No, però pistes perquè... No perquè em trobin a mi, sinó com ha fet el... Com es diu?
0: El Ted Bundy.
2: Ted Bundy, el Ted aquest. Doncs pues, com ha fet aquell que deixava pistes perquè trobessin les víctimes, però no mai
3: perquè
2: s'ho
3: passava bé, segurament, fent això.
4: Sí, jo crec
3: com
4: que sí.
3: És com subidón de adrenalina.
4: No, jo crec que s'hacía el chulito así, ¿sabes?
3: I com que era un manipulador, pues ho tenia controlat.
5: Una de les coses que solen fer aquests psicòpates és col·leccionar alguna cosa, tenir un record de la víctima que té, llavors poden ser cabells o coses més escabrones. Llavors, moltes vegades, al final acaba sent incriminatori perquè els hi troben la col·lecció de cabells o de trossos de roba o peces de roba o coses molt més bèsties.
4: De record, és que no...
3: Mira, un trofeu.
5: Els caçadors que fan, guarden la història al cap del cérvol.
3: Les potes dels conills.
5: O les potes de conill.
3: O les banyes.
5: Que al millor algú ara s'enfadarà, perquè està dient psicòpates als caçadors. Ahí lo dejo.
3: Però, hola!
5: Però hombre, que em refereixo que és això, no? Que a vegades alguns col·leccionen això, no? I ho guarden.
3: Com qui col·lecciona?
4: La
3: favorita. No? Com...
5: Sí, no bueno, clar, pensem també que són gent que el cap els hi funciona una mica d'això. Però, i després, que són molt intel·ligents.
3: Jo us anava a dir perquè, o sigui, si s'ha representat ell mateix en un judici... Allà sí és, no? Digo,
2: perquè es coneixia molt bé els seus trets, no? També.
6: És que aquest té pinta, la majoria dels psicòpates aquests són ments molt brillants, exageradament. Mm.
5: I era molt educat, per tant ningú sospitava, no era, nena, ajuda-me a subir, no. Era, ai, disculpa, noia, podries ajudar-me? Llavors, no, clar, i era com un seductor, i a sobre era, bé, no era lleig, igual el veieu i no us agrada, però clar, és un tio dels 70, però que era així... bien parecido, ¿no? Y llavors, clar, això feia baixar la sospita, no?
3: Claro. Clar, les aparences marquen molt. O sigui, quan tu vols una persona així, no penses, vaja, m'he de matar.
5: Clar, i amb això jugava ell.
3: I després, nyam. És això que diuen les aparències. Nyam.
5: Nyam.
3: Sí, mira,
5: doncs és que era llet.
2: Ens estan ensenyant una foto.
3: Home, a ver...
5: Estem mirant una foto.
3: És normal.
4: Era una altra època.
3: És normal.
5: No, posa una que sigui quan el van detenir.
2: Té un front d'aeropuerto no bonito.
5: No, també l'estètica dels 70 no és la d'ara, però bueno. Ara, bueno, això quan era...
2: Ah, bueno, millora. Militar. Millora una mica. Bueno, nois.
3: Millora, dices.
2: Ja, jo crec que ja podem acabar. I ara us deixem amb les notícies.
7: Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: I ja tornem a ser aquí.
1: Sí, bé, crec que la Joana i la Lucía tenen un problema molt greu que encara no han trobat la solució.
2: Doncs sí, nosaltres l'any passat, a l'hora del pati, un dia a la setmana, anàvem a esmorzar a l'Oriols, a una pastisseria d'aquí de la plaça.
0: Però aquest any, com hem canviat d'escola, ja no podem anar perquè ens pilla molt lluny.
2: Però nosaltres, tossudes que tossudes, l'altre dia vam decidir anar fins allà, corrents, comprar-nos un croissant i marxar corrents per intentar arribar mig puntual a la classe.
0: I clar, recordant això i... No, o sigui, després d'això vam començar a recordar tot el que podíem fer abans a l'hora del pati i les coses que vam arribar a fer.
1: A veure, jo recordo que eren més o menys normals. Anàvem a la pista, miràvem com la gent jugava a futbol i com a molt, doncs criticàvem una miqueta la gent.
0: Home, això d'una miqueta... Això d'una miqueta, en 30 minuts ens passàvem volando.
1: Aquest és un altre tema. Això ho fèiem quan anàvem a la pista, ja que allà pues, no trobàvem molt que fer nosaltres.
2: No.
1: Bueno, això no és del tot cert, ja que en realitat pots jugar un munt de coses.
0: És veritat, és veritat. Me'n recordo que a l'hora del pati sempre jugàvem... Bueno, primer jugàvem a futbol, a primera de l'ESO.
3: Sí. Guai, veritat, tota la classe en el,
0: tota
3: en el
0: la
3: joc
0: classe...
3: aquell superpetitet que vam tapir al final.
0: Sí, allà jugàvem a futbol. Després jugàvem a vòlei. També jugàvem a badminton. No, no, si és que ho recordo un montón i era molt top.
3: I a la comba.
2: Però sempre acabava
0: no,
2: malament.
0: No, no
3: bueno, vale,
2: sempre
3: però
2: acabava malament, però, perquè i, algú acabava sempre enfadat.
1: Quan la Joana, el Unai i esto jugàvem a vòlei...
0: Jugàvem a vòlei amb el José Luis i la Txelo i era molt divertit.
2: Molt top.
1: Ara m'agradaria que alguns dels que encara van a la pista, perdó, pues expliqués una mica el que fan ells, no?
4: Robar pilotes, perquè no es pot, amagar-les, jugar...
5: S'han descobert a l'arbre.
4: No, tenim uns altres jocs, no et preocupis. Espera.
1: Tenim uns altres jocs.
4: Tenim dos jocs menys que encara hem de saber. Després, els dimarts i els dimecres és el dia perfecte perquè el Toni no ve i hi ha un tio que és nou, que sempre deixa la porta oberta.
3: Ulla, però som uns cabrons, no? Què és esto? Què és esto?
4: Hasta les noies ens ajuden. Les noies ens ajuden a robar pilotes.
3: Sí, sí, nosaltres sí. No fèiem això, eh?
0: No, perquè ens deixaven les pilotes.
3: Sí, és veritat.
1: És que jo recordo anar l'any passat, el dia que vam anar a teatre... I veure com allà dins
0: el gimnàs...
1: A les cintes, tothom allà fotut.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: fent tomparelles i
1: ara
0: de tot.
1: Ja no
4: ara ja ens deixen.
1: No, fem home,
4: una cosa,
1: normal,
4: hombre,
1: normal.
4: Menys mal, menys mal. Fem una cosa que ens agraden i ens
3: hi
4: treuen.
3: Meia para que és el tatami.
4: A veure...
3: És que sou termites.
2: Sí, cert.
1: Què et digo? Però les millors hores del pati van arribar a quart. Quan podíem anar, pues, on volguéssim, no?
4: Mola
1: molt. Era
4: molt
1: guai.
4: Mola molt.
6: Si no tinc esmorzar, me'n vaig a comprar els dimarts xurros.
3: Que nosaltres fèiem.
1: Nosaltres ens havíem de controlar... Però... Els havíem de controlar tots els dies per
3: sí,
1: no anar a comprar un joc, saps?
3: Sí, sí, sí. Acabàvem a qualsevol lloc comprant alguna
0: cosa. Cada dia era, va, on anem avui?
3: Culpa de la Joana, sempre. Sí.
2: Al final acabàvem fins i tot el Druni, tio, comprant.
0: Al mercat bé i ens fotíem allà del banc.
2: Molt bona. Quan facis... Ah, vale, callo.
0: Perdó,
1: Bueno, pues això... Que no tot sembla tan bonic, perquè quan arriba el fred també hem de recordar els moments durs que passàvem a l'hivern.
3: Ostres, és veritat, però per no passar fred, com bé ha dit la Joana, ens ha fet un spoiler, ens vam amagar dins del mercat municipal.
0: Jo us recomano allà, que al costat de lavabos hi ha un banc claro. Enorme, i a lavacos que hi ha butaques.
2: Sí, molt bona.
1: Aneu allà al mercat vell, que hi ha el lavabo... Ai, al mercat vell no, al mercat municipal, que hi ha allà uns lavabos... I
3: us fiqueu al banc del costat dels lavabos, que
1: claro.
3: És on està més calentet.
2: Sí, sí, sí.
4: O a lavabos i compren un Tippex.
1: La gent us mirarà malament.
3: Però és que a lavabos
0: no
3: la no es fan
0: res.
3: Fora, per tant, millor el mercat municipal.
0: Bueno, Joana, si vosaltres què feu a l'hora del pati? Però ràpid, nois, que no tenim temps.
1: Donar voltes, esmorzar... donar voltes per Mollet. No sé, no molta cosa, o sigui, descansar, no...
0: Res.
4: Jo compro xurros els dimarts i la resta de dies vaig al parc amb tots els nois de la meva classe, ens quedem allà i després tornem.
1: Fa el burro.
3: Ole.
6: Els primers dies feien el burro.
4: Jo no, però si jo no jugo allà, jo estic mirant.
1: Tu no, però...
4: Però com... mentre uns juguen, els altres mirem.
1: I la Lights, a veure què fa.
7: Pues jo dono voltes i a vegades vaig a la pista a robar-li la suada de ma germana i a portar-li xurros al Nahuel... Cada dimarts, perquè em dono 2 eurillos i li compro xurros.
0: Anda, anda.
1: Molt
0: això,
1: bé, molt
0: això
1: bé.
0: Hauria estat un
1: gràfico de xurros.
0: Bueno.
1: Doncs bueno, ara, després de recordar aquests bons moments, passem a les seccions.
0: Seccions.
3: Seccions,
0: música.
3: Hola.
2: Música. Va sortir.

0: Sota la teva vida.
1: Estem revolucionats avui.
2: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
3: Aquesta setmana de què ens parlaràs?
2: Doncs avui us parlaré de la Emma.
4: Ah, i de què tractarà?
2: Doncs ara ho veureu. Ens situem un dissabte al migdia. La Emma tenia un partit molt important on es jugava en el lideratge contra el Sant Andreu. Quan tot l'equip estava preparat per sortir a escalfar, el seu entrenador els va dir que havien vingut uns observadors del Futbol Club Barcelona. Però la Emma tenia un problema. Ella no sabia si seria titular al 100%, perquè aquella setmana havia faltat dos dels desentrenaments. Què fas? A. Esperes la decisió tranquil·lament. B. Li vas a fer la pilota per ser titular.
3: La pilota sempre.
2: Quan vas a fer la pilota d'entrenador, et diu que per molt que li facis la pilota no et sortiràs de titular.
3: Llàstima.
2: Al començar el partit, el Sant Andreu comença d'una manera molt agressiva, fins al punt que al minut 20 lesionen una jugadora. Immediatament el teu entrenador et diu:
5: Emma, surt tu.
3: Jo?
5: Sí, tu. No em defraudis. És la teva oportunitat.
3: D'acord, entrenador.
2: Quan l'Emma va entrar, tot el partit va transcórrer correctament, fins al minut 40. Ens situem en un contraatac a favor vostre. L'Emma té dues opcions. A. Passar-li la pilota a la seva companya. B. Jugar-te-la en busca del gol per impressionar els observadors.
3: Home, no sé, no?
1: Te la jugues, no?
5: Juga-te-la.
1: Tira't un triple. Bueno, en aquest cas no.
2: Doncs comences a córrer amb la pilota, regatejant a tothom. Però quan estàs davant del porter, te l'entraven a casa amb els cordons.
3: No!
2: La pilota i us marquen el segon gol.
3: No, Laura.
4: Laura!
2: En acabar la primera part, anant cap al vestidor, se t'apropa l'observador i et diu:
6: A veure. Bof, mare meva. No serveixes ni per ajudar a l'equip contrari.
1: L'observador sap llegir.
2: Al començar la segona part, l'entrenador canvia el sistema i tu passes a jugar de davantera a defensa. I diu l'entrenador que és perquè, com jugues com el cul, pues així...
3: Claro, pata a part.
2: No trigaràs tant. Durant tot el partit, vosaltres esteu atacant més, però al minut 70 teniu un corner en contra. Quan s'entra la jugadora del Sant Andreu, tu treus la pilota fora amb la mala fortuna que rebota i et toca el peu entrant gol a favor de Sant Andreu.
3: Uf, joder, oh, no doy una, eh? No.
2: I si per si no pogués anar pitjor, el teu entrenador s'enfada amb tu i et canvia immediatament.
1: Mal mala que la peste.
2: Per acabar el partit, heu perdut 3-1. Amb dos errors teus.
3: Jo
1: només
3: que,
1: dos?
3: Jo crec que el tercer gol me l'he fet en pròpia o algo també, saps?
7: Just a la banqueta.
3: Claro.
2: En arribar al vestuari, l'entrenador i les teves companyes no paren de tirar-te la culpa. Què fas? T'enfrontes a l'entrenador dient-li que sempre li poses la culpa? Li fiques la culpa a una altra companya?
1: La B, no?
3: Sí, hombre, la culpa pa' otra.
2: Quan dius això, tothom s'enfada amb tu perquè tothom sap que tens la teva la culpa i l'entrenador no t'aguanta menys i et fot fora l'equip.
1: Hòstia, Emma.
3: Hòstia, és que que mala.
2: Més tard, quan l'Emma torna cap a casa, de cop es mareja i es va despertar al seu escriptori. Resultava que tot sabia... Que tot havia sigut un somni i s'havia quedat dormint estudiant per l'examen de tecnologia.
3: Buah, no parlis de l'examen de tecnologia, que bueno.
2: Bueno, què us ha semblat aquesta història?
1: Molt top.
3: Divertida. Molt top.
2: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retrobem la setmana que ve. Adeu.

0: Hola, nosaltres som el germà Bum Bum i estem aquí...
1: És que ja comença així, tio.
2: El germà Bum Bum. Bum.
3: Feu una cançó, sisplau.
1: Amb la I, amb la I.
0: I estem aquí, i la cara de Nahuel, que la faran. I estem aquí en un nou episodi de Recordem Història.
4: Estàs, Pedro?
3: No.
4: Vale, com esteu, gens? Avui parlarem d'un robatori a un banc. Però que, sincerament, no va sortir gaire bé.
0: Tot va passar el 10 d'agost a les 7 de la matinada. Una furgoneta amb 3 individus va aparcar davant del banc.
4: Després de 10 minuts, baixaven dues persones totalment encaputxades i intenten desactivar l'alarma. Però quan miren la bossa amb les eines...
5: 3 mesos i 3 dies preparant aquest robatori. Va, treu les eines! Espera, què és això?
3: Què passa? Vinga, que no tenim gaire temps! Què fa aquí un Nike Pro? Merda, pensava que eren les eines. Potser he agafat la motxilla de la meva germana.
5: Però mira que ets curt de gambals, mare meva. 3 mesos preparant això.
0: Van passar uns 20 minuts fins que va tornar la furgoneta i màgicament portaven la bossa bona, no les sabatilles Nike.
4: Van aconseguir desactivar l'alarma i entrar al banc. Van saquejar quasi tot. Però a la caixa registradora hi havia una petita sorpresa.
5: Tu, mira això! L'agafem i marxem corrents cap a un 24 hores. Dóna'm les tisores!
0: També van robar aquella caixeta misteriosa, un robatori semiperfecte, perquè ni el Mallorca amb la Liga ho fan tan malament.
4: Van sortir corrents i van anar a la botiga de la Paqui, on treballava un noi anomenat Sangway.
0: Sí, i també i era la meva cosina.
4: Sí, la meva mare i el teu pare.
6: No,
4: para. Que no sabien era que el dependent havia estat 4 anys practicant Kung Fu. El primer atracador va entrar per robar menjar que amb els preus d'avui, normal, els Kinder Buenos ja costen 3 euros.
0: Buf, ahir vaig anar a per bollicaus i xiclets i em van cobrar 7 euros. Collons amb els bollicaus.
3: Ja, és que és veritat, eh? Jo vaig anar per...
5: Ja està.
0: Que són els bollicaus?
5: Seguim amb la història, sisplau.
0: Que són els bollicaus, estos?
3: Jo, un bollicau.
4: Los huequis.
7: Ah, lo redondo, no?
8: No, nois, voleu seguir, sisplau?
5: Vale, exacte.
4: D'acord. El primer atracador va aconseguir agafar un munt de menjar.
0: Però, Nahuel...
4: Tu!
5: No, si el robatori ja veiem que no surt bé.
0: No.
5: Si no, no surti un guió...
0: A veure què pillo. Donuts amb xocolata, sense o amb el doble de sucre. Va, jo agafo tot. I una Coca-Cola. Ei, tu, Xinxan!
4: Com que Xinxan? Fora de la meva botiga. Va, plis, plas. No, les meves coses. Trucaré a la policia.
0: Al minut següent, el transeguant atracador amb un cúter a la mà, però no s'esperava que el dependent tenia un palco de 40 centímetres amagat sota el taulell.
4: I quan es disposa a treure els diners, el dependent treu el pal i comença a repartir hòsties com si no hagués un dama. I com sabeu tot això, Pablo?
0: Gràcies a les càmeres de seguretat d'un petit poble de Romania.
3: Ah, ole. Què?
1: Què ha passat de veritat?
0: Una pregunta. Per què li estem dient Xinxan i Zunglei a un tio de Romania?
3: Pues no ho sé, si no ho saps tu. Si no ho saps tu, què ho has fet tu?
4: Per què no?
1: El xino no s'hi mai.
6: Passar xinès a qualsevol lloc del món, a Zimbabue.
0: Macedònia.
6: Què l'has de dir, Dimitri?
0: Doncs fins aquí el programa d'avui.
4: Esperem que us hagi agradat.
0: I fins la setmana que ve.

0: Vinga, va, comencem bé.
1: Bueno, hola, bona tarda a tots i totes. Avui ens trobem en un nou episodi d'Esports Estranys, el teu programa sobre esports que no sabies que existien o que mai havies sentit parlar.
2: I prepareu-vos, perquè avui us portem un esport que combina una de les tasques més avorrides de la vida amb l'adrenalina més pura.
1: Exacte, parlem d'extrem ironing.
2: Esteu preparats? Poseu-vos el cinturó i la planxa.
1: L'extrem ironing o planxet extrem va néixer a Anglaterra l'any 1997 gràcies a Phil Shaw, conegut com a Steam. Ell es va preguntar per què no unir l'avorriment de planxar amb l'adrenalina dels esports d'aventura.
2: I així va sorgir aquest esport insòlid que consisteix a planxar roba en llocs i situacions completament extremes. Imagina'm planxar al cim d'una muntanya sota d'aigua, fent surf, escalant una paret o fins i tot en un salt de paracaigudes.
1: I alerta! La planxa gairebé mai està endollada perquè molts llocs no tenen electricitat. El més important no és només que la roba quedi perfecta, sinó fer-ho amb originalitat, amb creativitat i sobretot valentia.
2: I toqui la resistència o fotos a vídeos perquè sense prova ningú et creuria.
1: Les competicions oficials valoren diversos aspectes: la dificultat de l'entorn, la qualitat del planxat, la creativitat, l'humor i, més important, la seguretat i el respecte pel medi ambient.
2: Però toquis. Estic veient el nostre número de ballet. I no podem convertir una tasca quotidiana i una aventura.
3: Digo, respira, inspira.
2: No puc.
4: Meditación, meditación. Respirem tots i inspirem, sisplau, perquè si no...
0: No, tio.
4: Perquè si no, no entenc... No entendrem res del programa d'avui, ¿vale?
3: El Nico demana un moment, ¿vale? Està respirant com un muda.
1: Bueno,
3: sisplau, hem de continuar.
1: Amb el temps, aquest esport ha evolucionat fins a esdevenir un fenomen internacional amb trobades i fins i tot un campionat del món del planxat extrem!
2: Molt bé! Molt bé, una broma, però els participants ho consideren una forma d'art, una manera d'expressar llibertat i creativitat. I per què no d'atrever-se a ser una mica boig?
3: Claro, clar
1: que
3: no,
1: sí.
3: ¿Por qué no?
1: La lliçó que ens deixa, que amb imaginació, humor i un toc d'audàcia, fins i tot una tasca quotidiana com planxar es pot convertir en una aventura èpica.
2: I vosaltres us atreveu a planxar al límit, a pujar una muntanya amb la taula i la planxa, a provar-lo a l'aigua amb venta de fer sur.
3: Una cosa, és que no m'he entrat
0: la tonteria.
4: És que acabo de pillar que crec que és una taula de planxar la roba, saps? Ho acabo de pillar, o sigui, pensava que l'havies de tirar de planxa.
2: Estic una miqueta mal de la garganta.
0: Avui estem tots malament.
1: Tranquil, Nico.
5: No, és que el Nico cada dia una cosa nova. L'altre dia que estava molt cansat i avui que està malament de la gola.
2: Una miqueta.
1: Bueno.
3: Una miqueta.
1: Doncs aquesta és la nostra... Doncs aquesta ha estat la nostra secció d'avui. Si ens voleu més, no us perdeu el proper episodi divendres que ve. I...
2: Adeu. Adeu. I recordeu que la planxa us acompanya.

0: benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més políglota de l'edat del pavó, liderada per mi, la Txell,
1: i per mi, la Reihana. Avui us portem un nou idioma superinteressant, com cada setmana, però aquesta vegada l'idioma l'ha escollit un dels nostres tècnics, l'Àlvaro.
2: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa sobre l'idioma d'avui, a nosaltres no ens digueu res.
1: Doncs vinga, comencem amb la secció.
2: La frase que us hem portat avui és: "Tur dia é un novel oportunitat per abrir-la".
1: Alguna hipòtesi sobre l'idioma?
3: Portuguès.
4: Jo diria portuguès, és molt semblant, no?
5: Jo que sé.
3: No,
1: no ho faríem tan fàcil, però...
2: Doncs...
1: Tur dia é un novel oportunitat per abrir-la.
3: Però és que... Italiano.
1: No, sembla com de Brasil, ¿sabes? Però a Brasil parlen portuguès, no?
2: Doncs l'idioma era fadambo.
3: Claro.
1: O també conegut com anoponès.
2: Sí.
4: Espera, que ara m'ho aclarat. Ara ja sé d'on és.
1: No.
2: Sí, sabem que era molt difícil, però sabríeu dir què significa?
5: A veure.
3: Sí. Cada dia és un bon dia per a brillar.
4: Una oportunitat per brillar.
1: Doncs la frase era: cada dia és un nou dia per brillar.
3: A veure, ho fet bé?
4: Però d'on és aquest idioma? Que no ho heu dit.
5: Espereu.
3: Però ara ho heu d'endevinar. Mare mia, els spoilers d'avui,
5: Estic molt espoilador.
3: Espoileadora.
2: Una frase molt bonica, la veritat. I no sé si us heu adonat, però les frases que portem cada setmana no tenen res en comú.
1: Exacte. Una setmana pot ser una frase sobre la ràdio, una altra una frase random, i de vegades, com avui, una frase motivadora.
2: Això ho fa més difícil, però també més emocionant. Sobretot divertit, perquè, clar, nosaltres no som les que hem d'endevinar. Era broma, ja podeu guardar el paper de comiat que teniu preparat.
1: Encara que no us sembli, li tenim carinyo. Un carinyo espectacular a aquesta secció. Però bé, seguim. La següent pregunta és: on creieu que es parla?
3: No, els porquets no fan aquest idioma encara.
1: On creieu que es parla aquest idioma?
4: Recordeu-nos el nom, que no m'acordo.
6: Fambus.
1: Fadambu. O també anobonès.
3: Anobonès. Pues a Tailàndia.
4: A Àfrica, jo dic.
1: Ja, però on?
4: Jo què sé.
3: A veure, Àfrica.
7: Zimbabue.
3: Zimbabue. A Mauritània.
4: Toma.
3: Bueno, jo no sé països, ¿vale? Vinga, seguim.
2: Aquest idioma es parla a l'illa de Nabón, una illa que pertany a Guinea Equatorial.
3: Claro.
4: Ens hem aprovat.
1: Aquesta illa està a l'oceà...
4: Hem dit Àfrica.
1: Sí. Aquesta illa està a l'oceà Atlàntic, al sud-est d'Àfrica. Aquest idioma només el parlen entre 6.000 i 8.000 persones aproximadament. El fadambu va néixer entre els segles 15 i 16, quan els portuguesos van colonitzar diverses illes del Golf de Guinea.
3: Claro, portuguès, ahí, jo m'he apropat.
2: Van portar esclaus africans de diferents llocs i, com que no compartien idioma, en van barrejar diversos. Van agafar paraules i gramàtica del portuguès i estructures i sons de les llengües bantus.
1: Encara que també s'hi parla castellà, sobretot a les escoles i als mitjans de comunicació.
2: Perquè sí, a Guinea Equatorial l'espanyol és una llengua oficial, fet que la converteix, juntament amb el Sàhara Occidental, un dels pocs llocs d'Àfrica on es parla castellà oficialment.
1: Es parla castellà perquè va ser una colònia espanyola des dels mitjans del segle XIX fins al 1968, quan es va independitzar.
2: Durant aquella època, els espanyols hi van portar la seva llengua i la van convertir en llengua oficial, cosa que es va mantenir fins i tot després de la independència.
1: No sé com hem acabat parlant de per què es parla castellà a Guinea Equatorial quan suposava que només havíem de parlar de l'anabonès.
2: Ja, però no podem negar que ha sigut interessant, eh? Però bé, fins aquí el programa d'avui. Què us ha semblat, nois?
3: Home, doncs m'ha agradat, perquè així, si viatgem a Àfrica, doncs mira, sorpresa, parlen castellà.
1: Doncs bé, aquí hem acabat. Adéu.
2: Ciao. Què vol dir adéu en fadambo?

0: però...
1: Hola.
0: No serà possible fer la seva secció, no?
1: Exacte, sí, perquè no queda temps.
0: Bueno, pots comentar una mica, fer una mica d'espoiler com la Joana.
2: Ràpid.
1: A veure, el joc tractava de que teníem que imitar una persona que coneguíem molt bé i endevinar qui és fent preguntes.
0: Ah, mira, pues superbé.
2: Pues la pròxima setmana ho farem i em sembla una idea molt bona, o sigui que guardeu-la perquè poden sortir coses molt guais.
1: Vale.
0: Exacte. Doncs, bueno, ara sí que el programa ja ha acabat, només queda dir que us esperem a la mateixa hora la setmana que ve. Oi, noies?
2: Sí!

0: Sabies que...
1: A Kelso Dunes, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant, estar extremadament secs i lliscar tots alhora. Quan això passa, milions de grans vibren de manera sincronitzada i generen una ona sonora prou potent perquè es pugui sentir a diversos quilòmetres de distància. El més curiós és que només unes poques desenes de dunes al món tenen les característiques necessàries per cantar. Si la sorra s'humiteja o es barreja amb grans de mides diferents, el fenomen desapareix completament. Els científics encara investiguen alguns detalls del mecanisme exacte que sincronitza tantes partícules al mateix temps, però saben que és una combinació molt delicada de física, fricció i acústica.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més aquí a l'estudi mòbil de Ràdio Mollet, el darrer dia dels quatre, que nosaltres fem programa en directe, però no dels quatre de Festa Major, perquè qui m'acompanya aquí a la taula dius ojalà que siguin només quatre perquè tindria moltes forces, però crec que portem des de dilluns i molts des d'abans preparant doncs, tota aquesta Festa Major que passa molt ràpid. Tenim a l'Àxel Guinart de la Colla Morada. Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: I també a l'MJ Viana, de la Colla Torrada. Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: I amb vosaltres, com hem fet aquests quatre dies, i que us agraïm enormement que sempre algú de la colla es pugui escapar, que estigui 10 minuts aquí amb nosaltres, a fer 5 cèntims dels dies que portem, a fer balanç també del dia anterior. Vam començar dissabte i després sempre anem això, amb un dia després, perquè no només les coses s'acaben a la tarda, sinó que a la nit passen moltes coses, no només als concerts. Si més no, us volem preguntar ara mateix, amb un marcador de 5 a 3, perquè els dos primers dies doncs, encara no hi ha el gruix de les proves, però ahir dilluns ja vàrem començar. Teníem només el punt, en aquest cas, de la capta de sang, que era per Morats, però al final hi ha hagut ara doncs, una remuntada de Torrats, marcador de 5 a 3, i MJ, explica'ns una miqueta, imagino que de moment amb el marcador que hi ha, contents, no? Per molt que sempre ho han dit, que una cosa al marcador, però la Festa Major, aquí hi ha molta amistat entre tothom, tothom es coneix, no? I això... Quina és ara mateix?
3: Nosaltres estem una mica neguitosos pels punts objectius, perquè al final són aquests que no te'n pots reenfiar fins a la nit de dimarts, que no pots comptar amb ells. I doncs ara amb el marcador d'ahir, la veritat que ens ha donat bastanta il·lusió i bastanta seguretat al respecte de que sabem que Morats també és una colla que va molt forta sempre amb els punts objectius, que sempre s'ho curra molt, l'originalitat sempre la tenim molt present, la seva despertada també sempre és molt canyera, igual que la nostra, i anem molt, molt a tope amb els punts objectius. Entonces, tindre els punts tangibles, els de les proves, ens ha donat una miqueta de moral de dir, vale, potser l'engrescada seva també va ser xula amb la presentació de l'OIN que la portaven el dissabte, però ens ha pujat bastant la moral. Ara, aviam si mantenim una miqueta el dia d'avui, aviam com va.
1: Si més no, doncs com deia, l'MJ, amb aquest coixí no, que pots respirar una mica, que sempre dius, bueno, si perdo algun dels punts objectius, que tot dependrà després d'aquí mitja hora o d'aquí hora i poc, llavors aquí sí que pots tenir més o menys por, però de moment és aquest el marcador i Axel. Per altra banda, doncs mira també la part positiva, és que Torrats es preocupa per aquests punts subjectius que poden ser vostres i que per tant un 5 a 3 ara mateix doncs, no és res. Això, com valoreu aquest marcador i com s'està desenvolupant aquests dies i quins són els ànims?
2: No, com bé dius, al final, fins que no arriba la nit d'avui, no ho sabem, perquè encara queden uns quants punts tangibles, però bueno, sempre hi ha molta pedagogia amb els nens, no? Perquè tenim nens que han crescut a la colla i la competició la porten, i sobretot d'animar-los i que no es desanimin perquè guanyem o no guanyem les proves d'avui. Al final es tracta de tot el bé que ens ho hem passat aquesta setmana i mitja que portem de feina, i veure's contents és el que ens importa, perquè guanyem o perdem un punt, sempre l'intentem celebrar, ens reunim amb els nens, ho disfrutem, i si guanyem, home, tothom està content, tothom vol guanyar, no?
3: Totes la gran colles. Victòria és haver gaudit, perquè al final Totalment. Són dies de molta feina, molta càrrega i molta...

0: no dormir i al final si ho gaudeixes jo
1: I
0: crec que
1: això,
0: guanyem
1: no?
0: tots.
1: El fet d'haver fet colla, que s'hagi acostat a gent nova o si més no que des de fora la gent doncs, ho reconegui, no? Tota la feina que feu, d'haver alguns esgotat també samarretes, merchandatges o fins i tot barrils de cervesa, eh? I que al final doncs, a tot compte que això també us ajuda al final a tenir entre cometes aquests dinerons pel següent any fer aquesta inversió, que al final és una inversió que se'n beneficia tota la ciutat. Ahir també em va agradar, ara, en aquest cas de la Colla Morada, i segur que de la Torrada també, però ho vaig veure just amb la Morada, que la Garrinada hi va participar una nena molt, molt petita, no? El que deies, el fet d'això de les proves i els punts que els pots guanyar, si volguessis guanyar estrictament, doncs posaries els més grans a competir i al final es veuen en les dues colles que hi ha nens petits que la seva il·lusió és participar.
2: Sí, sí, sí, passa de fet. La llàstima aquest any va ser per Toràs, va ser l'any passat per nosaltres també, que a vegades hi ha nens que no hi poden participar i és una llàstima perquè els hi fa molta il·lusió i aquest any, mira, igual que l'any passat al final vam poder acabar les proves i vam poder fer també tot el recorregut als nens, ho vam passar bé, sí. I és el que compta.
0: I aquest any hem introduït una novetat a la Garrinada que potser no tothom s'ha donat, que els infants hem decidit entre les dues colles posar dues esponges en lloc d'una perquè la cursa sigui una mica més ràpida a nivell de que puguin sortint més infants. Al final, el punt de les proves infantils és més que els infants s'ho passin bé i ho gaudeixin, i si guanyem, ho hem guanyat, i si ho hem perdut, és igual, perquè
2: totalment.
0: Volen que participin.
1: Alguns ens ho deien, diu, sí, jo m'he col·locat al cinquè i podré participar perquè si anava dels últims, l'any passat, diu, no vaig poder, no? I per això, d'aquesta manera, doncs, vam poder participar. Després, la primera prova abans va ser l'estirada del cotxe infantil i també del camió. Varen veure molta gent, però la Colla Morada aquest cop també em va sorprendre que hi havia molta gent i llàstima també d'aquesta caiguda que va haver-hi en la categoria adulta, perquè jo crec que no sé si recordava algun marcador en adult tan ajustat perquè era els segons, que no s'hi van anar per 6 mil·lèsimes i havent repetit en aquest cas la prova, Axel.
2: No, ho vam celebrar moltíssim perquè és això, l'estirada del camí és una prova molt complicada a nivell físic, es desgasta molt una persona corrent i que encara sent la segona estirada estiguéssim tan ajustats, almenys ja ho vam celebrar moltíssim.
1: Que en aquest cas, l'estirada, no sé si sempre, o almenys l'adulta, ha sigut molt torrada, no ho sé.
0: L'estirada sí que és un d'aquests punts que acostuma a ser una mica més torrat, sí. Igual que la fartada acostuma a ser més morada, crec que és d'aquests punts una mica que ens ho acostumem a emportar. I veure tanta gent, aquest any hem participat amb una corda una mica més llarga que l'any anterior, per encabir sobretot els infants, que no es quedessin sense lloc i poguessin participar de manera segura. I nosaltres també ens va sorprendre gratament que els infants morats omplissin gairebé tota la corda, igual que fan els infants torrats, que era una cosa que sempre n'hi havia molts menys nens morats.
2: I sí.
0: Aquest any s'ha notat que el poble està una mica més implicat a les dues colles.
1: Uh-huh. I després a la cursa de roba interior, que més si no recordo, havia sigut molt morada, però aquest cop dos punts van anar per torrats, que imagino que no sé si per vosaltres és tot un èxit.
0: Però nosaltres estàvem contentíssims, no ens ho podíem creure. Jo estava atenent a les persones que estaven una mica perjudicades després de la cursa, al final la calor va afectar a tothom. Però sí, no ens ho podíem creure, vaig començar a preguntar, és nostra, perquè des de tan lluny amb l'speaker no es diferencia si havia dit morat o torrat, no, com són tan semblant els noms.
1: Si aquests tres no, ja no saps si el mocador de quin color era, tan ràpid.
0: Jo no m'ho creia que haguera estat nostra, vaig preguntar tres vegades, sí, és nostra, i jo, uaaah, cridant, superbé, va ser molt emocionant, la veritat.
1: I a partir d'aquí, ara tots us connectarem d'aquí res, quan us marxeu vosaltres i us deixarem també anar cap al corregot infantil i al corregot adult, com ho veieu, no sé si aquí al final va com va, no? Perquè amb el tema de l'aigua, no sé si, com bé dèiem que alguna prova sempre té més algun color, no sé si amb aquestes més de l'aigua, Garrinades, corregot, sempre depèn una miqueta de com hagi anat, que de vegades sempre hi ha algun error que acaba perjudicant per poc. Com ho veieu vosaltres?
2: Sí, normalment, si no recordo malament, normalment corregut també té bastant color torrat.
0: La gent torrada és bastant talentosa a esquivar obstacles, sí. Amb un got ple, això ho he de dir.
2: Llavors, però ja et dic que venim amb molts ànims avui, veient com tenim el marcador, ja tenim moltes ganes d'intentar revertir una mica i si podem guanyar-ho, ho guanyarem amb molta il·lusió i si no també ho celebrarem el poder haver concluït un dia més, un any més amb tant d'èxit, una festa major que cada cop la fem més gran, amb molta més gent participant i més bonica.
0: Exacte, i nosaltres anem a intentar mantindre el marcador al nostre favor, evidentment, però estem supercontentes de que la competència sigui amb una colla tan, tan al tanto i tan a tope com és Murats, perquè al final és qui et manté a les puntetes dels peus i és per sortir a fer el següent punt.
1: Toquem fusta, perquè avui també és un dia de forces proves, no encara, però he vist poques polèmiques, no? De moment, d'altres anys que doncs les mateixes proves d'ahir, no? A vegades sempre hi ha això. Sí que és veritat que avui tenim aquí la fartada, no? També, que a vegades es compta molt, si ho fa. Aquí sí que els jutges potser sempre miren més i tothom ja està més a sobre, però veig un any de molt bon rotllo, que sempre hi ha hagut, però al final sempre hi ha aquesta rivalitat i algú que sempre doncs es vol guanyar.
2: Home, jo crec que cada any ho estem intentant millorar una mica tot això, i a veure, al final en competició sempre roces, que se'n diuen, no? sempre hi poden haver, però crec que cada cop ho estem intentant portar millor, fent més pedagogia amb els nens i amb tot això, i que els petits problemes que hi hagin es quedin entre la junta i que no surtin més enllà del poble.
0: I els intentem resoldre de la millor manera possible, que és pensar aquí estem tots pel mateix objectiu, que és fer una festa major guai, que la gaudeixi tothom i també que nosaltres no la patim.
1: I després, és que clar, hi ha tantes coses també avui, però tantes van haver-hi ahir, si sumes les nits del concert, però clar, avui, després, el ball del Fanalet, us quedareu allà a escoltar el veredicte final, i abans que ha vingut una estona abans l'Àxel, comentàveu, i els que pugueu arribar corrents cap a la Fúmiga, doncs que hi havia una miqueta aquesta preocupació també entre tots els de les colles, perquè s'ha d'estar amb la colla, però a la vegada crec que hi ha molta gent que està desitjant anar a un gran concert i bastant cotitzat, perquè és l'adeu de la Fúmiga i no sempre toquen gratuïtament a una ciutat i més a la teva.
0: Crec que nosaltres anirem a celebrar sí o sí al parc, passi el que passi. Anirem a gaudir de l'última nit, que aquesta nit ja no té cap càrrega, ja no tenim una llista de coses a fer per demà, més enllà de recollir l'escola, i gaudirem igual.
2: Sí, jo crec que a més és una nit molt maca, perquè quan acaben els concerts quedem tots aplegats al parc, guanyi qui guanyi, i intentem passar-ho bé, acabar la festa major gaudint i celebrant per totes dues parts tota la feina feta.
0: Exacte.
1: Una mica d'alliberació, no, aquesta nit?
0: Sí,
1: també.
0: Totalment. Aquesta nit, ja demà, jo ja no tinc alarmes a primera hora de fes no sé quina caixa, porta canvi. Ara ja.
1: Heu comptat la mitjana d'hores que heu dormit? Heu pogut dormir bé? Heu dormit poc? Sou d'intentar descansar ni que sigui fins al migdia, o al final és el que dius, aquestes alarmes i aquest compromís amb les colles fa que a vegades toqui dormir poc.
2: No, jo fa ja gairebé dues tres setmanes que la mitja d'hora són unes 4-5 hores de dormir.
0: Això no va bé.
2: Això, els dies que tens sort.
0: Sí.
2: I perquè hi ha algun dia que pràcticament pots dormir dues horetes, fer una mica de descans i ràpidament anar a preparar la següent prova, les següents actes.
0: La meva junta també està dormint això 3-4 hores al dia. Jo algun dia he tingut sort que treballava a casa i per tant no he pogut descansar un xic més, però sí, és una mica heavy el ritme.
1: Doncs res, us deixo, que heu començat aquí asseguts, tranquil·les, descansant almenys una miqueta les cames, amb aquest ventet que passa, que no sabré jo si anem una miqueta ja cap a Avinguda Llibertat i passa poc casals, farà tanta calor com ahir, esperem que no, perquè algú va tenir alguna ensurt, i si més no això, us deixem que aneu cap allà i que gaudiu d'aquest últim dia amb tota la sort del món per tots dos i per les dues colles.
0: Moltíssimes gràcies. Que gaudiu també vosaltres de l'últim dia de Festa Major.
1: Que vagi molt bé, i nosaltres, que mira, tot just fem una connexió amb la nostra companya, amb l'Emma, que crec que ja està situada on es fa el corregot infantil a la plaça Pau Casals, que no sabem si han començat o tot just ho estan acabant de preparar. Molt bona tarda, Emma.
3: Hola, bona tarda. Doncs no, fa ja uns 8 minutets que ha començat aquesta prova. Ha començat amb una miqueta de retard, però la veritat és que ha estat escassament 5 minuts de retard. La veritat és que hi ha un ambientàs. És a dir, bueno, hi ha molta canalla perquè estan participant, però clar, moltes famílies també animant aquests menors que estan participant d'aquesta prova del corregot. L'únic que sentim contínuament a l'speaker dient ara va Murats, ara va guanyant Torrats. I és que doncs, van molt i molt igualats, de manera que no sabem allò quin serà finalment la colla que s'emportarà aquest punt del corregot infantil. Dir que doncs, la participació és molt elevada, que veiem allò que els infants, allò una vegada han participat, es tornen a posar a la cua, i no sé si tenim oportunitat de parlar amb algú que ja ha corregut i que està preparat per tornar a córrer. Hola, què tal?
4: Hola.
3: Com et dius?
4: Valèria.
3: La Valèria crec que és morada i, a més, crec que fa atletisme.
4: Sí.
3: I com has portat això del corregut?
4: Bé, vigilant que no caigui l'aigua.
3: És a dir, que és més important que no caigui que no pas córrer.
4: Sí, perquè si corres molt però se't cau l'aigua no val la pena.
3: I llavors, l'experiència bé, veig que estàs novament a la cua.
4: Sí, molt bé.
3: Ja havies corregut en altres ocasions, Valèria?
4: Sí, l'any passat.
3: I ho tenies clar que aquest any tornaves a córrer?
4: Sí.
3: Tens aquí el company al davant, com et dius?
5: Guillem.
3: Guillem, tu també ja has corregut altres vegades en el corregut?
5: Sí.
3: I què tal?
5: Bé.
3: Sí? Explica'ns, tu també t'estimes més anar més a poc, però que arribi molta aigua?
5: Sí.
3: Sí? Millor això, que no pas córrer molt i que després arribi poca aigua.
5: Sí.
3: Esteu allò frec a frec. Qui penseu que guanyarà la prova?
5: Nosaltres, morats.
3: Nosaltres, morats, ja veurem. Anem a veure com ho porten corrats. A veure, també anem a parlar amb algun d'aquests nois i noies que ja han participat i que ara estan esperant per tornar a córrer. Hola, com et dius?
6: Iñaki.
3: Iñaki, has corregut ja, no?
6: No, no.
3: Ah, no, encara no. I amb ganes?
6: Sí, amb ganes de guanyar.
3: I escolta'm una cosa, que penses, corre molt o vigilada que no caigui l'aigua?
6: Les dues, corre molt però sense caure.
3: Molt bé. Esteu molt a frec a frec, eh? A veure qui passa. Molt bé. Hola, com et dius?
7: Aina.
3: Aina, tu has corregut ja?
7: Sí.
3: Sí? I què? Explica'ns. És la primera vegada, ja ho havies fet l'any passat?
7: Ja ho havia fet l'any passat.
3: I és una prova que t'agrada?
7: Sí, està bé, la prova.
3: Perquè ahir vas participar també a l'estirada del cotxe?
7: A l'estirada del cotxe també vaig participar. I a la garrinada i a la cursa en roba interior.
3: Déu-n'hi-do. A veure si va ser gràcies a l'Aina que n'ha guanyat torrats aquestes proves. Sí. Quina t'agrada més de totes tres?
7: Les tres m'agraden molt.
3: Molta sort, eh?
7: Gràcies.
3: Bueno, doncs bé, ja sabeu, tothom està molt preparat, tots volen guanyar, però evidentment només serà una de les dues colles les que s'emportarà la victòria, com us hem dit. A veure, aquesta prova consisteix en que han de portar un got ple d'aigua a la mà, torre cap a un bidó i anar-lo omplint i la colla que, doncs, que aconsegueixi ahir. Doncs això, aquest bidó, per cert, abans de començar la prova, es pesa perquè després es resta el pes del bidó en buit. Vull dir que això és molt important. I una altra cosa, sempre comentem allò el paper d'aquest jurat que participa, no?, controlant allò els àrbitres i que són allò molt seriosos, molt responsables. Hem preguntat perquè ahir, si recordeu, Joel, va haver-hi un company d'aquest jurat que va haver de ser traslladat per sanitaris perquè no es trobava bé. Ens han dit que res, que va quedar tot en un ensurt, que va ser a l'hora de l'estirada del camió, que es veu que va rebre com un cop al pit i que doncs, tenia sensació d'ofec, però que va quedar doncs, això en un petit ensurt i que s'ha recuperat perfectament bé i ens han donat les gràcies per interessar-nos per la seva salut. Bé, d'aquí una estoneta, a veure si us podem... És que anem sentint, eh? Ara torrats, ara morats, no sabem ben bé què passarà, però retornem si de casa allò a la connexió i tan bon punt tinguem allò possibilitat de dir-vos qui guanya la prova, doncs us ho direm. Recordeu que aquí a la plaça Pau Casals, en aquesta muntanyeta, no? Després es desenvoluparà el corregut adult, que és doncs, més heavy. Eh? És a dir, han de baixar per aquesta baixada que fa aquesta muntanyeta, l'han de baixar, rellisca molt, i bé, i també s'han d'omplir bidons, però és això, més perillosa. Tornem d'aquí no res. Gràcies.
1: Gràcies, Emma, per aquesta connexió i, si més no, doncs avui sí que vam força amb hora perquè 18 minuts després de l'hora d'inici del corregut infantil, doncs aquest ja ha finalitzat, si més no, la prova i en breus minuts sabrem quin és aquest resultat que ja podrà fer a les dues colles jugar bastant amb aquest marcador. Recordem que ara mateix el resultat del marcador de la Festa Major de Mollet és 5-3, Torrats 5, Morats 2. Recordem que la donació de sang ha sigut el punt morat, l'estirada de cotxe i l'estirada de camió, punt torrat, la garrinada infantil, punt morat,
5: i la garrinada adulta Torrat. En aquest cas, la cursa infantil i la masculina, també punts Torrats, i la cursa femenina al punt Morat. Per tant, ara mateix un resultat de 5-3 que, si guanyessin Torrats al punt del Corregot, ja ficaria un 6-3 que potser ja faria que algú fes aquestes ja travesses o, si més no, compte enrere de proves que han de guanyar per proclamar-se campions, o, de l'altra manera, si Morats guanyés aquest punt, gairebé deixaria amb empat, amb un 5-4 molt emocionant amb les següents proves. El bo d'avui, que està passant a aquestes proves molt ràpids, i jo crec que en poc més de 20 minuts sabrem ja els dos punts del Corregot, i per tant, o una colla s'anirà molt en el marcador, o l'altra gairebé l'empatarà o la podria empatar. Així que estarem atents, ara la propera connexió, que l'Emma Balea ens comentarà això, qui ha guanyat el Corregot infantil i després l'adult. Recordem que ja la fartada doncs serà d'aquí una estona, i ja que estem parlant d'horaris d'actes, us fem una miqueta un repàs. Ha començat a les 6 el Corregot infantil, a continuació és l'adult, i després serà la fartada a 8:15 del vespre a l'Avinguda Llibertat. Veurem també quanta estona dura aquest acte, però si més no, aquella gent que no vulgui anar a veure una prova, sàpiguen que poden anar al concert de Festa Major amb l'Orquestra Internacional Meravella a 7:15 de la tarda, és a dir, això, en 10 minuts ja comencen a l'embalat, i que pels més petits, a les 7 de la tarda, al Parc de les Pruneres, hi ha un espectacle de circ. Finalment, avui a 9:15, els gegants aniran cap als focs, però no serà fins a les 10 que hi haurà el piromusical de la pirotècnia Estalella en el Calderí, darrere l'escola Montseny. A 10:45 hi haurà un acte sorpresa de cercavila nocturna, a les 11 el ball de fi de festa amb l'Orquestra Internacional Meravella, després la venda de fanalets amb el ball del fanalet a les 12 de la nit, i es dirà també allà la proclamació de la colla guanyadora de Festa Major. Tot plegat posarà el punt i final al concert de la Fumiga al Parc de Can Molà. Nosaltres que fem una petita pausa musical per després poder connectar amb la nostra companya Emma Balea. Fins ara.

0: Festa Major 2026.
1: Bona tarda de nou. Des d'aquí, des de la plaça Pau Casals, on s'ha desenvolupat la prova del correbot infantil. Hem de dir que ja ha finalitzat, però que ara s'han de passar aquests bidons per saber-ne quina ha estat la colla guanyadora, perquè han estat, com us hem dit en la connexió anterior, frec a frec. Jo tan bon punt sentíem que eren morats els que anaven per davant com si eren torrats els que anaven avançant doncs, el que és el contingut de l'aigua en aquests bidons. De manera que la decisió final s'ha de decidir, no? Mai millor dit, el pes que tingui cadascú d'aquests bidons. Volíem comentar-vos l'anècdota que quan s'estava ja finalitzant, no?, la prova, en el darrer minut, hem de dir que avui en aquestes proves s'està presidint, allò podem dir que el personatge més gran que tenim aquí, en aquesta plaça Pau Casals, és l'Oink, la nova figura de la colla morada, que just per animar els seus corredors del corregot infantil, doncs ha començat allò a bellugar-se damunt i avall per donar ànims a aquests infants que participaven de la prova. Ara estem a l'espera, com dèiem, allò del resultat final, i també ja s'estan preparant els... s'estan fent tots els preparatius perquè tot seguit, quan se sàpiga el resultat, el que es farà és el corregot adult. No us ho perdeu, si esteu a casa i dieu «ai, surto, no surto», doncs sortiu i veniu cap aquí, o bé escolteu la retransmissió que us farem de la prova des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Mollet. Crec que ara teniu convidats aquí a l'estand de Ràdio Mollet, així que retornem novament la connexió i tan bon punt doncs comenci la prova del corregot adult i tinguem el resultat de l'infantil, us ho comentarem a través d'aquests micròfons. Gràcies, companys.
2: Doncs nosaltres, que hi tornem a ser aquí després d'aquesta connexió amb l'Emma Balec, que de fet encara no coneixem el que ha estat doncs aquest punt del corregot infantil a l'espera doncs de que pesin aquests litres d'aigua per determinar doncs qui s'emporta aquest punt. I molt ràpidament, i abans també del previst, uns minutets abans, ens acompanya aquí la regidora de Feminisme, l'Estela Mas, a qui saludem. Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: I també ara vindrà el més segur en Ferran Segarra, regidor LGTBI, perquè ens parleu una miqueta dels punts liles que hi han hagut aquests dies i que avui també hi haurà doncs al parc de Can Molà. I si més no, abans de parlar concretament d'això, Estela, no sé si ja podeu fer una miqueta balanç de com han anat aquests dies referent a tot això. Imagino que positius, perquè si hagués hagut alguna cosa greu potser ja ho haguéssim sapigut, i esperem que no hagi estat així. Estela, explica'ns.
3: Bé, el més important és el que crec que ja és un punt lila que està molt consolidat. Tothom sap molt bé ja com funciona, i amb els anys el que s'ha de destacar sobretot és la gran coordinació que estan havent ja d'entre totes les entitats que fan barra, la policia, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, els serveis sanitaris. La veritat que el que s'ha de destacar molt aquest any és aquesta gran coordinació que fa que les coses, quan passen, perquè també han passat, doncs es puguin resoldre seguint els protocols i protegint sempre a la víctima.
2: Això t'anava a dir, no?, que la gent ja ho té molt seu, no? Saben que hi ha aquest punt que abans potser costava, no?, també el fet de potser d'anar-hi, o si anava era potser per algun tema molt greu. Jo crec que potser cada cop més hi ha aquest jovent, a la mínima que pot passar alguna que vegi que hi ha una actitud així, doncs ja ràpidament anar-ho a dir, alçar la veu i saber que aquest punt lila doncs és aquell lloc segur, que hi ha aquestes persones treballant que en tot moment ajudaran, no?, a les persones.
3: Sí, exacte, però ja no només això, sinó la conscienciació de tothom, no?, que hi ha actituds que abans sí que, bueno, es menystenien, no li donaven importància, com pot ser alguna agressió a una camarera de la barra, no?, alguna persona que va més passada que vol fer algun tocament, algun petó, i ara aquestes actituds, doncs, per fi, ja no es veuen normals, ja no estan normalitzades. I això també és feina d'haver començat doncs tota aquesta conscienciació, no només pel fet de tenir un punt lila, sinó perquè la societat està canviant. És una feina que es fa durant tot l'any. I el punt lila, doncs, com a propi, doncs, sí, és una cosa que ja la gent ho ubica molt bé, fa molt de temps que es fa, i a més la gent a vegades van buscant un merchandising, però després acaben doncs, explicant una mica els seus dubtes. I perdona que segueixi, que em repeteix una mica, però tu deies la gent jove, però a mi m'agradaria destacar que també la gent gran, perquè hi ha hagut 26 persones de més de 65 anys que s'han acostat a aquest punt lila. No són tantes com les 277 d'entre 18 i 35, però el fet de que la gent gran s'acosti, doncs, vegi que hi ha coses que no són normals i les vulguin expressar, jo crec que és una cosa molt i molt positiva.
2: Ara s'ha incorporat aquí en Ferran Segarra. No pensis que s'ha arribat tard, que ja li dèiem a l'Estela. Nosaltres hem començat abans perquè són i 29 i t'havíem citat a dos quarts, a mitja.
4: Estava patint,
2: així
4: ja
2: que, dient jo que no digui què ha passat aquí. No, nosaltres hem fet una connexió així molt, una miqueta més curta i per tant ja que teníem l'Estela aquí que hem aprofitat i portem dues preguntetes.
4: Estava fent la prèvia.
2: Portem dues preguntetes ja, i amb aquestes dades com a regidor també LGTBI, quina valoració en feu també d'aquests dies? Sobretot, i també vol ara li ho parlava amb l'Estela, és més en el parc, però al final també perquè passa de nit, no? I potser doncs, hi ha molta més gent, però de vegades també són actituds que es poden detectar doncs, en aquest dia a dia de la festa major a qualsevol indret, no?
4: Sí, a qualsevol punt, no? I a banda també del punt lila, no sé si comentava l'Estela també, no? Que també hi ha aquesta parella itinerant, no? Que també s'acosta a la fira, també va caminant pels carrers de la ciutat, doncs una miqueta pel que comentes, perquè no és només el que pugui passar al parc, sinó a la resta de punts de la ciutat on hi ha moviment.
2: Una parella itinerant, no? Explica'ns que des de fa molt que feu que hi ha aquesta parella aquí fent això en ruta, que no només sigui el punt lila on tothom ho coneix.
4: No sabria dir-te quants anys fa, sí, però sí que em consta que fa temps ja que es fa.
3: Des del 2023, des d'aquesta legislatura, sí que ja està aquest punt itinerant.
4: I molt necessari, al final, no? Tenir punts de festa importants, no? Que estan tan separats, doncs implica que si vols donar servei a tots els punts, doncs has de fer això o instal·lar un altre punt fix a la fira, però bueno, és una manera doncs, d'arribar a tot arreu.
2: Que parlàvem amb les colles i que de moment hem vist que no hi ha hagut gaire cap incident, no? Perquè és en aquestes nits que sobretot, jo també ara us ho pregunto a vosaltres, més com a ajuntament a vegades es pateix perquè no existeix, perquè no passi, però que molts cops és incontrolable, bueno, és incontrolable per part d'un ajuntament que això passi perquè hi ha molta gent, però una miqueta, clar, com que la imatge, si passés a Mollet, no sempre imagino que això no es vol que passi, però pel que veig, no, aquests dies, doncs les nits estan sent més o menys tranquil·les i sobretot que la gent s'ho està passant bé.
3: Sí, però ja et dic, Joel, no és tant a vegades perquè no hagi passat res, sinó perquè la gent està molt conscienciada i a la mínima guspira de violència, tant, tant masclista com en altres aspectes, de seguida van tant la gent de les barres, que està molt, no, que està molt a la guait, els de seguretat, la protecció civil, tothom està com molt a la guait de que a la mínima guspira això s'ha de frenar perquè les festes han de ser gaudides per tothom i si són gaudides per tothom és perquè són segures i són lliures.
4: Sí, a més, les pròpies entitats també, no, han rebut formació en punt lila, no, punt lila quotidià, em sembla que s'anomena, doncs també les pròpies barres poden fer aquesta primera atenció fins que s'apropen les persones del punt lila o els vigilants, si calgués. No? Al final, com deies, no és una foto que cap ajuntament vol tenir, no, una incidència a la seva festa major, però és una cosa que també pot escapar al nostre control. Al final, la nostra obligació és posar tots els mecanismes possibles per evitar que això passi o que estigui el més controlat possible.
2: Que aquests mecanismes, al final, són presents, no? I per tant, per això en parlem avui, perquè per aquelles persones que potser mai han anat a un punt lila, no sé, Estela, recomanes que hi vagin, que s'informin, que és el que s'hi trobaran, no? Perquè potser molta gent també és el que comentàvem, no? Que potser només hi aniran de pressa i corrent si passa a alguna agressió o si hi ha aquesta mínima guspira, aniran a avisar algú a punt lila, però que no tot és només com un punt, així podríem dir, de cometes d'alarma quan passa, sinó que hi ha aquesta informació, que de vegades doncs, algú doncs, no ho sap molt bé, amb aquests prospectes que també t'ajuden, no, a després a identificar doncs, aquestes situacions.
3: Doncs sí, no, ni que sigui només per curiositat, estaria bé doncs, que tothom, tots els ciutadans, volguessin passar per un punt lila, doncs, perquè evidentment no és només un punt d'alerta, sinó que també és un punt d'informació on hi ha des de testos, no? un test on tu pots veure quin nivell de control pots tenir amb la teva parella, no? Si és una relació saludable o no saludable, doncs això també a vegades et fa canviar el xip. També ja tens informació dels punts de referència, no? De la ciutat, on està el CIAT, què es fa, les psicòlogues, tots els serveis que van al voltant, i també doncs això, hi ha jocs amb unes cartes, doncs una mica doncs per poder atreure a gent més gran o a gent més jove, doncs a que expliqui la seva vivència i més que res per visibilitzar-la, i si tens una relació saludable, doncs estupendo, és el que s'ha de tenir, però si no, que te n'en puguis adonar, que jo crec que és el més important.
2: I qui és la gent que hi treballa? Són treballadors de l'Ajuntament, o com funciona també aquesta Punt Lila?
3: És una licitació que tenim amb una empresa externa, i són els mateixos que fan tots els punts lila que tenim durant les festes.
4: Sí, és a través de aquesta licitació.
3: Sí.
4: I, bueno, molt contents. Sí.
2: Després, ara ja passem una miqueta al tema personal de vosaltres dos. Com esteu visquent aquesta festa major? Veiem una samarreta torrada, Estela, això no es pot amagar, que sempre...
3: S'ha de ser sincer, ens portem tots molt bé. Jo crec que són unes festes que són molt nostres, que són molt de poble, que sortim a les places i ens veiem molt, però tot amb tots, amb morats i torrats, i hi ha d'haver una mica, si no hi haguessin torrats, no podríem competir contra morats, no? I jo crec que és la gràcia de les festes, però són unes festes que les hem fet molt nostres, que cada cop hi ha més gent que fa les vacances pensant en poder estar a casa seva per fer festes, i no sé, jo les visc a tope amb jo, la família, els meus fills, els meus nebots, tots.
2: Famílies com el futbol, que amb una pròpia família hi ha morats i torrats, eh?
3: També, també. Mm-hmm. Encara que menys, eh? No sé, jo a casa, per exemple, jo tinc la desgràcia de que els meus fills són del Madrid, igual que el seu pare, però amb torrats...
4: Amb la preu tenen clar, no?
3: Amb torrats no vaig deixar perdre aquesta
2: no
3: oportunitat.
2: I després, Ferran, tu també en aquest cas també amb aquest treball, no?, de protecció civil que no has parat, no?, amb aquesta vessant de regidor, però també sense deixar passar.
4: Sí, nosaltres no tenim
2: feina.
4: Un mocador taronja, potser hauríem de fer un algun any, no?, ser una cosa a valorar a la xarxa, però sí, bueno, molta feina, no?, al final no és una entitat pròpiament de cultura popular, però sí que és una entitat que dona suport a les altres associacions, no?, i sobretot perquè tot es pugui desenvolupar de la millor manera possible, i els companys que porten moltes més hores que jo encara i que ja estan preparant tot per als actes d'avui, sobretot pel piro musical que tindrem aquesta nit.
2: Que no us el perdreu, no imagino?
4: Allà estarem, per veure-ho.
2: Després, Estela, tens ganes de veure la Fúmiga avui?
3: Ai, a mi és que m'encanten. A mi m'encanten. Jo els he vist moltes vegades. De fet, vaig anar a veure propi al Zira, que són...
2: Fa poc,
3: perquè ells són del Zira i es despedien a casa seva, i em feia molta curiositat veure com es despedien. Una conserva ser molt emotiu. I els he vist en diverses ocasions. A mi és que m'encanten.
2: Que és fort i també molt bo que puguin venir a Mollet amb l'any que han tingut, amb l'any que tenen.
3: Es despedeixen.
2: Amb les poques actuacions, omplint Sant Jordi i Roig Arena, no?, que, doncs, que hagin trobat aquest espai a Mollet, no sé si també en reconeixement que fa 2 anys també van venir.
3: Sí, jo crec que, bueno, també que s'ha d'agrair, no?, a tot el Servei de Cultura de Mollet, que sempre intenta portar el millor i el que agrada més a la gent, i també doncs, donar el reconeixement a la Fúmiga, que són un grup que sempre ho han dit, que estan als pobles, que van al carrer, que són una com ho van dir els Ira, eren, nosaltres som una xaranga professionalitzada, em sembla que van utilitzar aquesta frase, perquè els hi agrada veure la gent fer-la feliç i fer aquestes cançons que fan que animen a tothom. La veritat que sempre han semblat gent molt normal i és d'agrair que puguin venir a fer-nos gaudir aquí a Mollet.
4: I jo crec que també és molt, molt important, no?, i rellevant al final no poder apostar per la cultura musical, no?, per la música en viu, no?, i quan parlem sobretot de grups grans o amb força trajectòria allà, que són grups que fàcilment t'omplen un estadi, un Sant Jordi, t'omplen grans espais, no?, i cobren entrades, no?, i poder-los portar també aquí a Mollet a la nostra gent de manera totalment gratuïta perquè puguin gaudir també, doncs jo crec que és una cosa molt, molt positiva també.
3: Sí, sí, la música en directe no té res a veure, sempre és un plus afegit.
2: Mm. I que en aquest cas això, la Fúmiga tenen un directe molt, molt bo, perquè s'han vist grups i grups, i jo crec sí. Que si algú no ho ha anat a veure, quan van a l'escenari veuen que et surten els 6,
3: 11.
2: 7, 8 persones,
3: sí, sí.
2: Aquests
3: 11
2: amb tots els instruments de vent en un moment això, jo personalment el primer cop vaig dir, ostres, això val la pena i t'enganxen a més, en aquest cop, per tant, almenys que aprofitin aquí a Mollet, que això ho tindrem avui a 3:15. Estela, deixa'm permetre'm també el luxe de comentar una cosa que vareu comentar des de l'Ajuntament ara fa uns dies, que no té a veure amb aquests punts liles, però que sí amb els joves, no? Que, i amb els nens i nenes per a aquests establiments, no? On que s'han adherit, no? Aquí a Mollet, que poden fer un truc, no? Doncs quan ho necessitin. Explica'ns de què va aquesta campanya.
3: Doncs aquesta campanya, que és Fes un truc, és una campanya que ja teníem pensada des de feia bastants mesos, des de l'Ajuntament i des de la Generalitat, doncs es veu que també, i ens vam coordinar per poder-la portar a Mollet. Fes un truc és, bàsicament, per dos motius, no? Un, per intentar que no hi hagi una excusa com a tal per donar un mòbil massa aviat. Sabem que les pantalles avui en dia i les connexions a xarxes socials i estar tan hiperconnectat amb un infant no és l'ideal, però que a vegades, per les situacions de les famílies, doncs, perquè no sempre es poden acompanyar i tenen trajectes on van sols, de casa al col·le o del col·le al bàsquet, no? Que fan algun altre escolar, doncs vam pensar que es podria fer, que Mollet, trobo que és un poble prou hospitalari, no? I prou petit, com que ens coneixem tots, doncs agafar tota aquesta xarxa de comerciants tan propers i els hi vam proposar si ells podrien acollir aquests infants si en algun moment volguessin fer un truc a casa. I és això, en aquest camí hi hauran, encara no està en marxa, però tindrem un mapa interactiu de tots aquests comerços que s'adhereixen, per tant una família podrà dir, doncs mira, en aquest itinerari, si passa alguna cosa, pots trucar aquí, a Can Prat, pots trucar si vas, també estan tots els equipaments municipals, la biblioteca, el hockey, però la idea és aquesta, no? Doncs que en un espai que és tan rodonet i tan petit com Mollet, que els nanos, doncs, si encara els pares no han decidit que els volen donar un mòbil, doncs que no es vegin en aquesta necessitat només per això.
2: Doncs fins aquí la xerrada que hem tingut avui. Ja sabeu, hem començat també per un tema, però aquí aprofitem i amb tot el que porteu aquestes carteres de tot plegat, ja sigui també de feina personal, però també amb aquestes regidories que constateu, doncs ho hem comentat avui, i això, desitjar-vos que acabeu de passar una molt bona festa major, lliures de masclisme, d'agressions LGTB-fòbiques, i que tothom ho gaudeixi, doncs, amb aquestes últimes hores de festa major, que de moment estan sent de 10. Estela i Ferran, sí. Gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Adéu, bona tarda.
2: Nosaltres, que ara ens acomiadem, anem una estona a uns minuts musicals per tornar a connectar amb la nostra companya. Fins ara.

0: Festa Major 2026.
1: Salutacions des de la plaça Pau Casals, des del parc, que podem dir, Pau Casals, on està a punt d'iniciar-se la prova del corregut adult. Dir que el corregut infantil ha estat per la Colla Morada, aquest punt, i ara, en aquests moments, l'Espíquer estava destacant precisament doncs, això, la importància d'aquest punt del corregut, perquè permetria doncs, empatar a la Colla Morada o bé doncs, treure avantatge per part de la Colla Torrada. Hem de dir, en què consisteix? Doncs, a dalt d'aquesta muntanyeta que tothom jo coneix com la muntanya dels Teletubbies, doncs, estan situats els corredors d'ambdues colles. Tenen un contenidor groc ple d'aigua que han d'anar doncs, agafant aigua amb gots, baixar per un hule, en el que els àrbitres han deixat anar la quantitat de dues ampolles de detergent Fairy en cadascun, en cadascun dels hules, tant de torrats com de morats, amb la qual cosa la relliscada està assegurada, i doncs, anar omplint els bidons, al igual que han fet els més menuts, doncs han d'anar omplint aquests bidons, que ja estan buits, i a veure... Són 15 minuts també de prova, eh? Al igual que ara comença el compte enrere, el sentirem ara així en directe. A veure, ho sentiu? Inici de la prova amb un petit avantatge, molt petita de morats. Bueno, petita, no?, que ja està deixant anar l'aigua el primer corredor i ara és Torrats el que agafa el relleu. Nova, segon corredor de Morats, Torrats també que agafa l'avançada, però Morats no defalleix. I hem de dir que, bé, ara per ara no hi ha caigudes, que això és molt important tenir en compte, doncs això, aquests dos litres, bé, podríem dir, de Fairy, d'aquest detergent que, doncs, garanteix... Ai, ara sí que hi havia una morada que estava a punt de caure, però no, ha aguantat. I, escolta'm, això, més que el corregut, sembla una prova d'atletisme. D'on-hi-do les corredisses d'uns i altres i, sobretot, allò que, com mantenen allò l'equilibri d'aquests gots plens d'aigua per tal d'anar omplint aquests bidons. En aquests moments, doncs clar, hi ha una quantitat molt incipient de la quantitat d'aigua recollida. Hi ha molta gent aquí animant amb dues colles. Loink, que abans hem comentat, aquesta nova figura, aquest nou personatge de la Colla Morada, que està presidint també aquí a baix de tot. Ara és un dels membres de la Colla Morada que ha caigut, ha relliscat. Però, doncs, la veritat és que això és un no parar, eh? Allò de membres de les colles que van... una altra relliscada sense aigua, perquè hi ha una altra de la Colla Morada. El que diem, mantenir l'equilibri a sobre d'aquests pules plens de sabó és complicat. Però ara per ara, de Torrats no hem vist cap caiguda, de Morats ja portem tres relliscades importants. Bé, aquesta prova té una durada de 15 minuts, així que us retornem a la connexió i tan bon punt doncs, veiem que s'estigui a punt de finalitzar o comencem ja a tenir allò si s'apropen una miqueta aquests bidons, es van omplint, doncs us tornarem a demanar pas des d'aquí, des de la plaça Pau Casals.
2: Gràcies, Emma. I, per tant, a aquest punt del corregut infantil, que és morat, com bé ens ha anunciat, i, per tant, ara mateix el marcador és de 5 a 4 i molta emoció en aquest corregut adult, que si el guanyés morat posaria ja l'emoció 100% al marcador amb aquest 5 a 5 a falta d'una fartada, un ball del fanalet i les tres proves subjectives. Per tant, tot està per fer, tot és possible per les dues colles i tota la sort del món que nosaltres en retransmetem mínim a aquests dos punts, el del corregut adult i el de la fartada que tindrà lloc d'aquí poc més d'una hora aquí a l'Avinguda Llibertat. Recordem, últim dia de Festa Major després de molts dies, sobretot ja començant abans amb les colles i nosaltres el quart dia aquí de ràdio en directe, Recordem que amb l'hora que tenim ara, les 6 i 49 minuts per ser exactes, us dona temps, per exemple, anar a les 7 de la tarda a l'espectacle de circ de Back to Classics que es fa al Parc de les Foneres amb la companyia Planeta Trampolí, a 8:15, a les 7:30, a l'Avinguda Llibertat, la Fartada, i a 8:45 els gegants ja aniran cap als focs perquè a les 10 hi haurà el piromusical amb la pirotècnia Estalella, a 10:45 acte sorpresa amb cercavila nocturna, a les 11 el ball de fi de festa, l'Orquestra Internacional Meravella que farà a l'Embalat, i ja a les 12, el ball del Fanalet, amb la proclamació de la colla guanyadora de Festa Major, i a 12:45, el darrer gran concert d'aquests dies, el concert de La Fúmiga al Parc de Can Molà. Nosaltres que anem a uns minuts musicals per tornar i saber com ha anat aquest corregot adult amb aquest marcador que es ficarà o 6-4 o 5-5, i tot just també d'aquí pocs minuts tindrem la regidora de Cultura, Mercè Pérez, que ens farà 5 cèntims d'aquests dies i valoració ja general i una miqueta a l'avançada a poques hores de que finalitzi estiu 2026. Fins ara!

0: Festa Major 2026.
1: Antena. El cas és que sí que us volíem comentar doncs, això que s'està disputant, recordeu, aquest corregut adult, i que la veritat és que totes dues colles ho estan lluitant al màxim. Hi ha hagut un moment que semblava que la colla de Porrat s'anava una miqueta a l'avançada, però és que és tan petita la diferència entre la quantitat d'aigua que hi ha en el bidó Porrat i el bidó Morat, que d'un-hi-do. És veritat que totes dues estan lluitant al màxim per aconseguir doncs, omplir aquests bidons d'aigua. Hi ha hagut alguna relliscada important, sobretot s'ha donat més a la colla Morada que no pas a la Torrada, però no sembla que ningú hagi pres mal de forma així destacada. Anem a veure si podem parlar amb alguna persona que està aquí entre el públic. Veiem una senyora que ho està vivint allò molt intensament. És Torrada, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Estàs patint, eh?
2: Sí, molt, molt, molt. Molt. Em poso molt nerviosa, molt.
1: Escolta'm, tot
2: molt bé. Són tots amics i estan corrent i volem guanyar, volem guanyar.
1: Aquesta és una prova que t'agrada en especial?
2: Sí, sí, sí, m'agrada molt, m'agrada molt. Els adults, m'agrada més els petits, perquè és com el maco, però els adults t'ho donen tot. Tu estàs donant tot, com et dius?
3: Jo ho dono tot, també.
2: Com et dius?
1: Alix, Alix, doncs res, a gaudir-ne, a veure d'aquest final, perquè va molt ajustat.
2: A tope, a tope!
3: Gràcies.
1: Molt bé, doncs ja veieu, que la gent ho veu això intensament. La Isca era, bueno, que és Torrada i està patint allò al màxim. I ara veurem allò com ho porten els Morats, no? Hola, Marçal.
4: Hola, bona.
1: Com estàs vivint a tu aquesta prova?
4: Bueno, ara mateix està molt igualat, vull dir, a veure què passa. I no està clar que està guanyant en aquest moment.
1: Pels Morats seria important, no?, guanyar, perquè tindríeu l'empat en aquests moments dels punts que es coneixen.
4: Sí, exacte, vull dir, ara si és una victòria Morada, doncs correríem a marcador 5-5 i aniríem a la fartada, doncs empatats.
1: Una fartada que normalment acostuma a ser punt Morat.
4: Normalment sí, tot i que alguna vegada l'hem perdut, també la fartada, vull dir, no és un punt totalment segur, però normalment som una mica de favorit, però perquè som a tenir la colla del menjar.
1: Bueno, de fet, allò, veiem aquest nou personatge, que teniu la colla Morada aquí, animant també a tots els corredors.
4: Sí, ara ja que la tenim, doncs l'hem de treure, hem de gaudir d'ella i esperem que ho podem celebrar, la victòria, amb la nostra nova figura.
1: Amb l'Oink. Gràcies, Marçal. Doncs bé, ja veieu, que hi ha força ambient. Encara no podem dir-vos quina és la colla guanyadora, perquè està tot... Clar, es belluga molt l'aigua dels bidons, amb la qual cosa és difícil, fins que no es pesi, doncs veure... Dóna la sensació que la colla Torrada, doncs els torradors acaben portant el got més ple, mentre que les morades, doncs veus allò que baixen, però potser els gots arriben una miqueta més buits. Ara no, Ara, déu-n'hi-do, van allò... fent força, van empenyent allò els darrers minuts, amb la qual cosa... Sembla que queda només un minut. Tres minuts per acabar aquesta prova, que després doncs, passarà tal qual el corregut infantil, que caldrà doncs, allò que pesin els bidons per determinar, perquè de vegades allò és per un centilitre, no?, o per mig litre, que acaba decidint allò de qui és la victòria. La veritat és que ho estan donant tot, tant d'una colla com d'altra. L'únic que podem fer des d'aquests micròfons és felicitar amb dues colles per la bona deportivitat, esportivitat. Ai, una relliscada del corredor Torrat, però no ha caigut, s'ha mantingut. I això que comentava de felicitar-los per l'esportivitat que estan demostrant, per aquesta bona companyona entre uns membres i uns altres, i veurem fins a aquest final. Retornem novament la connexió a l'estand que Ràdio Mollet s'ha instal·lat a plaça Catalunya i suposem que en la propera connexió us podrem dir quina és la colla guanyadora d'aquest corregut adult que està sent molt, molt disputat i que, a hores d'ara, no posaríem la mà al foc per cap de les dues colles, la veritat.
5: A la... A la, a la, a la...
1: veo la colla torrada per endavant, però la veritat és que jo no posaré la mà al foc. A veure què és el que passa. No sé si veu també allò per picar a les colles, però el cas és que anirà de poc, la diferència. Bé, us deixem novament, no sabem si amb música o amb algun convidat, convidada, aquí a l'estand de Radio Mollet.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus.

0: darrera hora de programa amb la regidora de Cultura aquí a l'Ajuntament de Mollet, a la nostra ciutat, amb la Mercè Pérez, a qui saludem. Molt bona tarda. No sé si no t'escoltàvem, ara crec que és així. Mercè, ja ens vam veure el dia de la Cercavila i avui doncs, podríem dir com per finalitzar aquests 4 dies de festa major que nosaltres hem fet programa, que en són molts més, no? Que ara des de divendres en el programa ja ho posa, però que les colles ho fan des de gairebé doncs, el mateix dilluns. Una miqueta, Mercè, quina valoració en fas de tots aquests dies?
1: Pues una valoració molt positiva, no? Perquè bueno, ha sigut una festa molt tranquil·la, molt animada, tothom ha treballat molt i de valent, i han disfrutat molt i de valent, i per tant estem contents de com ha anat la festa. Agrair-li a les colles la feina enorme que fan, el valor que li posen. Aquest any, per exemple, la Colla Morada, que ens ha regalat aquest oin nou, i bueno, ens han regalat la Santa Teca, ens han regalat el Moll Fer, per tant, ens han donat patrimoni de la ciutat, i per tant agrair-los moltíssim tota aquesta tasca que fan, i ara estan lluitant pels punts. Guanyi qui guanyi, jo sempre dic que tots dos han guanyat, perquè la veritat és que ens fan disfrutar unes festes molt xules.
0: I que això, encara hi ha ara un punt, el sabrem ara, que si empata Morat, si guanya Morat, empatarien 5-5, i per tant més emoció impossible, que imagino que també va bé que hi hagi aquesta emoció, que crec que va ser l'any passat que a aquestes hores ja se sabia gairebé el guanyador i tot, i potser pel públic que ho veu des de fora, que hi hagi aquesta emoció i que fins al final estiguin lluitant i suant per cada punt, pel molt que és el que dius,
1: Mercè. L'any passat, tot i que va anar com va anar, també van lluitar i van suar la samarreta tots.
0: Sí, sí.
1: Que passa que, bueno, la sort a vegades
0: els punts van així, ells mateixos ho diuen.
1: És veritat que aquest any va molt empatat i, per tant, doncs, bueno, es decidirà al final, i això és, també dona molta més emoció pel final, no?
0: Sí.
1: Encara que ells, el que guanyi estarà molt content i el que perdi estarà molt trist. Per això jo dic...
0: Per molt que després se'ls hi passa, al cap de poc.
1: Se'ls hi passa, però, clar, després de l'esforç els hi agrada la recompensa. Però jo dic que la recompensa ja la tenen, perquè de veritat que ens han fet gaudir d'una festa molt bonica.
0: I per com està funcionant tot aquests dies, imagino que des de Cultura esteu contents. El primer dia del pregó, crec que patia una mica pel aquest temps, que al final va respectar, però tot ha anat amb normalitat aquests dies, tal com estava planejat?
1: Bàsicament, l'únic que hem patit ha sigut calor. Sí. El dia d'inici de festa, el dissabte, i és veritat que va haver un moment que semblava que havia de ploure, però els núvols ens van venir de cara i se'n van endur tota la pluja, i va anar estupendo. Aquest any van entrar totes les bèsties a la plaça, cosa que era una novetat i que era molt demanada per les colles, va quedar molt bonic, i per tant, doncs sí. O sigui, és que no hi ha que destacar cap incident negatiu, ni cap, o sigui, no ha hagut incidents.
0: Fins i tot em deien aquest any que amb la despertada estan molt contents les colles, perquè diuen que han vist més participació del veïnat, tirant més aigua, donant-los esmorzar...
1: I tota la gent molt sana, vull dir, ha sigut una despertada molt tranquil·la, bueno, totes les nits han estat molt tranquil·les, molt tranquil·les.
0: Que imagino que de vegades això sempre us fa patir, no?, una miqueta, sí, des de l'Ajuntament, per molt que no és cosa vostra, sí, perquè no es pot controlar actituds de la gent.
1: No pots controlar-ho, però és veritat que aquest any ha anat tot molt i molt bé. Tot i que és veritat que hi ha molta seguretat, vull dir que hi ha els controls per evitar tot això, però que és veritat que la gent s'ha portat, els nois, per exemple, el dia d'ahir, dissabte, dilluns, és una nit que ens fa una mica
0: perquè més joves,
1: deixem molt jove, alguns la primera festa que fan, i a vegades es descontrolen una mica, però certament ahir també va anar molt bé, per tant, estupendo.
0: I després, una de les novetats també ha sigut aquesta entrada a plaça de les colles de la Cultural amb les seves bèsties, i que ens han agraït tant, no?, quan han passat pels micròfons, que deien, són anys de reivindicació d'haver-ho parlat, i que finalment doncs, va poder ser així, i estaven molt contents.
1: Sí, estaven molt contents perquè feia molt temps que ho demanàvem. El que passa que per temes de seguretat els tècnics municipals també no ho veien gaire clar, però a última hora hem fet aquest passillo, que també priva que molta gent avanci, o sigui, la gent ha d'avançar més tard, però han pogut passar, i per ells ha sigut important, i tota la ciutat ha pogut gaudir d'alguna manera d'aquestes, bueno, aquests patrimoni de la ciutat, com són la Santa Teca, els gegants, la Cucamolla, el Moll Fer, i ara, pues, l'any que ve ja passarà amb el oin.
0: T'ha agradat aquesta nova joguina, aquesta nova bèstia?
1: Home, m'ha encantat, és preciosa. Està molt bé que els morats tinguin també un element de foc que dona molt de xoc, i bueno, és molt divertit, no? Té tots els detalls del món, és preciós. Amb un guinyo als imperiales, dic jo, amb aquella armilla, no? És una mica un punquí,
0: sí, sí.
1: Un motero, no sé, i està molt bonic, molt bonic.
0: Tu sabies alguna cosa? Havies d'estar pendent? Perquè ens han dit que ho portaven amb molt armatisme.
1: No sabia,
0: i...
1: jo no,

0: sabia absolutament res, van fer l'engrescada, van treure un paquet i van dir que el veuríem la nit de dissabte, i la nit de dissabte, al final, quan surt Santa Teca que va cap al parque, ens van regalar pues, aquest nino fantàstic. És molt bonic.
1: I després, quina feina hi ha al darrere també per preparar aquesta festa major? Perquè imagino que són molts dies, gairebé podríem dir un any vista, no? Perquè quan s'acaba això sempre imagino que aquests tècnics de cultura tenen aquestes vacances, no? Perquè ara han de...
0: 4 dies perquè la Fira d'Artesans està aquí.
1: Que això sol passar.
0: És molta feina, és una feina ingent. Agrair també als tècnics de cultura, tota la gent que treballa al departament, perquè és una feina molt gran, sobretot de coordinar tot el que passa a la ciutat en aquests dies, de coordinar totes les activitats i, a més de coordinar tots els serveis municipals. Policia, neteja, per tant, via pública, per tant, no és gens fàcil.
1: No és que diguis com nosaltres que fem programa, que hi som aquí a les 5, que cap a les 8 i poc s'acaba, no, clar, és que aquí al final les nits són molt llargues, els matins alguns comencen molt d'hora i, per tant, gairebé podríem dir de les 24 hores, 18 esteu aquí i pendents algú altre.
0: Treballen molt, però bueno... Ja és això, ja la gent que ens agrada la cultura i la festa, ja sabem que aquesta, la nostra feina és aquesta, i per tant, doncs ja està, la gaudim també, eh?
1: Una cultura que, a part també, doncs sempre hi ha aquesta cultura musical, amb els concerts, que molta gent, per molt que s'hi fan moltíssimes coses, més de 100 activitats, no? que ja tothom sempre mira aquests concerts, sí, que algú agrada més, a l'altre menys, però hem vist que hi ha hagut també molts concerts i grups de versions que al final agrada a la gent, no? Perquè al final sempre... en toquen una o altra que coneixes.
0: Però tot la nit de dissabte és la nit que fem més de versions, perquè entenem que és la nit que surt més gent i les versions li agraden a tothom. Per exemple, aquesta nit ve la Fúmiga i té un públic molt ampli, però té un públic concret. No a tota la ciutat li agrada la Fúmiga o no a tota la ciutat li agraden els Catarres. En canvi, les versions, que és música de totes els estils i de totes les edats, doncs agraden a tothom. Per exemple, aquest any ha funcionat molt bé els Mustangs.
1: Els Mustangs.
0: És una música, no?, dels anys...
1: Si comentava els meus pares, em va dir, els Mustangs venen a Mollet.
0: Sí. Però els teus pares són molt joves, eh? Els teus pares no havien ballat els Mustangs.
1: Sí, però ja els coneixien una miqueta.
0: No sonaven,
1: sí.
0: Perquè ja una mica grandets anaven a aquelles discoteques de Barcelona, no? I d'això, però els teus pares encara són joves, home. Sí. I després el Michael Jackson, també, el tribut a Michael Jackson, va ser també un èxit.
1: I també a la Rocío Jurado, que hem vist entrades venudes,
0: sí,
1: en un moment.
0: La veritat és que s'ha venut tot. I la gent queixant-se perquè en molts llocs no ha pogut entrar. Però bueno, tenim els espais que tenim i és el que hi ha.
1: Sí. Després també, per anar finalitzant, també m'agradaria preguntar, hi ha algun dels actes que sí que t'agrada més? Ja sé que és difícil la pregunta perquè al final potser dius, m'agradarà més en aquell moment perquè al cap d'unes hores tinc aquest altre que m'agrada. Però no sé si hi ha algun d'aquests de festa major que a tu t'agradi.
0: El més impactant i el que més ens... és el pregó. El pregó, quan tu obres el balcó i veus aquella plaça plena i tothom doncs és tan adones, bueno, o sigui, veus el poble que està de festa i aquell, al final, i aquest any que més hem posat a l'Igna de Mollet,
1: en versió discotequera,
0: ha sigut fantàstic, després de la Trinca, l'Alegria, i després de l'Himne de Mollet ha sigut molt, molt bonic. El Pregoner també ho ha fet molt bé, ahir el Plaza també va estar molt, bueno, ell mateix va estar molt bé a l'embalat, per tant, tot molt bé. La veritat és que aquest any no hem de dir, o sigui, no ha hagut cap incident. Esperem que avui no passi res, que els focs vagin bé i que, bueno, i que la Fúmiga també vagi molt bé, però de veritat que aquest any no podem fer allò. Ha passat això, ha passat allò, no ha passat res. I a la fira també fantàstica, la fira, vull dir que molt bé.
1: Avui estem parlant molt de la Fúmiga perquè hi ha el concert i perquè és un dels grans grups del panorama musical d'aquí, dels països catalans, sobretot, que és on actuen. I m'agradaria preguntar, t'han dit els tècnics si ha costat molt que vinguessin perquè tenien una agenda bastant limitada perquè és l'any que pleguen i no fan tants concerts, i que molta gent, quan van dir la Fúmiga ve a Mollet, gairebé no s'ho creien. Una, perquè van venir fa 2 anys, sí, però clar, era el seu últim any i anaven molt cotitzats també per venir. No sé si ha sigut també una miqueta aquest
0: tenien
1: agraïment de que fa 2 anys van venir.
0: No, teníem com un compromís amb nosaltres i per tant no ha sigut gens difícil, ha sigut fàcil.
1: Doncs ens quedem amb aquesta declaració d'aquest compromís i que avui crec que s'ho passarà molt bé, tal qual ho van fer doncs, ara fa 2 anys, i que jo es preveu que hi haurà bastanta gent al parc de Can Molà, però si més no abans tindran aquests focs, aquest ball del fanalet, sabrem qui ha guanyat aquesta festa major, i que si més no hagin guanyat o perdut, estaran al Parc de Can Molà ballant aquestes últimes cançons de la Festa Major.
0: I aquí no perd ningú, tots guanyem. Tots guanyem.
1: Doncs Mercè, ens encanta escoltar això, que valoració doncs, 100% positiva d'aquests dies, tot molt tranquil sobre el previst i sense cap incident a remarcar.
0: Destaca.
1: Gràcies per ser amb nosaltres i el que deies, potser d'aquí poc, ja a principis de setembre, haurem de tornar a parlar d'aquesta
0: Fira d'Artesans
1: que això no para.
0: Ja.
1: Gràcies per ser amb nosaltres.
0: Gràcies
1: i ens anem veient pels carrers de Mollet.
0: Molt bé.
1: Nosaltres, que tot just tenim lema i crec que amb aquesta estona que hem tingut d'entrevista ja ens pot dir qui ha guanyat el Corregota adult. Explica'ns, Emma.
2: Sí, és aquest. Donem fe. Torres ha fet un total de 36 litres i 40 decilitres. Els decilitres. 36-40. I Mulat ha fet un total de 36 litres.
3: He sentit, imagino, la criteria en aquest resultat que acaba de donar a conèixer a l'speaker de Festa Major, en Robert, que hi ha hagut allò, doncs, s'ha estat allò lluitant molt entre dues colles per aquest punt del corregut adult, i ja veieu que només per 18 centilitres la diferència entre una colla i l'altra doncs ha fet que aquest corregut adult hagi correspost a la colla torrada que ha esclatat d'eufòrica, tothom allò aplaudint, i bé, ara queda l'apartada que acostuma a ser un punt morat. Ja veiem que en aquesta competició enguany s'arribarà molt frec a frec entre una colla i l'altra, perquè doncs, serà disputada segurament amb els punts que doncs, aconsegueixin les colles en el que és la despertada i l'engrescada, que són punts que encara són secrets, i també amb el propi ball del Fanalet. Ja veieu que això, la competició d'aquest 2026 està molt i molt disputada. Nosaltres hem callat perquè quan hem començat la connexió, doncs just l'speaker donava el resultat d'aquesta competició, d'aquesta prova del corregut adult, i ara ja tothom s'encamina cap a l'Avinguda Llibertat, on ha de tenir lloc precisament el que us comentàvem, la prova de la fartada, la que nosaltres diem els xucladors professionals que té aquesta prova de menjar-se, crec que són 100-150 flams per colla, després us ho comentarem, tan bon punt arribem nosaltres també a l'Avinguda Llibertat i comentem el desenvolupament d'aquesta prova, que en principi està anunciada per 7:45, amb la qual cosa encara tenim una miqueta de marge de temps perquè la gent es vagi situant i també doncs, preparant-se. Suposem que aquells que participen igual no han menjat massa perquè doncs, en passar-se doncs, tots aquests flams té doncs, el seu esforç. Bé, us volíem comentar en directe això, el resultat d'aquesta prova, i això és el que hem fet. Retornem novament la connexió a l'estand que Radio Mollet té instal·lat a la plaça Catalunya.
1: Doncs ja sabem, aquest resultat del corregut adult, que és per la colla torrada, i que si anaven 5-3, avui al matí després de la cursa roba interior, ara mateix el resultat és de torrats 6 punts, morats 4 punts. Per tant, tot podria anar que si es guanya en aquest cas la fartada, només quedarien el del Fanalet, l'originalitat, la despertada i l'engrescada. Per tant, tot dependrà en aquest cas de la fartada i el Fanalet, que tu guanyes en el lloc on es fa, perquè després hi hauran 3 punts que seran subjectius, per tant, 3 punts imparell, perquè podrien empatar 2-6 i, per tant, es pot quedar a 9 a 6, 8 a 7, ja veurem com acaba tot plegat, si més no ara. Una mica de respir de Torrats, que ha vist com Morat se'ls ja apropava, però amb aquest punt els dona forces per fer aquesta fartada que viurem també aquí a Ràdio Mollet. No sabem si ens donarà temps a la finalització d'aquesta fartada, perquè comença a 2:15 i se sol allargar, no sé si començaran tampoc puntuals, i per tant potser només podrem conèixer aquest principi i a meitat de recorregut, però si més no, les nostres xarxes penjarem aquest resultat de la colla Torrada o Morada, que hagi guanyat el punt de la fartada, que recordem que consisteix en menjar-se tots els flams amb el menor temps possible i sense cometre tampoc cap penalització, que els jutges aquí sí que resten aquest punt, si sumen també segons, si no es menja bé, si cau al terra, etc. Per tant, nosaltres que estarem pendents això, d'aquesta prova, que començarà en pocs minuts, i per tant l'EMA Balear ja se situa cap a l'Avinguda Llibertat per ser present i poder narrar aquesta fartada. Nosaltres que anem a uns minuts musicals i ara tornem amb més entrevistes que tenim aquí a l'estand de Ràdio Mollet.

0: Ens trobem a l'Avinguda Llibertat, ja tothom s'ha traslladat allà. De fet, allò a la taula ja estan posats els flams, l'únic que s'han de treure és del seu on estan ficats els flams, vaja. Però ja estan tots posats a sobre del plat. Tenim aquí amb la Valèria, la presidenta de la Colla Torrada. Com estem, Valèria?
1: Molt bé, de moment guanyant en aquest marcador. A veure si aconseguim guanyar la partida, que normalment se'ns complica una mica.
0: Després d'haver aconseguit aquest punt del corregut allò adult, allò no sé si us fa agafar més confiança, no?
1: Ens fa agafar confiança, però és veritat que ens hem de posar... Bueno, que anem molt ajustats, que no anem per davant, que hi ha tres proves de les quals no sabem el punt i que ens hem de fixar sobretot a no tenir penalitzacions, perquè és aquí on després hi ha més problemes per posar-nos d'acord.
0: Perquè, de fet, a la prova del corregut hi ha hagut així, no? S'ha hagut de discutir tots en dues colles.
1: Anava de 20 decilitres el resultat i llavors una penalització de qualsevol de les colles podia fer perdre el punt a l'altre. Per veure exactament què diu el reglament, com ho considerem, i al final han sigut els àrbitres els que han decidit com interpreten aquell reglament. I, bueno, com sempre, ens ho apuntem per fer les modificacions que calgui de cara a l'any vinent.
0: És a dir, que, Valèria, no tenim res decidit, eh? No hi ha res decidit en aquesta competició.
1: No hi ha res decidit. La veritat és que és guai arribar a aquestes alçades sabent que pot guanyar tothom. Perquè sí, ho fa una mica més emocionant, jo crec.
0: Et deixem perquè ara, doncs, precisament el que heu de fer és de treure, no?, els flams. Estan a sobre dels plats, però s'han de treure. Quants són per colla?
1: 200 flams per colla.
0: Déu-n'hi-do. Sí, ja tenir gana, eh?
1: Sí, i de la gent que no diners, eh? Perquè, clar, havíem de venir amb la gana.
0: Molt bé, doncs, Valèria, molta sort. Gràcies per aquestes paraules. No sé si, a veure si és possible que veiem el Chicho, el president de la Colla Morada, però no el veiem. No sabem si estarà amb la nova figura de Morats, però el cas és que no el veiem els Morats, això sí, eh? Però el Treci, doncs, en aquests moments no el localitzem. A veure si després, en una propera connexió, podem, doncs, parlar d'ell per també cursar les seves sensacions davant d'aquesta prova que tothom, ells mateixos ho diuen, que és una prova que acostuma a ser Morada, però no hi ha res que seguim, perquè algun any també l'ha aconseguit la Colla Torrada. A veure si tenim aquí a l'Espi, que ens pugui dir. Espi, on és el Treci?
2: Mira, ara mateix l'estem buscant entre tots.
0: Jo també. Molt bé, doncs a veure si el trobem. A veure, Chicho. Bé, estem buscant el Treci, a veure si podem allò, doncs s'estan fent els preparatius. Ja heu sentit, eh? Mira, Eloi, que ve ja cap aquí, per presidir aquesta prova de la fartada. I suposem que igual al costat d'Eloi trobem el Treci de la Colla Morada, no ho sabem, estem mirant a veure si és així, tothom l'està buscant, però no el trobem, qui sap si hi és amagat precisament amb l'Oink, però no. Bé, com us dèiem, 200 flams per banda que doncs, s'han de menjar els participants d'aquesta prova i que doncs, també s'ha de tenir molt en compte el tema de les penalitzacions que fan de cantar sovint, no?, el que és el marcador cap al cantó d'una colla o una altra. Mira, tenim allò, a veure si ens pot comentar la Tella, que havia estat la presidenta l'any passat de la Colla Morada. Hola, Tella, què tal? Hola. Explica'ns una miqueta allò com a expressi, perquè no trobem el Presi. Explica'ns allò, com esteu vivint allò, com esteu els Morats.
1: Doncs amb moltes ganes, de veritat, jo crec que vam fer un superdia de dilluns a divendres, ens ho vam passar superbé, vam fer un munt d'actes, vam participar moltíssim, es va veure molt caliu, molta família, i ara una mica més d'atenció i de nervis, no?, i a més amb aquesta puntuació, però seguim amb les mateixes ganes.
0: he vist allò amb el tema del corregut allò adult, no? Que estàveu allò discutint força per veure qui ja s'enduia aquest punt. Sí, perquè sempre passa que hi ha controvèrsies d'aspectes que potser no estan específicament molt ben escrits al reglament, però que un any passa una cosa i llavors, clar, ho deixem com a memòria, no? Ha passat això un any, doncs l'any que ve suposem que passarà el mateix i aquest any doncs s'ha valorat diferent a altres anys i llavors doncs no ho hem vist correcte. Ha estat 18 decilitres, centilitres de no? Ha sigut superpoc, sí. Bueno,
3: de manera que, com estàvem parlant amb la presidenta de Torrats, no hi ha res decidit. Jo crec que serà el Vall del Fanalet qui acabarà decidint allò de qui és la victòria en guany.
0: Totalment. El Vall del Fanalet, bueno, està molt guai estar així de renyit, la veritat, perquè quan arribes al Vall del Fanalet sabent qui ha guanyat, doncs li treu una mica la gràcia, però sí que és veritat que també agrada, com dir, vale, em trec el pell de sobre, però sí que és interessant.
3: Deia més relaxada, això, sense ser presidenta.
0: Sí, més relaxada, he de dir que sí. He dit que aquests dies, que m'ha tocat ser capitana també, doncs relaxada poc, però tot el que són els altres dies, doncs sí, més relaxada, perquè al final la responsabilitat no és la mateixa i la implicació és la mateixa, quasi, perquè al final també m'he quedat a la Junta i segueixo fent coses, però sí, responsabilitat i a nivell de mental, no?, de coses que has de tenir en compte, doncs és una mica menys.
3: Doncs ja deixem allò disfrutar de la prova, no sé si participes activament o...
0: Jo menjar no. No. Els plans així de ràpid, no. Jo, si em donen tota l'estona que vulgui, jo me'ls vaig menjant, però ràpid no.
3: Jo tampoc participaria d'aquesta prova, t'ho confesso. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies.
3: Bé, doncs ara sí, comencen ja a... Bé, s'estan prenent notes, s'estan de tota la taula preparada amb aquests flams. Estan anotant, no sé què és el que estan anotant. No sé si és el número, allò per posar davant de cada plat, per saber allò, el número de flams que porta cadascú. El cas és que s'estan anotant números que, imaginem, s'han de posar aquestes enganxines davant dels plats, d'aquests 200 flams, que, doncs, ara, tot lineal, a l'Avinguda Llibertat, des del carrer Pau Claris fins a arribar, doncs, al que seria ben bé la Rambla, no arriba, però li queda poc, omple aquesta Avinguda Llibertat. Us retornem allò de nou, la connexió aquí a l'estanç de Ràdio Mollet a Plaça Catalunya, i tan bon punt comença aquesta prova, us demanem pas. Que vagi bé, fins ara, companys.

0: Festa Major 2026.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Si m'escolteu diferent, és que ara mateix estem fent una connexió en directe des del Parc de les Toneres, i és que s'està fent un espectacle de circ, i per tant hem cregut que mereixia la pena venir aquí a veure-ho, i si més no, a dir-vos el que s'està fent. El que sí que us podem dir és que no podem entrevistar ni a les persones de la companyia ni al públic, perquè ara mateix estan en directe fent aquest show d'acrobàcies, podríem dir, però també ara mateix en un punt en què hi ha molt de silenci i que la gent està molt atent. Us diem que això ha començat ara fa mitja hora, que no sabem si s'allargarà molt més, però el que sí que podem dir és que si està molt bé, no toca el sol, estan a l'ombra, i corre el vent, i per tant és un espectacle que només per estar-s'hi així veient una estoneta tranquils val la pena per fer temps per aquesta fartada que també doncs està a punt de començar, com bé deia la nostra companya Emma Balear. Hi ha força gent, podríem dir que hi ha unes 200 persones en aquestes cadires, més gent que també està a les terrasses d'aquí del Parc de les Toneres veient això, un espectacle d'acrobàcies alhora també amb malabars, alhora de pallassos, i que per tant és això en què consisteix el circ, en fer aquests espectacles que agraden ja doncs a nens i nenes amb una edat d'entre, podem dir, 3 i 12 anys, però que també se'ls escapa el riure a les persones grans, aquests pares i mares que estan acompanyant els nens i nenes. Ara escoltem ja aquesta música, estan en acció aquesta companyia. De fet, de moment és una persona que ho està fent tot ell, que ara mateix està fent uns balls de breakdance, que s'enfila amb un llit elàstic i comença a fer doncs unes acrobàcies que, de fet, podem dir uns 3-4 metres, salta ben amunt, i també va jugant amb vestuari que té amb mans i braços postissos per fer que sigui més gran, i això dona molta espectacularitat en aquest Parc de les Toneres, que de fet ara penjarem també un vídeo aquí a les nostres xarxes socials veient com ho fa doncs aquest home, perquè de fet és molt espectacular i la gent està així en silenci. No sé si d'aquí poc també escoltareu riures i aplaudiments a la gent, sobretot això, valorant la feina que fa aquest home. Nosaltres hem volgut venir aquí a veure-ho, a penjar-ho també al nostre Instagram per aquella gent que no pot estar tots els actes i si no tinguin una imatge del que s'està fent aquí a la nostra ciutat. Així que nosaltres retornem a aquesta connexió, tornem ràpidament cap a l'estudi mòbil de Plaça Catalunya per anunciar-nos una pas a l'Emma aquesta retransmissió de la fartada, i també nosaltres doncs, per parlar d'altres temes de la Festa Major, com sempre, amb en Ferran, que ens farà 5 cèntims del concert d'ahir i del que tindrem en el dia d'avui. Per tant, nosaltres, amb aquests aplaudiments de fons de la gent que està animant l'actor d'aquesta companyia, ens acomiadem per tornar-hi a fer res. En 3 minutets ja podem ser al nostre lloc habitual per finalitzar ja aquesta darrera mitja hora del programa especial de Festa Major 2026. Fins ara!

0: Festa Major 2026.
1: Molt bona tarda, són les 7:39, per tant, a poc més de 20 minuts perquè finalitzi aquest programa de Festa Major, però que no creiem que finalitzi tot just a aquesta hora la fartada que fa pocs instants que ha començat, que s'està fent aquí a l'Avinguda Llibertat. Gairebé els veiem des d'aquí, que per tant, doncs això, volem saber com està anant tot plegat i si preveus, Emma, que això vagi per llarg o no, com està el tema i els flams per l'Avinguda Llibertat.
2: Hola, des de l'Avinguda Llibertat, companys, doncs està a punt de començar la prova de la fartada. S'estan preparant ja els participants d'ambdues de les colles. S'han començat a treure ja els envoltoris, allò, aquests embolcalls dels flams, però no de tots, només allò de la primera taula, de manera que, de mica en mica, m'imagino que a mesura que es vagi avançant, s'aniran traient la resta. Està muntat d'aquesta manera, o han parlat allò amb els jutges i bé, tothom allò preparat per participar d'aquesta prova que doncs, hauria d'haver començat fa 10 minutets, però ja se sap, estem de Festa Major. No sé si podem parlar amb el primer participant de la colla morada. Hola, què tal? Estàs a punt, no? Són dels clàssics d'aquesta...
3: Sí, soc un dels clàssics.
2: Ja està, una crosta.
3: Bueno, perquè aquest any, com que he fet mal a la cama, no puc córrer, doncs tocarem el primer i farem el que podrem.
2: Bé, doncs que tinguis allò, que mengis molts flams.
3: Això espero.
2: Doncs bé, tenim el número de la colla morada i de la colla torrada, hola.
3: Bones.
2: Bones, tu també ets dels que participa sempre d'aquesta prova, oi?
3: Sempre, des de fa uns quants anys.
2: I què tal, quants flams allò d'una tirada?
3: D'una tirada, en un moment, la primera 5, 6 de vent, i després una segona de 4 o...
2: Per això estàs al primer.
3: Bueno, aquest any hem apostat per intentar començar fort.
2: Que vagi molt bé. Vinga, doncs ja veieu, Dos veterans en dues colles per començar aquesta prova. Tothom allò així amb molt... Demanen ja de afluixar la música, perquè es veu que és una de les normes que ara ho diu el speaker. Una de les normes noves, els caps de colla i amb els àrbitres, el flam. Cau un tros de flam a la taula, això serà... Es pot xuclar, no? Si cau un trosset a la taula, es pot xuclar, o bé, o deixar-ho. Però si es deixa, és penalització. Escolta'm, això està regulat, És a dir, o et menges tot el flam i si cau un trosset, o te'l menges, si ha caigut a la taula, te'l menges, o bé, el deixes a la taula, però llavors et penalitzen. És a dir, que aquesta serà una prova, sempre ho és, molt disputada, totes elles. Ja veieu allò que tothom surt allò preparat, les colles han agafat allò els primers participants, doncs persones veteranes d'aquesta prova per començar i agafar avantatge i a punt de desenvolupar-se, tothom allò ja amb ganes de veure qui s'acaba enduent aquesta prova. Mare meva, quins nervis! Tret de sortida, a punt de començar, veiem allò el participant morat, que l'hem vist allò amb una crossa, però això no l'impedeix xuclar molts flams, perquè sempre diem, són xucladors, com aspiradors de flams, i evidentment doncs, el primer participant allò torrat, que doncs, ha dit d'entrada... D'entrada, sempre un 5. I la segona tirada, perquè repeteixen, 4. No està pas malament, Si un flam s'ajuda a cop, d'un-hi-do. Bé, companys, tan bon punt allò arrenqui la prova, us tornaré a demanar pas, perquè això està punt a punt, així que quan comenci a desenvolupar-se, doncs tornem a demanar-vos pas des d'aquí, des de l'Avinguda Llibertat. Espereu, perquè comença, a veure... sentirem allò a la cridòria, que segur que despertaràs. Ha començat. I bé, doncs, clar, han de després de menjar-se el flam, han d'ensenyar que no quedi res en el plat i quan doncs marxen han d'ensenyar la boca, que també doncs, s'hagin empassat aquest flam. És a dir, que ja veieu que doncs, bé, ara ja van dos participants, bé, el segon de morats. Escolta'm, no sé si s'ha menjat 5 o 6 d'una tirada. Mare meva! Bé, doncs ja arrencada la apartada aquí a Mollet del Vallès 2026, Avinguda Llibertat, que comencen allò les companyes de Morats i també de Porrats a treure l'embolcall dels següents flams per tal de que... Ai, comença, espereu, empat entre dues colles. Ara, en aquests moments, però torna a agafar-se una miqueta l'avantatge. És en Marcel Albadia, que és també un expert d'aquesta prova, de la colla morada, el que doncs, està menjant, no sé quants flams deixa trossets i llavors ha d'anar a poc, perquè si no, compta com a penalització. I si queda algun tros a la taula, també. I si queda en el plat, també, perquè no quedi res. Bé, doncs s'ha d'anar una mica a poc, perquè si no, tantes presses al final poden anar en contra, amb aquestes penalitzacions. Ho retornem la connexió i tan bon punt allò anem pel vell mig aquesta immensa passadís de flams. Ens tornarem a demanar connexió des d'aquí, des de l'Avinguda Llibertat. Retornem a plaça Catalunya.
1: Doncs gràcies a Emma per aquesta narració i ja per fi doncs, que ha començat aquesta afartada aquí a l'Avinguda Llibertat, que de fet ho estem escoltant ja l'speaker des d'aquí, però recordem que això no són 5 minuts, sinó que jo crec que un quart d'hora, 20 minuts llargs, i després aquesta deliberació i suma de temps per saber qui guanya aquest punt de la festa major, en aquest cas de l'afartada. I nosaltres, com sempre, ens acompanya ja al final del programa amb Ferran Alfaro, que amb ell doncs, parlem dels concerts de festa major. Ferran, molt bona tarda, què tal?
4: Bona tarda, molt bé.
1: Amb tu volem això, parlar de com ha anat, no te n'has perdut ni un, i tot just ahir vas anar a aquest concert de Los 40, no?
4: Sí, aquí al Parc de Comulà hi havia el concert, la sessió de DJ de Los 40 i va estar molt bé.
1: Explica'ns això una miqueta, com va anar tot plegat, molt música comercial, la música que s'escolta per la ràdio, moltes mescles també dels DJs, show a l'escenari, com va anar?
4: Estaven els DJs allà i posaven les cançons que s'escolten ara a la ràdio, alguna així més de les mítiques d'abans, però sí, i no era tant com mescles, era les cançons senceres i les anaven posant una darrere l'altra.
1: I en aquest cas, tu vas notar que hi havia molta gent? Per tu va ser la nit amb més gent o...
4: Sí, comparada amb les altres nits sí que hi havia gent, però ahir sí que va haver... Hi havia molta més.
1: I gent jove? Vas veure en aquest cas bastanta gent jove o al final s'hi acostava a tothom?
4: Generalment gent jove, però hi havia de totes les edats. Sí que més gent jove que les altres, però tothom.
1: No sé si ahir t'ho va preguntar l'Emma com estava decorada la barra. Te'n recordes?
4: Sí,
1: que jo,
4: sí.
1: Jo li vaig dir, però de fet, com que estava en directe, no ho vaig escoltar. M'ho pots tornar a dir perquè tinc curiositat.
4: Sí, ho vam parlar. Hi havia dues barres, una de l'equip de bàsquet Mollet i les Castellers, i la que està decorada és la dels Castellers, en ambientació de circ.
1: Et va agradar per això?
4: Sí, sí.
1: Que potser molta gent no s'hi fixa, amb això, perquè molts van per feina ràpid, posa'm una aigua, una cervesa, i és igual, però hi ha aquesta feina també que...
4: Sí, però al fons de la barra sí que estan diferents personalitats del circ, com l'home de la bala, la dona forçuda, sí.
1: Molt bé, això ja ha sigut curiositat pròpia, que això ja ho va comentar doncs, en Ferran, i si més no, avui volem que ens diguis els dos concerts que hi ha, un el sap tothom, que és la Fúmiga, però abans també hi ha un altre concert, explica'ns.
4: Parles del de l'Orquestra Meravella.
1: Exacte.
4: Sí, aquest, sí, aquest és a les 11 del vespre i és a l'Embalat, que era mental, però no sé si estaran exaurides, així que això no ho sé.
1: Jo crec que vaig veure que era un dels pocs que encara n'hi havien. De tots els que hi ha hagut que s'han esgotat, jo crec que aquest encara en quedaven. Crec, no posaria la mà al foc, però potser que ara mateix no ho he refrescat en el dia d'avui, potser ja no n'hi ha.
4: Sí, bueno, que estava mirant aquí que a les a dos quarts de set han actuat i ara després a les 11 un altre cop. I crec que ja ha estat alguna altra vegada a l'orquestra aquí a Mollet i per el que m'han dit ho fan bastant bé i ha agradat.
1: I després, com deies, no sé si una miqueta quin és el tipus de música, no, que fa doncs, aquesta orquestra, al final també una música més per ballar, no? També així sí, més de parella.
4: Fan una barreja entre copla, música tradicional catalana, sardanes, pop, bueno, música d'avui, d'ahir, un grup de versions al final que... Uh-huh. Aquesta festa major és el que s'ha portat.
1: Val. Abans que ens parlis de la Fúmiga, fem una connexió amb l'Emma Balea, perquè resten uns 10 minuts i, per tant, ara tindrem 3-4 minutets de connexió abans que ens parlis de la Fúmiga. I, per tant, Emma, com va tot plegat?
5: Hola, companys, des de la Vila de Llibertat estem, doncs, encara no hem arribat a la meitat d'aquesta taula plena de flam. La veritat és que sempre s'ha acabat sentint... Ara la Colla Torrada guanya per 5 flams de diferència. Crec que és la màxima diferència que hi ha hagut entre dues colles, però no està gens res clar, no està decidit, perquè, doncs, de cop i volta arriba un participant que menja super ràpid i aquesta diferència entre dues colles s'escurça. Tant de bo, doncs, tinguem oportunitat de dir-vos de qui és la victòria final d'aquesta prova, que està sent molt disputada, tal qual totes les que s'han celebrat en aquesta festa major 2026. Com hem pogut comprovar, les dues colles estan lluitant al màxim i per això doncs, aquests marcadors que van... Frec a frec. Ara, doncs, la diferència és de 3 flams, com us comentava, més que van ballant les xifres. Feia un moment era 5 la diferència i ara novament la diferència és de 4. Estan demanant allò que s'animi la gent. La Colla Torrada està molt pujada ara amb aquest resultat, però estan demanant des de Morat que s'animin els seus participants. Ara ja són 2 flams només de diferència. Imagineu, doncs, això, aquesta lluita aferrissada entre dues colles per aconseguir aquest punt de la fartada. No està res decidit i esperem allò que abans de les 8 us puguem donar, doncs, allò, el resultat final de la prova. Si no, miraríem allò, si és possible, d'allargar una miqueta la connexió perquè ens sabria molt de greu haver de deixar, doncs, el dia d'avui, fi de festa major, sense tenir resultat de la faltada. Així que, doncs, a veure si espavilen i a veure si nosaltres, ni que sigui 5 minutets més, podem allargar doncs, aquesta missió especial de Festa Major. Retornem la connexió i en 3-4 minuts us tornem a demanar pas des d'aquí, des de l'Avinguda Llibertat.
1: Doncs gràcies, Emma. Això va variant. Sembla ser que la colla morada va uns quants flams per sobre. Veurem com acaba finalitzant tot. Si més no, nosaltres tenim uns minuts amb en Ferran Alfaro, a qui tornem a saludar. I l'última pregunta, això que et dèiem. Avui, concert de la Fúmiga a 3:15 al parc de Camulà. Concert molt esperat.
4: Sí, sí, és ja com el... l'últim plat fort d'aquesta festa major i això a 1:15, com deies, al parc de Can Mulà venen a Mollet la Fúmiga com a part dels seus concerts de despedida que ja després d'una dècada de carrera que porten doncs amb 10 úniques dates a tota Catalunya
1: i que Mollet sigui una
4: sí, sí.
1: S'ha d'agrair i això és molt bo, no?, per la ciutat que puguin seguir, perquè de fet han esgotat entrades al Sant Jordi, al Roig Arena, crec que va ser en minuts, en qüestió de minuts, que van treure 2 dates de cadascun, i ara de cop i volta, no? quan bé vas anar també la presentació del cartell i tot, de Festa Major, pum, ens vam trobar a la Fúmiga.
4: Sí, sí, i ja està, ja, ja anirà tothom, perquè per esperar-se a la Fúmiga, un grup que era... a la música catalana, i ja acaba la Festa Major.
1: Sí, sí, t'han agradat els concerts, et quedes amb alguna, a banda de que potser quan ens tornem a parlar, ja sigui més endavant, amb alguna altra cosa aquí a la ràdio, Ferran, no un programa Festa Major perquè avui acabem, potser em diràs la Fúmiga, però de moment hi ha algun que t'hagi fet molt el pes?
4: A mi la veritat, los 40, perquè sí que era una... era una barrera també de moltes músiques i més actuals, que és el que jo al final escolto i ho vaig disfrutar molt. Però els grups de versions també han estat molt bé, el tribut a Michael Jackson, que vaig estar una estona, i també em van comentar que el tribut que es va fer a Rocío Jurado aquí al Mercat Vell també va estar molt bé.
1: Per tant, la gent contenta, la gent contenta. D'aquests concerts. Has estat mai a algun concert de la Fúmiga?
4: No, mai.
1: A mi m'han dit que agrada molt el directe que fan, que són 11 persones a dalt de l'escenari amb percussió, sobretot amb vent, amb aquestes trompetes, i que es nota que els agrada i que fan bona música, i segur que et sorprendran i viuràs molt aquest directe.
4: Sí, ja m'aproparé a veure què tal.
1: Doncs Ferran, que t'agraïm això, que hagis estat també aquí a la ràdio parlant d'aquests concerts, que ens en portis 5 cèntims, que pels oients també coneguin, gràcies a tu, una miqueta de què tracta cada concert, si ells no han fet els deures, que de vegades la gent ho veu al programa i si no ho coneixen no ho busquen. Sí. Tu has estat allà buscant informació de cada grup, i també perquè els nostres oients ho puguin saber. I això, que vagi molt bé el dia d'avui. No sé si abans aniràs a l'Embalat o directament a la Fúmiga.
4: No, directament a la Fúmiga. Bueno, primer al Piro Musical.
1: Al Piro Musical, i després cap a la Fúmiga agafa lloc, que diuen que potser anirà bastant cotitzat, que al parc unes 3.500 persones i per tant, doncs, s'omplirà. Ferran, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Fins la propera, i nosaltres connectem amb l'última ja connexió del programa amb l'Emma Balea per saber si està a punt de finalitzar o no i qui està guanyant.
5: Hola, companys, estem allà a res per acabar aquesta... Va l'avançar.

0: Festa Major 2026.
1: Nosaltres que ja hi tornem a ser aquí després d'aquesta fartada que sembla ser que aquí al final no hem pogut connectar bé amb l'Emma, però nosaltres finalitzem ja el que és aquest programa de Festa Major. Recordem que els darrers punts que s'hauran de disputar és el del Ball del Fanalet i que tots els altres ja seran subjectius, és a dir, que resten en aquest cas l'engranatge.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Hola a tothom, molt bona hora. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Avui porto un programa on... però un programa on d'estiu que flipareu. Mira com anem. Think of You, de Whitfield, des de l'any 1995. He trobat que era una molt bona cançó per començar el programa d'avui, que ja estem a l'estiu. Bon rollete, bona música, que aneu a molts tardeos, a molts nocheos, a moltes coses que balleu. Jo fa molts anys que la ballo. Vinga, va, Whitfield!

Think of You de Wakefield. No us sona que l'estil d'aquesta cançó és com el Saturday Night? Són els mateixos. Són els mateixos també del de Two Times. Wakefield amb el Think of You des de l'any 1995. I del 95 anem fins l'any 1992 amb els... amb el DJ del moment, que era Gigi D'Agostino, amb el seu Another Way. Aquesta la va obrir.

vamos, com que em dic Pele. On la vas ballar, aquesta? Un dia m'agradaria parlar amb tots vosaltres, que em féssiu recomanacions, que em diguéssiu, pues mira, jo ballava en aquesta, jo anava aquí, jo anava allà. Ai, a veure si un dia ho aconseguim. Vinga, va, Gigi Agostino.

Another Way. Oh, Gigi D'Agostino amb el seu Another Way des de l'any 1999. No em diràs que aquesta no la vas ballar i que és un temazo que encara sona, per sort. Vinga, va, baixem una miqueta les pulsacions. Anem amb els Ace of Base amb el seu All That She Wants. Mira quin saxo més característic, aquesta entrada que fa. Pa, pa, pa, pa, pam.

Ba-ba-ba-bam-bam. All That She Wants, dels Ace of Base. Això no pot sonar més norantero. Jo me recordo que aquesta cançó, quan va sortir, jo era molt jovenet i vaig dir, ola, quina passada, no? Això del pa-pa-pa-pa-pam amb el saxo. Vaig flipar. I aquesta ja em va agafar una miqueta més de grandet, perquè és de l'any 2003, de la Dove, I'll Be Loving You. M'encanta com canta aquesta noia, la Mooney, des d'Itàlia. I aquesta cançó la trobo preciosa, elegant, de fiestera d'estiu, com estem ara. Vinga, va, mullet, aixequem-nos una miqueta.

ever. La Mònica ens canta el seu Dove, I'll be loving you forever and ever. És que la trobo brutal, aquesta cançó. No sé tu si et sonava, si l'havies ballat. Jo me'n recordo que un cop la vaig ballar, però no era el Vallès, era el Maresme. Oh. És un temazo, com la que ve ara, Everybody's Free, de la Rosalía, des de l'any 1991. Everybody.

Everybody's free to feel good. Doncs clar que sí, tothom és lliure de sentir-se bé, ens deia la Rosalía. Rosalía. No Rosalía, Rosalía amb Z. Vinga, va, anem amb els Fragma i el seu Tox Miracle. Aquesta també, déu-n'hi-do, des de l'any 99 que sona i... Ah, feies que no la posava? I ells diuen, ostres, aquesta l'he de posar, tu, aquesta és molt bona.

Diafragma, Tox Miracle, mira que aquesta no l'havia esballada, no sé on, però l'havia esballada a algun lloc. I need a miracle, I need a miracle. I la que ve ara també per mi és un dels millors DJs que m'encantaria veure en directe, que és el senyor Bob Sinclair des de França, el seu I Feel For You de l'any 2000. A més que mà, són d'aquests DJs que dius, uah, aquests un dia l'he de veure, el que passa fan concerts tan multitudinaris que també em talla una mica el rotllo. Vinga, va, Feel For You, Bob Sinclair, som-hi, una mica de canya, mullet.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
3: El combat dels poetes amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet. Continuem amb el que es ballava al Vallès. Què us ha semblat aquesta primera mitja horeta de bona música? Bon rotllo, eh? Musiqueta d'estiu, eh? De discoteca. Espero que us esteu passant molt bé. Vinga, va, anem fins l'any 1991 amb una cançó que es diu Tonight, de la Chris in New Limit. Et sona aquesta? Tonight, you're not for me tonight. És aquesta.

Pot sonar molt maquineta aquesta cançó, però no em diràs que no dona bon rotllo. Ara quan l'escolto penso, bueno, quan va sortir potser era molt maquineta i pel meu gust. Però ara amb 45 anys dic, ostres, quin bon rotllo de cançó, no? Ai, senyor, Tonight, dels New Limit. Aquests em van fer de bones, eh? Smile, Scream, Tonight, que guai. Vinga, anem al Sash, des de l'any 1998, amb el seu Mysterious Time. Aquesta cançó, a mi, és que m'encanta. La trobo elegant, la trobo canyera, la trobo misteriosa. Té aquest punt misteriós, ja ho diu, no? Mysterious Times. És brutal.

Mysterious Times, ens deia un Sash. Ara estava llegint que sabeu que és un DJ dels anys 70 qui va fer aquest grup de Sash. I aquesta cançó la trobo brutal, Mysterious Times. No sé si l'havíeu ballat mai, però a mi no sé per què em recorda una discoteca a les 6 del matí ballant-la com a última cançó i passant-s'ho pipa. Oh, quins temps. Vinga, va, parlant de temps, anem fins l'any 1999 amb un grup que es diu Afromedusa, que va fer una cançó que es diu Pasilda. I la trobo brutal, mira com va creixent. Això és super d'estiu, no? Super bisenc, super beach club. Oh!

Fàcil de nacer a Afro Medusa des de l'any 1999 amb el seu megatemazo Pasilda. Vinga, va, continuem el programa amb una cançó que és molt guapa, va tenir molt èxit en el seu moment. Ah, et sona, eh? Play It Alive. Sí o no? Del Safri Duo. És bo que aquests dos eren percussionistes professionals de, em sembla que l'Orquestra Nacional de Dinamarca. Mira com toquen els paios, tu. Safri Duo. Safri Duo.

0: Play It Alive, dels Safri Duo, aquesta que feia des que no l'escoltaves, eh? Però segur que l'havies ballat igual que jo. I la que ve ara, per favor, a mi és que... que sona, mare meva. Em té boig aquesta cançó. Em té boig des de fa molts anys. Pom of the Jam, de Technotronic, des de l'any 1989. Jo és que la trobo una cançó ideal per ballar. I ara que estan tant de molts tardeus, doncs aquesta és ideal.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance

McMahon. Pom up the jam, ens deien els Tecnotronic des de l'any 1989. És que aquesta cançó la trobo ideal per ballar-la tot hora. Bumba, bumba. Com la que ve ara el Gatjo, el So Many Times. Aquesta també dona molt bon ambient d'estiuet. De tardeu, de tot.

Time, so many times I'm watching you, que diuen els Gatjo. Quin bon rotllo de cançó, que estiuet, home. Fa una oloreta d'estiuet, aquesta cançó. Doncs molt bé, família, em despedeixo de vosaltres amb un mega temazo que van fer els Funk Star Deluxe, que van versionar una cançó de Bob Marley, Sun is Shining, que van fer aquest himne. Jo aquesta, quan la posaven, me'n recordo, a l'ABC ballar-la. Em despedeixo de vosaltres fins la setmana que ve. Espero que hagueu gaudit del programa. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Doncs la música ens acompanyi! Thank you.

0: Núria Carreras, del Penedès, ens llegirà un text de Roser Bernet, Lo mig del món.
1: Fragment del llibre Lo mig del món, de Roser Bernet. Ser casa, fer casa, és una condició inestimable que en la vida hauria de ser indestriable de l'habitar. Perquè ser casa és una locució que els diccionaris no recullen, però que és vital. Los humans podem ser casa i fer casa. I, per tant, sentir-nos casa i a casa, sense paret ni traspol. I podem tenir quartos i alcoves, grans sales i façanes amb balconades i galeries amb balustrades, i no tenir casa. Si el lloc és la gent, la casa també. Hi ha persones que fan casa i que són casa. Acostumen a ser cases de quatre aigües, de portes i finestres obertes, però ben abillades de bons vidres i bons finestrons. Teulades amb canaleres i tortugues que canten a llevant amb l'escampadissa de pinyols d'oliva i de cirera que la moixonada hi diposita. I a ponent duen l'aigua a la cisterna amagada. Aigua molla, com ja se sap que n'és l'aigua que cau del cel. Dalt de tot, finestrals per als canyissos que exposaran a sol i serena el que calgui quan pertoqui. Més avall, balcons amb persianes i cornatges i baranes amb palmes i palmons. Un cert colador de ferro, ben aferrats a la barana, per posar-hi alguna parreta amb aufàbriga i el poal de l'aigua a la serena. Les finestres, més discretes, sovint entornades, perquè deixin entrar i sortir just allò que cal, just allò que toca, segons sigui estiu o hivern, dia o nit, sol o nuvolada. Parets mestres, sòlides, ben assentades a la base, ben embigades als traspols. Com se fa per ser mestre de cases, d'aquesta mena de cases? Potser habitant-ne moltes, potser transitant-ne moltes més, potser sent-hi sempre de pas, duent-les al damunt i mudant-ne sovint les disposicions interiors i les façanes aparents. Potser a còpia de convidar-hi moltes i moltes persones d'una en una i a remells. Potser també mirant molt per les finestres, aguaitant per terrats i balcons, recorrent passadissos foscos a les palpentes i baixant escales de cul i pujant-les a pota coixa. Amagant-se a la volta de l'escala, aguantant-se la rialla o el plor, baixant al celler a buscar vitualles i fer-ho cantant per avisar la Maria Ganxa, no fos cas que s'espantés. Comptar vigues i taques i bonys i forats diminuts, plens de vida diminuta. Llepar l'oferro mullat de la barana, del terrat, encabat de la pluja. Dibuixar cares als vidres entelats amb l'alè de l'hivern. Resseguir laberints de presències acumulades a la sala que roman tancada sempre. I fer tot lo contrari. Tancar-se i no moure's del balancí tronat per veure què passa quan tot és foscor. Inundar de llum celler i rebostos, convidar forasters a regirar armaris i baguls mentre gires de cara a la paret los quadros amb les cares d'avant passats, coneguts i desconeguts. Botar foc a la fumera per fer-la neta de l'estalzí. Hissar una vela gran dalt del terrat i amb cairats de rems arrencar a bogar amb la casa vaixell, a tot drap, que la mar, serena o embravida, sempre convida a solcar-la, fins a arribar a un ararat que fermi l'arca. Qui ho va dir que posar casa era esdevenir sedentari i estàtic perquè les oranetes hi facin niu? Una casa, sempre a tocar del camí ofert.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Cordero.

començat una nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La música d'aquesta intèrpret basada en la més pura potència del Southern Rock, amb una posada en escena plena d'energia. Ella és de Piedmont, de Carolina del Sud. Va néixer l'any 1996 i se la coneix com Ashland Craft, en aquest cas col·laborant amb el cantant de Kentucky, en Dylan Carmichael, amb un senzill de finals de maig de 2026. Aquesta cançó que ens portaven amb dos, anomenada Hanging Up, de Honky Tonk. Soc Rafael Corbí i avui repassem un disc d'en Brett Kissel des del 2013. L'àlbum es deia Started with a Song.

Started with a Song, que va ser el primer àlbum d'en Brett Kissel, realitzat amb un segell dels importants, un major label que se'n diu, a través de Warner Music Canada, però no era pas el seu primer àlbum, en concret ja era el seu cinquè. Va debutar de manera independent amb el Keeping It Country el 2003, i aquesta oportunitat li va arribar 10 anys després, l'1 d'octubre 2013, quan es va publicar aquest disc que hem escoltat. Amb cançons com aquesta que acabeu de sentir, i que va ser el seu primer senzill a sonar a tot el país de manera oficial, número 3 al Canadà, Started with a Song, una cançó preciosa escrita, en aquest cas també per al mateix protagonista que ens ha acompanyat al costat d'en Craig Wiseman, també un artista prou conegut. Raise Your Glass també va ser un senzill, i l'altre que va arribar al top 5 de les llistes canadenques va ser aquest 3-2-1, una altra de les cançons destacades d'aquest àlbum d'en Brett Kissel, escrita en aquest cas per ell mateix al costat de Marv Green i en Tim Nichols.

nivell nacional i per una multinacional com Warner, s'ha de tenir en compte que els quatre àlbums anteriors tots els havia fet quan era menor d'edat, el primer d'ells quan només tenia 12 anys d'edat, i després en van esdevenir altres fins que el 2008 va publicar quart d'aquests independents, My Roots and Run Deep, que va ser el 2008. Cinc anys després publicava aquest Started With a Song, un àlbum que va aconseguir un èxit important, sobrepassant altres artistes a les llistes canadenques, com per exemple Taylor Swift, i esdevenint el més jove dels nominats en la història de la Canadian Country Music Association. Va ser aquell en 2006. Al mateix temps també aconseguia èxits importants amb aquest àlbum i amb aquestes nominacions. Va ser un dels que va tenir més èxit aquell any i més nominacions també als premis de l'Associació Canadenca. Us deixem amb un tercer tema d'aquest disc, la cançó Something You Just Don't Forget, una cançó del mateix Brett Kissel, feta al costat d'en Ted Hewitt, i que va ser el cinquè i definitiu senzill d'aquest àlbum, una cançó que al Canadà arribava al número 5.

Aquest artista que esteu escoltant és en Max D. Burns, en T. És el fill de Max D. Burns, en D, un altre dels grans compositors de la música americana que va escriure èxits com el Chiseled in Stone, de Bernd Gosdin, el Look at Us, d'en Vince Gill, cançons per en Randy Travis, The Storms of Life, precisament, que és el títol de l'àlbum del qual del seu fill, de Max D. Burns, estrellem aquestes cançons i que va editar l'any 2016. Un disc que el va portar a girar per Europa, Anglaterra, Irlanda, Escòcia, a Suècia, al costat de compositors com en Johnny Brad i la Lisa Stanley, que també participa amb aquest disc. Ell mateix, com a compositor, amb Max D, del que estem parlant, el fill va tenir èxits importants, sobretot a la dècada dels 90, el That's How Your Love Makes Me Feel, de Damon Rio, Night to Remember, de Joe Diffie, el Before You Kill Us All, d'en Randy Travis, o aquest Love Me, d'en Colin Ray, que també va incloure amb aquest seu àlbum de debut com a intèrpret. Un àlbum en el qual hi havia cançons fantàstiques, de les quals ara en recordarem un parell més, que per exemple aquesta amb la Lisa Stanley al costat, que es diu Looking for a Girl.

Ice Kind of Country Music, un toc de música irlandesa amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. A part de ser un molt bon compositor, també ha estat molt bon músic. De ben jove, ja a l'edat de 20 anys, havia participat com a guitarra solista i també en les veus d'acompanyament amb The Sun Never Sets, The Joe Sun and the Solar System, però també va participar amb un àlbum de Don Lonnie Mack amb cançons d'en Wynn Stewart, amb el qual va acompanyar amb la guitarra solista i també la guitarra acústica, però a més també en diversos temes d'Eddie Arnold, de Skippy Wynn o de Dylan Scott. A més, gires mundials com a músic d'acompanyament, era guitarrista de Joe Sun, de Bobby Bird, de Shelley West, Skippy Wynn, Linda Davis o Tanya Tucker, entre d'altres. Cançons que no hem mencionat, però aquell també That Girl's Been Spying on Me, el At the Sound of the Tone, Let Go of the Stone, peces que ens aporten la seva signatura i que ens aportaven aquest àlbum, el 2016, d'aquest personatge nascut a Omaha, a Nebraska, el 1962. Aquesta és la cançó que donava nom al disc, Max D. Barnes, composició anomenada Storms of Life.

Aquesta és la música del cinquè treball discogràfic de la Micaela Ann. El seu nom complet és Micaela Ann Neller, cantant i compositora de country alternatiu americana que combina sons de country clàssica però també amb tocs de pop i de rock. Originària de Brooklyn, Nova York, durant 12 anys va residir a Nashville, Tennessee, abans de traslladar-se més al nord l'estiu del 2026, precisament ara mateix, amb la seva música, que destaca per una profunditat emocional, molta honestedat i, sobretot, parlant amb aquest darrer àlbum, després de molts canvis vitals a la seva vida, no només de residència, la maternitat, la resiliència, la vida quotidiana i, sobretot, amb una gran i dolça intensitat, amb la cura també dels familiars. These Are The Days és el nom del seu àlbum de 2026, del qual hem escoltat la cançó We're All Good, i també amb el tema que dona nom al disc, que escoltem ara, que es diu These Are The Days, Micaela Ann.

nosaltres una nova edició del nostre Club del Country amb aquest disc de 2026, editat aquest àlbum This Out of This a través de Georgia June Records. Micaela Ann ens ha portat la seva música que complementem amb aquest tema. That's what I tell Georgia.

estat un record, aquesta cançó, que hem posat aquí mig al nostre programa perquè ens ha recordat l'excel·lent música d'en Joe Wiley des de l'àlbum Silver City, que va publicar el 2007, i la cançó que es deia Close to Mountains. Anem a escoltar amb la darrera part del nostre programa música d'un cantant americà que porta el nom de Collins Ovina Tsibusi i que es fa dir Tsibusi. Representant de la nova música americana, és un intèrpret que combina perfectament country americana i fins i tot hip-hop amb les seves cançons i que ha resultat, ens ha portat diferents àlbums. Té 31 anys, va néixer el 9 de maig de 1995 a Woodridge, a Virginia. Where I've Been Isn't Where I'm Going, que és l'àlbum que repassarem en el dia d'avui, un dels seus darrers projectes musicals que inclou aquella cèlebre cançó anomenada Bird Song, aquell tipsy, però que també inclou, entre d'altres, aquest duet amb Noah Cyrus, que es diu My Fault. Yeah.

Un àlbum editat originalment el 2024, però l'edició que estem escoltant, que és l'edició Complete Edition Deluxe, es va editar un any més tard, el 2025, incloent-hi fins a 6 cançons noves, una de les quals és aquest Good News, que ara mateix escoltarem i que també va aparèixer en format de senzill. Acabem d'escoltar la Mars Song Chip, número 1 absolut, amb multitud de llistes, no només de música country, sinó l'americana en general, fins i tot de Billboard, un gran èxit mundial d'en Chavosy. Good News també va arribar al número 1 del US Country Airplay, va ser el senzill extret d'aquest The Complete Edition. Escoltem a Chavosy al Club del Country.

Així hem arribat al final del nostre programa per aquesta setmana després de la música d'en Xavos. I salutacions de Rafael Corbí, una nova edició d'estiu del Club del Country que tanca les seves portes, però en teniu més a clubdelcountry.com. Des de juliol de 2026, Stephen Stiles, Cold as the Beer I'm Drinking. Adéu-siau.

0: inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
3: Escoltes Music Calaix.

0: La bona música a Music Calaix.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.